0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb bons de dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SLR a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala marom Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forte Amires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però tot i així, no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques al desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
13: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord. Algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres el judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via, no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no hi va haver ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
18: Respecte a l'autoria, el cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
14: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Gerard Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
24: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les cinc nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: No, this is our mentality. So
27: aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
26: And I said also to the players,
27: so ho he dit també als jugadors.
26: When we lose the ball,
27: quan perdem la pilota, hem de pressionar.
26: Not one player, not two players,
27: no un jugador, ni dos. All tots els jugadors junts.
26: They did it. It's good. It's great to see.
27: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
3: Of course,
27: per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal. Això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
5: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
6: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en vol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
7: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
14: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SLRT per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CAT Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment a l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però tot i així, no entraria voluntària dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrad i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serade, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
2: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
3: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del Delta.
2: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del Delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
3: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa pues, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
2: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
4: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
5: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
6: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
7: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
6: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
1: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
8: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals.

0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
1: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
0: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
2: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
0: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
3: A prendere fuoco.
4: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic, ens ho explica el Marc Ruiz.
5: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici, els músics eren ombres, i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista, però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Espetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
6: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
4: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
7: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
8: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
7: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
8: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
7: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
3: Podria ser tan fàcil, seria espectacular si fueran reversibles aquelles...
4: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
9: Esports.
4: Amb Joan Fitó.
10: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
11: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en equipo también.
10: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
11: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
10: Joan Garcia ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: També jugats aquest dimecres a primera divisió, 2 partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, 2 partits més, a les 7, Betis-Getafe i a 9:45 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
12: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
10: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
9: 3CAT Info.
10: El Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
13: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta,
14: però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
10: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
9: Trescat Info.

0: Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb bons a dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forte Amires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units, i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques al desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
13: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no hi va haver ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
18: Respecte a l'autoria, el cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
14: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: A poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
24: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: No, this is our mentality. So
27: aquesta
26: the way
27: és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
26: And I said also to the players,
27: so ho he dit també als jugadors.
26: When we lose the ball, we
27: quan
26: have
27: perdem
26: to go,
27: la pilota,
26: press,
27: hem de pressionar.
26: Not one player, not two players,
27: no un jugador, ni dos.
26: All
27: tots els jugadors junts.
26: They did it.
27: It's, I ho han fet.
26: It's good, it's great to see.
27: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el Pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
26: Of course.
27: Per descomptat, és el nostre porter. I Tec ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
3: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
5: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
6: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
14: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SALERT per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però, tot i així, no entraria seria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Julià Albacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte. És un tema de convivència, sense cap mena de dubte. És un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte. I això requereix actuacions, no?
8: De fet, Larrosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons Larrosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serare, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol

0: registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, 2/3 del delta.
1: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
0: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangà fins ben bé Rio Mar. I es deixa pues, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
1: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
2: El temps.
3: Gemma Puig.
4: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord. Algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
5: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
3: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
6: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
7: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
6: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
3: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
8: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
9: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
8: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que fa el

0: de la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
1: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
0: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
2: A prendere fuoco.
3: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
4: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Espetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
5: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
4: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
3: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
6: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
7: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
6: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
7: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
6: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
3: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
8: Esports.
3: Amb Joan Fitó.
9: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
10: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando. Y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en equipo también.
9: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
10: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte la mí lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
9: Joan Garcia ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: També jugats aquest dimecres a primera divisió, 2 partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, 2 partits més, a les 7, Betis-Getafe i a 9:45 el Màlaga-Vilareal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
11: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
9: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
8: 3CAT Info.
9: El Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
12: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
9: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
8: Trescat Info.

0: Un veí d'Olivella, el Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb bons a dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
13: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord. Algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres el judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no hi va haver ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
18: Respecte a l'autoria, el cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
14: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
24: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les cinc nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: No, this is our mentality. So
27: aquesta
26: the way
27: és la nostra mentalitat,
26: to,
27: és la manera com volem jugar.
26: And I said also to the players, so
27: ho he dit també als jugadors.
26: When we lose the ball, we
27: quan perdem la pilota,
26: press,
27: hem de pressionar.
26: Not one player, not two players,
27: no un jugador, ni dos.
26: They did it.
27: I ho han fet.
26: It's good, it's great to see.
27: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el Pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
3: Of course.
5: Per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
6: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
7: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
8: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
14: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SALERT per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CAT Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però, tot i així, no entraria necessària dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Julià Bacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte. És un tema de convivència, sense cap mena de dubte. És un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte. I això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serare, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Del Tebre, Jordi Barranca.
12: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
13: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la

0: plegat conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps. Gemma Puig.
2: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
4: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
3: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
5: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
6: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
5: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
3: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
7: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
8: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
7: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Bernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
9: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
7: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar alumni, una xarxa

0: xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que, al llarg d'aquests 50 anys, han passat per la Bressola.
1: A prendere fuoco.
2: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
3: Hi ha hagut debat després del non concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
4: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
3: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
2: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
5: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
6: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
5: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
6: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
5: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
2: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
7: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
8: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
9: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una... mentiras. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando. Y nada, estoy contento por los goles, por la victoria. Creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente, como en equipo también.
8: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
9: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
8: Joan Garcia ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits més, a les 7, Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
10: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
8: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
7: 3CAT Info.
8: El Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
11: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
8: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
7: Tresca Info.

0: Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però tot i així, no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units, i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
13: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
18: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
18: Respecte a l'autoria, el cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
14: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
2: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
23: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
24: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: No, this is our mentality. So
27: aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
26: And I said also to the players,
27: i
26: so
27: ho he dit també als jugadors.
26: When we lose the ball,
27: quan perdem la pilota, hem de pressionar.
26: Not one player, not two players,
27: no un jugador, ni dos.
26: All
27: tots els jugadors junts.
26: They did it.
27: I ho han fet.
26: It's good, it's great to see.
27: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
26: Of course.
27: Per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
25: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, a Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
3: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
25: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
5: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
25: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
6: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos dues setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
14: 3CAT Info.
25: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SOS per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment a l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però, tot i així, no entraria seria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte. És un tema de convivència, sense cap mena de dubte. És un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte. I això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serade, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
12: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
13: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
12: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
13: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangà fins a ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
12: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous

0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
3: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
4: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
3: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
1: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
5: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
6: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
5: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
7: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
5: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
8: A prendere fuoco.
1: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
9: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics, els

0: anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
1: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
0: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simoni deia des de la gravació non è reale.
2: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
3: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
4: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
3: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
4: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
3: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia. Podria ser tan fàcil, seria espectacular
2: si fueran reversibles aquelles noches d'incendio. Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
5: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
6: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
7: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en el equipo también.
6: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
7: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces, siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
6: Joan García ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits més, a les 7, Betis-Getafe i a 2:15 al Màlaga-Vilareal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
8: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
6: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
5: 3CAT Info.
6: El Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
9: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
6: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé. Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
1: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també al Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades, que sobretot a partir de migdia tarda poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort d'un home. Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf. I els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es va enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions. Hi ha detalls també a la Ronda de Dalt, ara ja és oberta, per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir, sobretot, l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges. Hi va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també a causa del temporal hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11 només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anirem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres. Un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè DIF també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron. Quan es va inundar alguns baixos, l'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
3: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
4: Cara de Yemi, la cedirà, se deixa de la bingo!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Ha estat incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un SOS per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple, el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de la EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Poio, la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedent de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant la aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Usted no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'inclogui en la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Oriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del catalanisme polític.
1: Més coses. Aquest matí, el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: Doncs el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua d'atenció dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si ens fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
16: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, cauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
4: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
2: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera. Messias,

0: Avui comença el Festival B al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami. La seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batguiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat...
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine, Villalibre en pròpia porta, van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dijous 17 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Naret amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 9:45 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges, Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort, a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns, puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores, i també hi haurà nuvolades que poden creixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia tarda poden deixar algun ruixat. Entre Montana i Mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. El metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions. Continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. I atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4. I haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
6: A 9:15, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: A 10:15, analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
6: I a 11:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subah al-Khair.
7: Subah al-Nur, Ricard.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, Priviat, bon dia.
8: Priviat.
1: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus. Però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
7: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
1: i en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
8: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells. Només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
1: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
9: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
1: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
0: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
10: Konaté i Mbappé i el Malicius són estrangeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
0: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per a Espanya.
11: Pues tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
0: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna el suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
12: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que m'expliquen l'augment. L'altre és el que jo que en deien indie. Hi ha un punt en comú interessant entre aquests dos gèneres perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora, Luminet, diu que la meitat dels compradors de CDs, la meitat, no tenen reproductor de CD. Si

0: En fi, que el CD torna, però no ens enganyem, l'streaming és la manera d'escoltar música. Sí que hi ha algun canvi. Als Estats Units estem davant de la primera vegada en tota la història en què s'escolta més música que no és en anglès. Un altre estudi de la mateixa consultora diu que el 87% de les cançons que s'escolten als Estats Units són en anglès. Això és un 87%, és moltíssim, però és la xifra més baixa de la història. El gran responsable, evidentment, és Bad Bunny. De cada 10 cançons en streaming als Estats Units, una és en castellà.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: 2 minuts seran 6:45 del matí. I ara esports imparable. El Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugrana no en tenen prou amb les manetes. Ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villa Libre en pròpia porta. Rafinha.
6: És important pensar que necessita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan Garcia. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga. Un Barça que completa el ple de victòries. 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis, Getafe. A quarts de 10, Màlaga, Villarreal.
4: I atenció, perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyol.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta. M'agradaria, sí que parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol. Jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A les Champions en vol el Barça a Montpellier a partir de 8:45 i Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Cubells, a la Noguera, a les 7:38.
9: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
4: Amb temperatures a aquesta hora?
10: A Vilafranca del Penedès 17 graus, a Tàrrega 15 i a Castelló d'Empúries 19.
4: El que fa al temps, el temporal de pluja s'allunya de Catalunya, però avui encara afectarà, atenció, a les Balears i al País Valencià. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, podrà deixar pluja de més de 100 litres per metre quadrat al sud de València i Alacant. Aquí a Catalunya tenim ruixats que es poden anar repetint en qualsevol moment del dia al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona i també a la tarda algunes precipitacions irregulars al Pirineu i a les comarques de Girona.
4: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
12: Doncs hi ha la calçada tallada a la C15B. Atenció si heu de circular pel Garraf, perquè això és entre Canyelles i Sant Pere de Ribes a causa d'inundació. I com cada matí, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, Rodalies, Adif ha avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir L'R4 va ser doncs, la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre la Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
4: Avui especial atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
9: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià i es va enviar unes alertes a la província de València.
4: El segon, Ceuta.
10: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta, en el govern espanyol pretén ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
4: El tercer, Salvador Illa.
9: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
4: Canadà.
10: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
4: I Reserva Federal.
9: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
4: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
0: Doncs, a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot a Mecklenburg, tot i que en principi menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria, l'estat de Saxònia-Anhalt.
4: I amb què se van a dormir als Estats Units?
0: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
4: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: També amb intel·ligència artificial, perquè Huawei i ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
4: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix el país, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple, La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
4: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
13: En plena campanya de la Vallada a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir l'avellaner pel garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de l'avellana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros. Els mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques, segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: Golejada del Barça, 7-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
4: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant també amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, al president li surt tot malament, però encara queda moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
10: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piula d'aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
4: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
10: La Protecció Civil va enviar a la nit un SOS per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
16: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
10: L'activitat per avui està garantida.
4: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
10: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de la EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SOS a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
4: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua general realitzada d'aigua dolça al planeta.
10: I adverteix de greus conseqüències. Ho recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jenkinson és director de l'àrea hidrològica.
17: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques. Canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
10: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
4: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
10: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
18: Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debiera frenar las soluciones.
10: Alhora, la jutja del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
4: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
19: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
9: Justament avui, von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
10: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
20: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
9: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
10: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
9: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
21: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
22: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
21: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
23: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
9: A partir d'un quart d'onze en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalia, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
19: Premis com Disc de l'any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana va guiar el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
9: Va, més música.

0: Guitarrica de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vic, arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. També hi actuaran La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata On Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Claudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació. Volia ser tan fàcil.
1: Espectacles de gran format, Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes, que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
3: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada, la C15B, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals. A aquesta hora, a la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada de Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera, de moment, retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
4: Sí, ara mateix, de fet, encara hi ha algunes precipitacions que acaben al voltant del

0: graus menys que no pas ahir. Avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu i en previsió, però, que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. Explica que han començat el curs sense els professors de dansa, interpretació i cant, i que això fa que no puguin fer totes les hores que corresponen a aquestes matèries.
3: Vam sentir molts discursos de que tota l'FP millorava i que tot el curs començava amb normalitat, i volem denunciar que no és així, que no és cert, que dins el sector de les arts escèniques tots els alumnes no tenim encara professorat.
2: El Departament d'Educació respon que ja han seleccionat 3 professors per les places que calia cobrir a l'institut. Un d'ells ja s'hi ha incorporat i els altres dos podrien fer-ho avui.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa del 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts. Aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Maria Rovira, bon dia.
9: Bon dia.
8: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
8: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: I a Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
12: Hola, bon dia.
8: Arrenquem avui a les comarques gironines. La nova comissaria en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
9: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra i des del Fòrum de Municipis, que organitza el Diari de Girona, va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
8: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
10: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació, ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la, i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
8: Més cultural al sud del país. Tortosa comença comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abubakar al-Turtuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.
11: Mira, t'explico. El Turtuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el 1126. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, que és un manual de bon govern en què es promulgaven idees com la modèstia, la justícia o la igualtat. Els organitzadors han dit que volen que aquesta commemoració es converteixi en una eina integradora. El programa d'actes arrenca avui a les 7 de la tarda al Museu de Tortosa amb una

0: Una xerrada a càrrec de Joan Negre, que és investigador de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada. Explicarà com era la capital ebrenca en temps d'Abubakar al-Turtuixí.
1: I tanquem roda a Lleida. Avui parlarem d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
2: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
4: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar Llevant Atlètic Club per la pluja.
1: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
5: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamin i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat? Un Barça imparable a cada partit.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Ja hi tornem a ser.
8: Onzena temporada del Tot Costa.
9: Por qué? Por qué?
7: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
8: Nova temporada amb els vells clàssics.
9: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
10: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya nit.
11: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
11: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
13: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El Túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la telepública perquè textualment es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des de que varen fer fora a Basile no els al cap, era este cop d'un dels presentadors més estimats de la televisió.
1: I a la recomanació del dia, arran de l'esfondrament d'un edifici a Gaza que ha provocat desenes de morts, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula La veu de Hind.
14: Una pel·lícula de les que no s'obliden, que posa nom, cognom i veu a les víctimes. Molt dolorosa, però necessària. Està construïda a través de les trucades reals dels serveis d'emergència amb una nena palestina atrapada a Gaza. Duríssima i molt angoixant, amb el minut a minut de la coordinació del rescat, i necessària perquè ens acosta una història real, individual, amb una mirada molt humana. Reconeguda amb la nominació a millor pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hind està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
15: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
16: Però hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre, y agilipollado, como Mbappé.
15: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamine Yamal és marroquí.
17: Que mañana el Barça aparezca también con camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamine, que es marroquí. Aunque juega en España.
15: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
18: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
15: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia som immediatesa. Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
19: Transportistes no volen sentir a parlar...
1: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
3: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
3: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
1: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El

0: Bon dia, Canalia.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada, quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també ha fet allà la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I, en canvi, sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta, més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i, finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat, a través de les xarxes, aquest incident.
0: Està l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
2: Sí, aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
3: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
4: Em sona el telèfon, a mi. Sí. Em sona el telèfon.
5: Que, a tots.
6: Que hem de rebre un avís de Protecció Civil.
3: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
4: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes dues.
2: Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de calar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el Nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a la zona del vespre ja s'havia reduït a 570, segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat, per avui, diuen que està garantida.
2: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
8: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, València i també la seva àrea metropolitana. I aquest matí, diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
2: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions. També aquí es va enviar un SLR, un missatge al mòbil, a tota la província de València. I es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Pollo, la que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol. De fet, pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
5: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
9: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
5: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del matí amb Jofre Llombar, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën. Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7 i 7. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous, 17 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
13: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
14: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà, que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
16: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
17: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
18: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
19: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
18: I avui, von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
20: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
21: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, solamente no.
14: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
16: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
17: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
20: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
14: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
16: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
1: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: $1 milió a Palestina.
17: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
20: Aquest gest arriba després que quatre artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
0: En parlarem a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís i pagant.
14: El Ministeri de Treball treu avui a audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
0: Més comportaments no desitjats.
16: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
17: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat, o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
0: I atenció a aquesta preocupació.
20: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
14: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
13: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
22: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
23: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
0: Duplicar les penes.
16: L'ara concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho va avançar l'aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al matí de Catalunya Ràdio.
24: De considerar jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li van posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
24: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
25: Barça insaciable, és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6ª victòria a la Lliga del Barça. Flick eufòric.
26: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final, crec que ens hem merescut aquesta victòria.
25: També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: 20 segons i serà un quart de 8 del matí.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, el periòdico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc,
2: perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que La Vanguardia titula, amb fotografia inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
6: 20 anys construint junts. Obramat.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
17: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Prats de Lluçanès, 19 a Mataró i 21 a Barcelona. Carreteres, Mireia Sala.
8: Tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A més, retencions a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
17: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de l'era 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
9: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda aquest dimarts amb representants de la Generalitat.
17: Roger Santaló.
27: L'advocada Carmen Pérez Pozo creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans l'any vinent.
28: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores, estan molt allunyades. Però, més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
27: Les dues parts s'han emplaçat de trobar-se de nou dimecres vinent. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
17: Més notícies. Us ho avança al matí. Aiguamet demana empara al president de l'AMB, Antonio Balmont, després de no tenir resposta a les al·legacions que han presentat aquest estiu.
16: Concretament, van al·legar contra l'oferta de l'empresa francesa Veolia per subministrar aigua a 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei o Ripollet, a més de 220.000 habitants.
9: Aqualia i Global Òmnium asseguren que l'oferta triada era massa baixa per garantir la viabilitat del servei, denunciant que rebaixaran un 60% les inversions, molt lluny del 22,5% de la mitjana dels competidors.
17: 5 detinguts a l'Alt Penedès per 3 robatoris violents en 2 setmanes en una benzinera de Vilafranca.
16: Un dels arrestats amb 24 antecedents policials va participar en els 3 assalts.
17: I cultura. Ja tenim alguns detalls de les festes de la Mercè de Barcelona. Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que es fan del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca... L'últim concert de Love of Lesbian que s'acomiada en els escenaris serà el 26 a la platja del Bogatell. I més música, Àlex Ubago.
29: Muero por abrazarte.
17: Actua avui al Palau de la Música en el marc del festival Guitar BSN. Celebra 25 anys als escenaris des d'aquell àlbum de Què pides tu. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
30: el 33.548-33548 de la sèrie 32032.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
31: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
32: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
0: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
10: Els sons del matí.
0: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
1: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
12: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
13: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades.
14: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
17: Aigua que conté una dissolució menys d'un gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
0: Ara mateix hem de dir persona que en el cas de Catalunya som excepcionals perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
17: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja li ha agafat el clàssic atac de banyes.
0: Samarreta.
17: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
0: Posem-hi tres xifres ara amb Lara García. 3,75%.
13: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
0: 260 milions.
13: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
0: 1.200.
13: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
0: I ara el veig tres imatges. Imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
16: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat, fins als 3 mesos.
0: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'un equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
16: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el Grande Part del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Julià Albacar, què és això?
15: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar aleshores.
18: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I avui a la cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf. Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià,
12: on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ai, dimecres l'Enigmàrius feia la llengua ameríndia que apel·la a la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Ai, mare. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. 8 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. La Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia, això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la Llei de Serveis Digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu. Entre altres qüestions, la Comissió Europea proposa que els usuaris hagin de descarregar-se un certificat digital d'edat per poder donar m'agrades dins de la xarxa social. Abans d'aquesta idea concreta, la Comissió Europea publica un annex a la llei on proposa un seguit d'empreses perquè Instagram es torni menys addictiu. Entre elles trobem la mateixa empresa que programa el web de la Renfe. Diu la Comissió Europea en l'annex que totes aquestes empreses proposades tenen experiència demostrada a fer programacions solvents i també segures.
0: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. Diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
0: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
0: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
20: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 7:45. I avui és dijous, 17 de setembre. Ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per això del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, és la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
3: A la xarxa viària només queda tallada la C15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies hi ha retards perquè ahir es va establir limitacions de velocitat. D'aquí una estona serem a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es van inundar uns soterranis. Es va haver d'aplicar el pla d'autoprotecció, però l'atenció sanitària d'avui es desenvoluparà ja amb normalitat.
0: Saludem a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara queda alguna afectació important?
4: No, a hores d'ara són afectacions puntuals, com heu comentat. Pot ser que encara alguna carretera de caràcter local doncs, pugui tenir alguna afectació per tolls, per acumulació d'aigua, però en principi la situació al llarg de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i a hores d'ara no hi ha cap servei destacable.
0: El més greu, com dèiem, ha estat la mort d'aquest veí d'Olivella. No sé si té detalls de com va anar.
4: Bueno, això està doncs, sota investigació encara. D'alguna manera és una situació que malauradament doncs es repeteix en aquests episodis de pluges fortes amb la crescuda de rieres. És aquesta qüestió en la que sempre insistim molt, doncs a màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades, i com dèiem ahir, pot fer aquest canvi, i doncs bueno, això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera doncs, que va inundar i va produir aquesta afectació.
0: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
4: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem doncs, la monitorització de l'episodi amb aquesta idea doncs, que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot doncs, de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència doncs, de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, doncs, això té un procés, vol dir que vam constatar que plovia, que aquestes pluges doncs, començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més, i és quan s'envia aquesta alerta, que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències amb carrers i amb vies com la Ronda de Dalt, la B20, altres punts de l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, l'Edge Alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat, i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Per cert, es van plantejar suspendre el partit al Camp Nou?
4: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veiem que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat, i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió doncs, delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot amb seguretat.
0: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, gràcies, bon dia.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
5: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
0: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix Eloi Cordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
1: Sí, de fet, allà està descarregant fort. A la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden donar, es poden repetir aiguats al sud del País Valencià. Sud de València i Alacant és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles. Alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral. Pot passar al matí, a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord-est en forma de ruixats molt irregulars, també entre Montana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
0: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a les rodalies i a retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
7: Sí, ha passat a Capmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta, però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada la C15B al Garraf i un accident a la P2 talla un carril a Vila-rodona en sentit Lleida. Els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals, sobretot a la C58.
0: Doncs gràcies. Aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado?
2: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Bonforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
8: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suporta Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Escriu Maricel Chavarri a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman and No, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarri es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
12: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
13: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
14: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
13: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
14: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia.
15: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
16: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
17: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
18: Carglass canvia, Carglass repara. Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Un TAC peculiar.
2: L'Hospital del Pallars fa un TAC a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al Segre, que publica la imatge de com fan entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
0: Unes cendres enfronten dos germans a Alacantins.
3: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2020. Al castell de Santa Bàrbara, i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles, i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ella hauria tirat pel dret. Una història que explica el periòdico.
0: I un avió misteriós.
2: El que s'ha estacionat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al Diari de Mallorca. Aena assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha cridat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país, i quan va arribar, el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però ahir se'l va veure a la capital, Bakú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
19: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. El Regne Unit, un dels temes del dia, és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment, i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: "El dolor del dol fraternal pot turbar la raó."
20: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. L'Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamús. I a l'Economista entrevista Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpic Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
0: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofeguem amb els esports, Robert Prat.
5: Doncs destaquem el Barça. És un Barça imparable. Coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que afirma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify Camp Nou.

Santi Noy assegura al Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periódico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una de Yemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries. La setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari Ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estem davant d'un Barça esplendorós.

0: El diari AS, l'entrevista amb Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
1: Esto es imparable.
2: Un minut passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tornen a, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
4: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 €. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
2: Masturbar-te no et deixa calb i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
5: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexe o masturbació és sumament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
2: I què fan ja avui, que no li has?
5: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba als 58. També fa anys el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
2: Per en Jimmy i per l'Helena per molts anys. I Sant Oral?
5: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.

0: Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un concert de Víctor Manuel i Ana Belén a la Monumental. Aquella tardor de 1986 estaven a dalt de tot. Ana Bosch, en la seva crònica L'Avui, diu que són la versió actualitzada i progre d'Albano i Romina Power o dels Reis Catòlics.
1: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. Catalunya
2: Ràdio. 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en dos minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
3: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella al Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
4: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
3: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
2: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
5: Quan el govern espanyol pretenia ubicar un miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixà la Moncloa perplexa.
2: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
3: Donald Trump s'ha enfadat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estrenya els vincles amb els seus veïns del nord.
2: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
5: Justifica per l'augment d'un quart de punt de per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
2: I als esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
3: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: I avui a 9:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: Això després que Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana va adquirir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
7: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: I a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
9: Bon dia.
2: Avui l'actualitat del país està molt marcada per la crònica policial i també dels successos. Comencem a les comarques gironines, on la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona molt atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, Fèlix.
10: Sí, i diu que cal actuar contra la corrupció que porta associada fins i tot. Són paraules que ara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial a Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat. I va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el dia i de Girona. D'altra banda, destacar també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
2: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
7: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos. I canviant radicalment de qüestió, avui serà un dia especial a Granyena de les Garrigues. Torna la campana que han restaurat a Innsbruck, a Àustria, gràcies a una recolecta per aconseguir els diners. Sonarà després de 80 anys, un cop reparada l'esquerda que impedia que es toqués.
2: I a Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
6: Sí, Ricard. tard perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. De fet, aquest matí

0: Estarem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa on es va inundar part dels baixos. També avui a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de Novel·la i a Vic... Aquest vespre Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al mercat de música viva. Per cada
1: sol. I acabem a Tarragona, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
2: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música, també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Cream se separarà indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris, amb concerts en més d'una vintena de països i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Sí, que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar. De moment no toquen terra, ho podrien fer puntualment. Algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes. Sí que a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí podrien deixar algun ruixat. I amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, al vespre s'hi tornarà a posar. Després, de cara al cap de setmana, sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
1: Pel que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
5: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
8: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. En els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riudecanyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
9: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més primerenca, que és la Sant Giovanni, i a 2,90 la negreta, que és la que es paga més, la més cara.
8: Això és en lliures, en euros són 4,75 cèntims l'avellana Sant Giovanni, que és una varietat italiana, i la negreta, que és una variant local, que és una mica més cara, 6,40 euros. En cultiva, Riudoms, el Baix Camp, el Josep Zacarias.
10: Jo en aquest moment estic venent les meves avellanes sobre els 12 euros al quilo. A lliures podríem estar sobre els 4 euros. És el preu que hauria d'anar, el preu de l'avellana, perquè els pagesos poguessin guanyar la vida i mantenir el cultiu.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
11: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
12: Bon dia. Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, upadans, un pas adelante. El problema és que fan cabrioles extremes, mortals enrere, s'enfilen per les barres, i si fan un pas més adelante et poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle. Escolteu. Gratis, los aplausos, eh? Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que, més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí, una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica. Millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per a ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
1: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
12: A tu. Ya no veo de cerca ni de
1: lejos, no veo nada, nada, nada. I avui, 17 de setembre, dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: Se pone loco con la cerveza.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Diversos accidents compliquen el trànsit de l'autopista P7. Es desvia la circulació cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell. I un altre accident a la P2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la carretera C15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals. Pel que fa al transport públic, retards a la línia de Rodalies R4 i a la R60 dels ferrocarrils de la Generalitat per limitacions de velocitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona, la Groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha servei de bus alternatiu.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si s'estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Donald Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. Una petita població anglesa de 300 habitants s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil. Són persones que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit. Avui arrenca la segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial que porta 4 agents al banc dels acusats. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. El teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer d'aquesta manera el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
2: Esports.
3: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i amb la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més a sol al ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus.
4: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts del punt de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar un dispositiu amb 11 dotacions, els grais subaquàtic i drons per localitzar la víctima que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home que era veí d'Olivella. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un es alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès, el Vallès Occidental i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
5: Les alerts no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar incrementant-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Fins aquest matí, els bombers han fet més de 270 actuacions, principalment a l'àrea metropolitana. Al barri d'Horta, de Barcelona, van caure 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf es van superar els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. I hi va haver talls també a Rodalies i es va tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta, per això, també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, amb poca afectació.
0: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'AEMET, que igual que ahir alerta de fortes pluges que poden ser encara aquest matí. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un ES alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a la zona 0 de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns municipis més afectats per aquell fenomen com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
4: 3CAT Info.
0: Passant 7 minuts de les 8 del matí, aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc Mark Carney ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Fortea.
6: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
7: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
6: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
8: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: No deixem als Estats Units. La Reserva Federal desafia també Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
9: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
8: No, vaig convèncer, li vaig dir, fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
9: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: 8 i 9 minuts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En plana política, el president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del Partit Popular li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
10: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
11: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
10: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
12: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
13: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
12: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol.
0: El Congrés, per cert, ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pel seu paper en la crisi de Ceuta. Ho han permès els vots del Partit Popular, Vox i Junts. Els populars també han estat clau per convalidar la injecció de més de 300 milions d'euros del govern espanyol per a la ciutat autònoma. Anem a Londres, en aquest cas, però no deixem de parlar d'immigració, perquè una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortit del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
14: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
15: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
14: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui es reprèn el judici a la intervenció policial de l'1 d'octubre, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Es jutgen 4 policies nacionals, que s'enfronten a 13 anys de presó cadascun. Ahir, primera sessió del judici, avui és la segona, 2 comandaments del cos van justificar l'acció policial, mentre diversos testimonis van assegurar que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarque.
16: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
17: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
16: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
0: Els afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan aturades i lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
18: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores, estan molt allunyades. Però, més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 anys i 5 anys després de fer les obres per si apareixen noves afectacions. La pròxima reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve. Hem arribat amb aquesta informació a 8:45 del matí. Temps a 3CAT Info per a l'àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs matí complicat per diversos accidents. De fet, n'hi ha 5. L'autopista P7 està tallada en sentit nord a Capmany, a l'Alt Empordà, i es desvia el trànsit per la sortida 20. A Osona, un accident a la C-17 a Manlleu en sentit Ripoll talla un carril. Al Maresme també hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona. Accident també a la C-58 a Ripollet en direcció Sabadell. I una altra topada a l'AP-2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C-15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim les retencions als punts habituals, sobretot a la P7 de Parets a Barberà. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4. També hi ha retards de 20 minuts a la R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat, les que van de Barcelona a Igualada, per limitacions de velocitat. I al metro de Barcelona, la línia 4, la Groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova, però hi ha servei de bus alternatiu. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
4: El temps.
0: Francesc Mauri.
19: La forta inestabilitat de les últimes hores s'allunya, però no fa net del tot. De fet, encara és possible aquest matí algun ruixat arran de la costa central, intervals de núvols a moltes comarques i a la tarda nuvolades al nord-est que poden deixar algun ruixat en àrees de muntanya. El temps més assolellat ara al matí cap a ponent i a la tarda, a més de ponent, a gran part del sud. I temperatures de luxe han baixat i notablement i es mantindran a ratlla els propers dies. Per últim, dir que en les últimes 24 hores els dos, podríem dir, nuclis de precipitació més intensos associats als problemes o fins i tot a la tragèdia més important, els trobem a Viladellops, amb 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, molt a prop d'aquesta riera de Begues, a Olivella, i a més els gairebé 100 litres al barri d'Horta, a Barcelona.
4: 3CAT Info.
0: L'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per a les nostres vides i les nostres economies. L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. És el cas de bona part de les conques fluvials d'Amèrica del Nord, les conques del Plata, a l'Argentina o les d'Europa Oriental, l'Orient Mitjà i Àsia Central. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea hidrològica d'Organització Mundial Meteorològica Mundial.
20: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
0: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, cada cop hi ha almenys aigua als sòls i als llacs i ha baixat la que prové del gel i la neu i també les aigües subterrànies. Es calcula que l'any passat 2/3 dels pous que es monitoritzen arreu del món van registrar nivells més baixos del que fins ara eren habituals. L'informe també confirma que per 4 any consecutiu les glaceres es van reduir de forma generalitzada a totes les regions del món i això ha provocat una pujada del nivell del mar d'uns 4 mil·límetres. De fet, en 3 anys ha perdut l'equivalent a l'aigua que cal per omplir 560 milions de piscines olímpiques. Amb tot això, s'hi sumen diversos esdeveniments extrems relacionats amb l'aigua, sequeres persistents a Europa, l'Amazones o la Banya d'Àfrica, inundacions a Nigèria i al Congo, o el monsó que va causar 3.600 víctimes mortals en diversos països asiàtics. Per regions, Àsia i Àfrica concentren la meitat d'aquests esdeveniments extrems i el 80% de les víctimes mortals que han provocat en els últims 5 anys. Una pausa, ara són les 8:19 i ens posem amb la cultura.
21: Info. Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona, Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Tresca
0: Info. Parlem de teatre. La Sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
2: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la Bodega Bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís plega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
3: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert, una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
2: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
3: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
2: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
0: Els autors dels premiats còmics infantils protagonitzats per la Molly Wynn i Catalina González i Toni Galmés publica El color de les tulipes, un còmic històric ambientat a l'Holanda del segle XVII, en plena febre especulativa per les tulipes. Clàudia Roses.
5: La història segueix la geta, una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González és l'autora i destaca el missatge contemporani que ha volgut transmetre a través d'aquest moment històric.
7: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivirla haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
5: Escollir les tonalitats del còmic per transmetre els contrastos entre classes socials ha estat tot un repte, ho explica l'il·lustrador Toni Galmés.
24: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estessin ben dibuixats.
5: El color de les tulipes es va publicar el 4 de setembre en versió en català i castellà.

Els espectacles de gran format, Emergency Exit, de la Fura dels Baus i el Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. El dia 26 de setembre serà a la platja del Bogatell. El Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja de Nova Icària. Es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.

0: 3Cat Info.
1: Una mica més de 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí.
0: Esports.
1: El Valserra, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugrana van sumar ahir al vespre la 6a victòria consecutiva, segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava al final del partit la seva satisfacció.
4: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
2: Rafinha va tornar a ser un dels protagonistes destacats, marcant un hat-trick, 2 d'ells de penal, i suma ja 9 gols en 6 jornades.
5: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
2: També van anotar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en propia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensne, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp els últims 30 minuts de partit. El Barça-Racing va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, Laporta també va comentar que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi a l'estadi del Futbol Club Barcelona.
0: 3Cat Info.
2: A banda del Barça Racing, ahir es van jugar 2 partits més de primera: Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, per cert, és el pròxim rival del Barça dissabte que ve a les 9. Per contra, el partit Llevant, Atlètic Club de Bilbao, es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits més: Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vilareal a 9:15. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
6: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. I espero que aquesta situació se va arreglar ràpido.
2: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada.
0: 3Cat Info.
2: Mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lligueta. Destaquen aquests resultats: Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquen aquests partits: Real Societat Bournemouth, Besiktas, Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà. En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 9:15. El tècnic dels blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir una nova victòria.
7: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta,
8: però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
2: I a la Lliga Femenina d'handbol, segona derrota de la temporada del Granollers, la primera casa el perd amb el Morvedre 16-22.
9: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: En punt 8:45 del matí, sou a 3Cat Info. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars amb els quals s'aixeca aquest dijous 17 de setembre. Comencem per actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: La P7, que estava tallada a Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la C-17 a Manlleu en direcció a Ripoll, a la C-32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa i a la P2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C-15B a Sant Pere de Ribes i la B-431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4 i a les R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Parlarem també, però, la propera mitja hora de l'episodi de fortes tempestes que ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central, provocant múltiples problemes de mobilitat. Tram amenaça Europa amb forts aranzels o el tancament, d'altra banda, de relacions comercials si s'estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. I als Estats Units també la Reserva Federal ha pujat el tipus d'interès en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa i els puja fins al 4%. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés rebutja la llei per regular l'activitat dels lobbies a Espanya. Ho ha fet amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. Pedro Sánchez acusa la dreta i l'extrema dreta de voler mantenir l'opacitat de les relacions d'aquests partits amb els grups d'interès. Els Mossos d'Esquadra, més qüestions que us explicarem fins al punt de les 9, han detingut un menor d'edat per possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. I en el recorregut que farem per diferents punts del país, passarem per Solsona. Allà, el Drac, un dels més antics de Catalunya amb més de 300 anys, ha tornat a ballar després d'una restauració integral.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9, Audal amb el Barça, que continua imparable en aquest inici de Lliga.
3: Goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva del campionat i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades.
0: I el temps, el temporal de pluja remés, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus. Ara passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar un dispositiu amb 11 dotacions, els graes subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i una matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials a comarques del Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
4: L'SLR no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Fins aquest matí, els bombers han fet més de 270 actuacions, principalment a l'àrea metropolitana. Al barri d'Horta de Barcelona van caure 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf es van superar els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat, i hi va haver tralls de Rodalies i es va tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Van entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Més qüestions. Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
2: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
2: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president dels Estats Units ha recorregut al seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
7: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: I als Estats Units, la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Donald Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
8: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
9: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
8: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: 9:45.
10: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Ho ha explicat a Trescat Info la portaveu de l'entitat, Irene González.
11: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa, que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no? En què el conveni ja no hi és i que, per tant, aquestes famílies acumulen un deute que no sabem què passarà.
0: A més, recorda que la moratòria estatal de desnonaments extraordinària acabarà a finals d'any i el bo social és una mesura que no arriba a les famílies més vulnerables.
11: Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys cobertura, no?, d'aquesta ajuda. Per tant, ens trobem amb que hi havia un informe de SADE que deia que entre el 70 i el 80% de famílies que haurien de tenir accés al bo social no el tenen, no? Per tant, aquí hi ha una feina, hi ha uns deures increïbles per part de la Generalitat de procurar que el bo social arribi a totes les famílies que el necessiten, automatitzant-lo.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern i que, a més de les ajudes a les persones, també cal millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies. L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori dels lobbies i fer públiques les seves reunions amb el govern. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
12: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
13: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
14: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Una de les conseqüències directes de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros dels fons europeus vinculats a la seva aportació.
10: Descarrega't l'app de 3cat Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Marroc i Israel estrenyen relacions a l'empara dels Estats Units. Rabat i Tel Aviv han acordat incrementar les relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Les dues parts també reforçaran els seus lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc. I almenys una desena de ferits en un nou atac rus amb míssils i drons contra Kiev. Segons les autoritats a la capital ucraïnesa, l'atac ha provocat danys en la façana i els finestres d'un edifici d'educació superior on també s'ha declarat un incendi. Els atacs han afectat igualment infraestructures i propietats a la regió de Kiev. Les explosions s'han sentit al centre de la capital poc després de mitjanit i posteriorment s'han registrat nous impactes amb míssils balístics. Les autoritats encara avaluen l'abast dels danys. Rússia ha intensificat els atacs contra Ucraïna en les darreres setmanes, aprofitant la debilitat dels sistemes de defensa antiaeris ucraïnesos.
10: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. Investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, d'altra banda, a les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguren que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava en diversos centres de fisioteràpia i, de fet, les denúncies que no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els propers dies. Més qüestions. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran avui per trobar la manera de combatre el robatori de coure a la xarxa ferroviària. El focus d'atenció de la trobada serà la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on ahir es va registrar el 6è robatori en 10 dies. De fet, segons ha pogut saber 3CAT Info, agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància dels Mossos als accessos de l'estació. Aquesta setmana s'adjudica la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França, l'empresa Indra, per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-se és d'un any. Altres punts on s'actuarà prioritàriament són Montcada, Bifurcació, Bellvitge, La Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Més temes. La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes al 1976 amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien 1.000, repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració. Perpinyà, Laura Bertran.
15: La festa ha estat una barreja d'actuacions musicals i teatrals acompanyades dels parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
16: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana a la Catalunya Nord i, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
15: Després de superar la crisi econòmica de fa un any i mig, el gran repte de futur de la Bressola és la construcció del Liceu per cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el festival ve arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum amb Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Per primer cop el festival s'allarga 3 dies fins dissabte a més de 30 artistes dedicats a la música emergent i alternativa. Clàudia Roses.
17: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica i està format gairebé íntegrament per artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el seu disc Spanish Leather, fusió de tradició, pop i electrònica. Rusovski, el seu pop experimental. Young Beef, una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. I Maria Arenal, la seva mirada singular. Sé que hay cosas que me digo. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza, Muxca, Sanjijuelas del Guadiana i Claudio Montana. Dins l'aposta pel talent emergent, el festival compta amb Biznaga, Ángeles Toledano, Alosa i Tarchi. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs i propostes de club, amb sons que van del bass i els rimes africans, el techno i el reggaeton, amb noms com Kasi, Jazzy i Patata Un Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara queden entrades de dia al web oficial del festival. Te construirà un
0: castillo. Hem arribat a 9:15 del matí. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs l'AP7, que estava tallada Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la mateixa AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona i un carril tallat. A la C32, un altre accident també a Premià de Mar, està complicant el trànsit d'entrada a Barcelona. A la C58, accidents a Ripollet en sentit Terrassa, també a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4. També hi ha demores de 20 minuts a la R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat, les que van de Barcelona a Igualada, per limitacions de velocitat. I al metro de Barcelona, la línia groga, la línia 4, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova, però hi ha servei de bus alternatiu. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Francesc Mauri.
18: La inestabilitat molt accentuada de les últimes hores, recordem que va deixar molt a prop del lloc de la tragèdia de la Riera de Vega a Saolivella, a Viladellops, concretament 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, o els 99 del barri d'Horta a Barcelona. Tot això s'ha allunyat, l'acusada inestabilitat, però no fanet del tot. Encara aquest matí algun ruixat a la costa central catalana, cel variable a la resta, sol a ponent, i a la tarda més sol a ponent i al sud, i algun ruixat en àrees de muntanya del nord-est. Menys inestabilitat, el cap de setmana més sol a gran part de Catalunya, amb algunes restes de núvols, i també boires matinals. I, sens dubte, la refrescada molt, molt evident a tot el país.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Catalunya al dia.
0: D'aquí a poc més de 12 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. En aquest moment fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben de diferents punts del país i que ampliarem al Catalunya al dia amb l'Estel Batet a partir de la 1 del migdia. La sintonia de 3CAT Info. Ara el que fem és anar fins a Lleida perquè les exportacions de codony, un conreu minoritari al país, han crescut més d'un 30% en els darrers 6 anys. La campanya passada es va assolir el rècord de quilos exportats perquè altres països productors com Turquia van tenir males collites, Júlia Albacar.
20: Tot i que el mercat ha oscil·lat molt en els darrers 6 anys, les exportacions d'esta fruita de tardor han anat en augment i van tocar sostre la passada campanya amb 1,2 milions de quilos. Això perquè les complicacions meteorològiques que van patir zones productores com Turquia van afavorir que els codons catalans poguessin arribar a nous mercats, com per exemple el sud-est europeu. També

0: Un dels principals països importadors fins al 2024 era Israel, perquè els codonys s'utilitzen durant la festa del Rosh Hashanah, l'any nou jueu, que es va celebrar este passat cap de setmana. L'esclat de la guerra, primer en Palestina i després contra l'Iran, ha fet caure en picat les exportacions d'este producte, que han passat de 345 tones el 2020 a només 20 l'any passat.
1: Cada any nosaltres fèiem l'exportació a Israel, que comença a finals d'agost. Però des dels inicis de la guerra que estan fent, pues, s'ha paralitzat tot això.
0: La collita de codony a Catalunya va començar fa dues setmanes, molt marcada aquest any per la calor, que ha fet disminuir el calibre de la fruita per l'estrès tèrmic que han patit els arbres.
2: Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la dilatació dels participants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El treball del Departament de Geografia de la URB ha analitzat les temperatures en correfocs com el de Sant Pere de Reus, les Santes de Mataró, la Mercè de Barcelona o Santa Tecla a Tarragona. L'estudi publicat a la revista Climate conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat, combinat amb l'activitat física dels correfocs, fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per l'aixafogó.
4: Potser ens afecta més l'aixafogó que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com una, quasi una activitat esportiva, doncs, home, es nota i això passa a factura, sí, sí.
3: Montero també apunta que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Santana del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla del Drac de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
5: El principal problema, sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera de refrigeri.
3: L'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. Montero dels Diables de Tarragona diu que el debat és molt incipient, per això els investigadors plantegen crear grups de treball amb els Valls de Diables, com van fer amb les colles castelleres, per valorar mesures d'adaptació a la calor.
2: Parlem encara de tradicions catalanes. El Drac de Solsona, un dels més antics de Catalunya, amb més de 300 anys, ha tornat a ballar després d'una restauració integral. La figura, un dels símbols de la ciutat, estava força malmesa tant per dins com per fora. Joaquim Albalate.
6: El drac, estrenat el 1692, s'ha sotmès a una restauració tant de l'estructura interna, afectada pel pas dels anys i algunes caigudes, com de les capes exteriors, malmeses i brutes per la pirotècnia. S'han encarregat la conservadora i restauradora Teresa Casserres.
7: És una peça única a nivell de Catalunya perquè és un entramat de fustes, a sobre hi ha una tela d'arpillera que li acaba de donar la forma i on hi van clavar des vora de 10.000 escates. Ha substituït algunes de les peces internes de fusta que estan molt trencades. També hem consolidat totes les fustes originals afectades per corcs i després ja més a nivell el que es veu, hem fet una bona neteja i hem pintat només les zones que eren necessàries.
6: Uns treballs necessaris perquè el drac, que pesa 96 quilos, continuï sent un dels símbols més estimats de la ciutat. Roger de Vins és el massip major dels geganters de Solsona.
8: És una peça de més de 330 anys d'història que aquí la fem córrer per Solsona durant les festes, que potser en un altre lloc estaria tancada en un museu, però creiem que mereix que la puguem fer ballar durant la festa major amb la solemnitat que mereix. A part que és una figura molt pesada i amb molta presència, és una figura original que agrada molt i que té molt pas històric.
6: El Drac de Solsona és un dels tres més antics de Catalunya. Al llarg dels seus 330 anys s'ha restaurat diverses vegades. Les últimes les havien fet l'avi i el pare de l'autora d'aquesta intervenció.
2: I saltem a Tortosa perquè ja comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abu Bakar el Tortuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història. Els actes s'allargaran fins a finals de mes i volen ser una eina per combatre la intolerància i els discursos d'odi, Jordi Barranca.
9: Abu Bakr al-Tortuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, un manual del bon govern en què es propugnaven idees com la modèstia, la justícia, la igualtat o l'equitat. Artur Ogai és el comissari dels actes de commemoració.
10: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase «ets tan pobre que només tens diners». Aquests pensaments molts regalés un home als segles X i XI és molt important per a avui, no?
9: L'objectiu és que sigui una eina integradora més enllà d'una simple commemoració cultural. Per això, conferències, xerrades i fins i tot una ruta guiada per la Tortosa Andalusí formen el programa d'activitats que s'han presentat.

0: Parat. Marlla Aixà, alcaldessa de Tortosa.
1: Reivindicar Abubakar al nostre país i a l'Europa del segle XXI és una proposta plena de vigència perquè pot contribuir a fomentar els valors de la pau, de la diversitat, de la convivència, de la cohesió social.
0: L'efemèride també es treballa a les escoles i instituts a la ciutat i també de la veïna Roquetes dins els plans educatius d'entorn.
2: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 9 del matí.
3: Esports.
2: Hola, Serra, bon dia.
4: Bon
2: dia.

0: 5 minuts i seran les 9, no? No s'han equivocat, no. No s'han equivocat, però és que avui a les 9 tenim ple extraordinari. Per tant, l'única manera de poder-los saludar, de dir quatre coses sobre el que passarà avui sense trepitjar a cap dels 21 regidors o regidores, és aquesta. Avançar-nos 5 minutets a l'inici del ple extraordinari. És dijous, és 17 de setembre i hem passat una nit de pluja, una nit de pluja que ha deixat, comptat i debatut, 56,1 litres per metre quadrat a Sitges, amb especial intensitat la pluja pels vols de les 10 de la nit, quan apretava de valent, després de la tempesta ve la calma, amb, en el cas de Sitges, la incidència més important a l'Olacamp Sitges Relax. Saben que la Riera divideix dos càmpings, el que era l'antic càmping Sitges, que ara és Olacamp Sitges Relax, i l'antic càmping El Garrofer, que ara és Olacamp Sitges El Garrofer. Doncs en el primer dels dos, a l'Olacamp Sitges Relax, el que s'excedeix ben a prop de la rotonda, s'han hagut d'evacuar aquesta matinada 40 persones, perquè hi ha hagut zones del càmping que han quedat inundades. Els bombers, la policia local, entre la 1 i les 4, han recollit aquestes 40 persones, les han portades a un lloc segur, però després, més enllà d'aquest ensurt, no s'ha hagut de lamentar res més. Més enllà, com ho saben també tots vostès a aquesta hora, l'home que ha resultat mort a Olivella, al sortir del seu cotxe a la Riera, se l'ha endut. Bé, aquesta és la notícia malaurada del dia d'avui. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 7 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 35. El sol es pondrà gairebé a les 8 del vespre, a les 7 i 58, i es farà fosc a les 8 i 26 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons, tindrem 12 hores i 23 minuts de llum solar i 11 hores i 36 minuts de foscor. A l'agenda del dia d'avui, poden anar a veure, perquè es va inaugurar ahir a la tarda, entre les 6 i les 8, al Mercat Vell, l'exposició del Garatge al Carrer, aquesta exposició de gegantons, dracs, cabeçuts, els que sortiran a la matinal infantil. A 8:15 del vespre, a la Vermuteria La Gralla del Carrer Major, taula rodona, seguretat, generacions i identitat cultural, amb la participació de l'alcaldessa Aurora Carbonell, de la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, del president de la Comissió Municipal de Festa Major, Xavier Salmerón, i de la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime, a partir de 8:15 a la Vermuteria La Gralla. I el dia acabarà a les 10 de la nit, a Can Fals, com que ja no ens haurem de preocupar pel mal temps, amb les Gitanes d'Antes. I en 2 minuts seran les 9 del matí, a partir de les 9, ple extraordinari. Aquesta sessió de ple extraordinari que van demanar Junts per Sitges al Partit Popular, Fets per Sitges i al Margalló. La convocatòria per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal. Òbviament, els oferirem en directe, quan comenci a partir de les 9 del matí, en un punt que aplega 6 acords. Acords que demanen, per un costat, que el govern municipal presenti per escrit una planificació de les prioritats polítiques, que, atesa la seva situació de minoria especialment accentuada, convoqui reunions extraordinàries de caràcter quinzenal amb tots els grups de l'oposició, que garanteixi que tots els grups de l'oposició siguin informats directament i amb caràcter previ o immediat dels acords adoptats pels òrgans de govern, instar el govern a informar el ple dels acords polítics que pretengui assolir amb altres grups municipals, donar compte al ple de l'estat dels principals projectes estratègics del municipi, del calendari previst per a l'execució, i instar el ple i el govern municipal a modificar la seva política de comunicació institucional perquè representi d'una manera plural, equitativa i respectuosa tots els grups municipals presents al consistori. Aquests són, a grans trets, els acords que estan incorporats en aquest punt d'aquest ple extraordinari, que tindrà una presentació a càrrec dels 4 grups proposants del ple, en 10 minuts cadascun aproximadament, i després, doncs, com si es tractés d'una moció, una exposició de 3 minuts per cada grup, una rèplica d'un minut, total, que ens estarem més o menys a la vora de dues horetes llargues de ple municipal. Els deixem, per tant, si tot comença que hi ha moviment. Sí? Doncs com que començarà més o menys, o això ens ho sembla, eh? Això ens ho sembla. Els deixem en connexió amb el Saló de Plens amb la celebració d'aquest ple extraordinari, com els dèiem, per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: 9 i un minut, de moment el canal institucional de l'Ajuntament de Sitges a YouTube assenyala l'hora de l'inici del ple municipal a 9:15. Per tant, nosaltres que teníem la intenció de començar aquesta transmissió a les 9 del matí, la transmissió començarà a 9:15. Continua posant, 9:15? O com ho veu? Sí? Bé, és que no sabem res més. Fem una petita pausa musical, perquè és que no ho aclarirem, això, i a veure si ho podem aclarir. En principi, com els dèiem, el ple extraordinari estava previst a les 9 del matí.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
0: Sembla ser que s'ha recuperat l'emissió per YouTube. Sí? Ara sí? Sembla ser que només falten dos regidors, sembla ser que hi és tothom. Sí? És que hi ha hagut un moment en què ha aparegut a la pantalla del YouTube d'aquí 15 minuts. Vinga, va.
2: Amb un comitè d'emergència absolutament activat, com normalment sempre fem, avui s'ha de fer el repàs en protecció civil per veure els desperfectes que hi ha hagut, que hi ha hagut algunes incidències. També voldria començar donant tot el suport a l'alcaldessa Marta Verdejo d'Olivella, que com bé sabeu aquesta nit desgraciadament ha mort una persona precisament pels aiguats, i des d'aquí li enviem tots els ànims i tot el suport. I també voldria donar molt les gràcies al comitè d'emergència aquesta nit, a tots els que han format part del que ha passat als aiguats d'aquesta nit, i especialment a la policia local, que ha tingut que desallotjar un càmping i que gràcies també a aquesta actuació no hem hagut de patir cap desgràcia. Per tant, que moltíssimes gràcies a tots els que aquesta nit hem estat activats atenent aquestes pluges. Comencem ara aquest ple extraordinari, que recordem és un ple extraordinari a petició dels grups polítics de Junts per Sitges, del Partit Popular, de Fets per Sitges i de la regidora no escrita Elena Alonso. La petició d'aquest ple extraordinari, exactament el punt que portem en l'ordre del dia, és l'aprovació per debatre sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Tal com es va aprovar en Junta de Portaveus, definim ara el desenvolupament d'aquest ple, que anirà de la següent manera. Primer parlaran els grups proposants, el portaveu de cada grup proposant, que tindrà un temps màxim de 10 minuts per explicar la proposta d'acord que porten aquí al ple. Després tindrem 3 minuts cada portaveu de cada partit polític, amb ordre decreixent. Primer parlaran els partits no proposants i després els partits proposants, i després tindrem un minut també de contrarèplica, diguem-ne, també de tots els grups municipals, també de manera decreixent, primer els grups no proposants i després els grups proposants. I d'aquesta manera s'ha de desenvolupar aquest ple extraordinari. Així que comencem per la portaveu de la regidora no escrita, Elena Alonso. Endavant, té un màxim de 10 minuts. Endavant.
3: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia a tothom. Senyora Carbonell, començarem. Li direm que vostè no lidera. Aquí estem, senyora Carbonell, per fer política, que és treballar pel bé comú i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. I no entraré ara en com estem a les botigues, de veritat. Lo del seu grupet de govern sembla més una trobada de companys envoltant una taula a veure com passem el dia. Llavors nosaltres ens preguntem, senyor Carbonell, quin és el seu projecte per Sitges? Ja que tinc clar que per les botigues no hi ha cap, però possiblement el públic que avui ens acompanya i també els meus companys voldran saber què tenen pensat fer des de demà a les 9 del matí fins al dia abans de les eleccions. Però sé també que això no ho contestarà, perquè vostè ja ens té acostumats a no dir res, senyora Carbonell, que és la política que vostè fa aquí. La política catalana, senyora Carbonell, m'agradaria també que em mirés quan li estic parlant. És que ja, la política catalana, senyora Carbonell, es basa en els pactes, i això implica renunciar a alguna cosa. A què ha renunciat vostè, senyora Carbonell? Possiblement a res, perquè vostè no té full de ruta. I com no té full de ruta, el suposat equip de govern no té rumb ni té patrona. Llavors, què fem, senyora Carbonell? Ja sabem que ens hem de conformar en veure-la a vostè aquí asseguda mirant la seva pantalla cada vegada que algú de nosaltres l'interpel·la, buscant potser la resposta que vostè no té i que li han de donar. I sap per què no la té, senyora Carbonell? Perquè vostè tampoc treballa, com tot el seu equip de govern. Vostè podria acunyar perfectament la frase de qui dia passa, any empeny. I ara anem a pams. Que el seu govern no és un equip de govern ens ho demostra amb l'equipet de set que s'ha quedat ara, després de que els fins ara, que anomenaven companys, han hagut de marxar per la porta del darrere. On són les seves responsabilitats, senyora Carbonell? No s'ha fet responsable del desgavell del seu govern, ni de la falta d'estratègia per aportar a terme projectes a l'alçada d'un municipi com el nostre, com és Sitges. On està la seva responsabilitat? Saber que durant els propers 10 mesos no podrà portar res que valgui la pena a aquest plenari perquè vostè està sola. Ho ha pensat, senyora Carbonell? Sap vostè, senyora Carbonell, que la gent ja parla de vostè com la pitjor alcaldessa d'aquest municipi? És trist que la primera dona alcaldessa que es diu d'esquerres i feminista deixi el llistó tan baix. Però parlem del desgavell municipal de l'Ajuntament que vostè hauria de liderar. Fem memòria. No tenim pressupostos ni ordenances fiscals per la incapacitat del seu equip i seva per negociar. I a sobre el seu missatge és donar la culpa sempre al grup de l'oposició, obviant que la feina de l'oposició és fiscalitzar precisament la seva feina. Els principals contractes de l'Ajuntament estan caducats des de fa molt de temps. Se'ns va parlar que trigaven perquè havien de ser revolucionaris, increïbles i de futur. I ens van presentar uns projectes antiquats i fets a mida per uns tercers. El desgavell també es veu en l'actual organigrama fet a mida dels interessos de cada regidor. Però ara ja anem a l'última i a la més actual, a la bomba. La bomba és l'abandonament el passat dia 28 d'agost de l'empresa que executa les obres de remodelació del passeig marítim de les botigues. Avui és dia 17 de setembre i durant 21 dies que hi han passat, ningú del seu govern ha tingut explicacions cap als meus veïns i veïnes de les botigues. Tenen vostè un escrit meu demanant explicacions de data de primers de setembre i encara no m'han contestat. Se'ls va informar de la reunió que aquest dimarts passat s'ha mantingut amb els veïns i se'ls va demanar al regidor, Dani Martínez, en aquest cas, que vingués a explicar què havia passat i quins moviments estaven vostès fent amb el Ministeri. I després de confirmar, m'envien la nit anterior un WhatsApp declinant venir perquè aleguen que els manca informació ministerial i que ja convocarien vostès quan creguin pertinent. I jo em pregunto, com és possible que vostès, encara que els manqui informació com aleguen, i jo, amb un parell de trucades gràcies a una persona, aconseguís la informació directament del Ministeri? No m'ho puc creure. És en una conversa, per cert, molt profitosa, de la qual ja en parlarem un altre dia. Una líder, senyora Carbonell, la patrona d'un vaixell, la capitana, dona un cop de timó, treu els cèntims d'aquest meravellós romanent que tenim i que dia a dia, per cert, va creixent. Es posa a negociar amb Rogassa perquè continuï l'obra i paral·lelament ja li va reclamant al Ministeri. Una líder, senyora Carbonell, fa això. Una patrona, senyora Carbonell, guia a la seva gent. I una capitana, senyora Carbonell, protegeix per sobre de tot el seu poble i els seus interessos. I acabo com he començat. Vostè no lidera. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyora Alonso. Continuem ara amb el grup del Partit Popular. Endavant.
4: Moltes gràcies i bon dia. Gràcies, alcaldessa i membres del govern i regidors i persones i públic que ens pugui estar seguint. En primer lloc, també, com no pot ser d'una altra manera, suport al municipi d'Olivella i a la família de la persona que ha perdut malauradament la vida aquestes pesades hores. Bé, avui no vinc a parlar només de vostès, que més tard em referiré també. Vinc a parlar precisament de la realitat que viuen els sitgetans, de la realitat que es troba el ciutadà quan surt de casa, de la realitat dels serveis municipals, de la realitat dels carrers, de la seguretat, de les inversions que no avancen dels treballadors municipals i també de la realitat política d'un govern que només governa amb 7 de 21 regidors. Perquè després de tot el que ha passat durant aquest mandat, crec que ja no podem continuar parlant de problemes puntuals o d'episodis independents. quan la neteja continua generant queixes, quan hi ha problemes de seguretat, quan les inversions estratègiques del municipi porten anys d'espera, quan els problemes de personal formen part del dia a dia de l'Ajuntament, quan els problemes, quan els pactes polítics es trenquen i el govern acaba reduït a 7 regidors i quan al mateix temps apareixen qüestions que afecten a l'exemplaritat de la màxima autoritat municipal, el que tenim davant no és una qüestió menor, és una qüestió molt profunda, molt greu i és una qüestió d'aquest govern. I vostè, senyora alcaldessa Aurora Carbonell, és qui encapçala aquest govern. Miri, comencem per una cosa tan elemental com la neteja. Sitges és un municipi que suporta una enorme pressió durant molta part de l'any. A l'octubre del 2025 aquest ple va aprovar el nou contracte de neteja viària, recollida de residus i deixalleria amb un cost de 13 milions d'euros. 13 milions d'euros, senyora alcaldessa. No estem parlant d'un servei menor, estem parlant del contracte major d'aquest Ajuntament. I, malauradament, el debat sobre la neteja continua al carrer. I al final la pregunta és molt fàcil. Què veu el ciutadà? Perquè el ciutadà no veu un expedient administratiu, com vostès volen fer creure. El ciutadà viu al carrer i veu al carrer. Veu contenidors, veu residus, abocaments, brutícia i punts del municipi que no transmeten precisament la imatge d'un ajuntament que té controlat els seus serveis. I quan parlem de neteja també hem de parlar del garraf i de les botigues, perquè vostès els tenen abandonats també en matèria de neteja. Miri, jo crec que durant tot aquest temps vostès han posat moltes excuses i els veïns tenen dret a una resposta clara i no més excuses. I un servei que costa pràcticament 13 milions d'euros anuals, el ciutadà té dret a exigir-los a vostès saber amb dades, amb xifres, a canvi de què doncs, aquests diners que es paguen, quantes freqüències de neteja hi ha a cada barri, quantes incidències es produeixen, quan es triga a resoldre'ls, quins abocaments es detecten. Això és gestió i malauradament el resultat és nefast i els responsables són la senyora Guiu i els 6 altres regidors d'aquest govern, d'aquest Ajuntament. I si parlem de resultats també hem de parlar de seguretat. On era vostè, senyor David Martínez, ahir al vespre, per cert? On era? Algun regidor de l'oposició li va demanar informació quan s'estava produint una tempesta terrible en aquest municipi, molt gran. Li va preguntar al senyor García què estava passant, incidències que hi havia, quin era el control que vostè estava fent, dispositiu, potser operatiu, que si estava coordinant algun dispositiu, si estava fent un seguiment de les incidències, devia estar vostè al sofà de casa seva, perquè ni estava ni se l'esperava, com sempre. Miri, la nit del 23 al 24 d'agost, després del concert de Festa Major, Sitges va viure un fet molt greu, una batalla campal amb llançaments d'objectes contra agents policials, barricades amb contenidors, lavabos portàtils volant. I què sabem després de pràcticament 3 setmanes? Què sabem? No sabem absolutament res, senyor Martínez, i menys per vostè. El que sabem és perquè ens ho han explicat terceres i quartes persones, però vostè encara no ha donat explicacions com calen, com calen. I vostè això s'ho pren, a més, a broma, i això és el més lamentable. Miri, a vostè hauria de tenir capacitat d'anticipar-se, coordinar i actuar. I el regidor David Martínez, el regidor de Governació, ni està ni se l'espera. I encara riu ara. Vergonyós, vergonyós. Però si hi ha una qüestió que mostra especialment bé la falta de capacitat de lideratge d'aquest govern és Vallcarca. Fa 4 anys que estan esperant una resposta en aquesta inversió de 440 milions d'euros i 2.000 llocs de treball. 440 milions d'euros i 2.000 llocs de treball. 4 anys porten esperant perquè l'alcaldessa no li dona la gana donar explicacions, donar la cara i dir efectivament el que pensa, si vol aquesta inversió o no la vol, però no fer perdre més el temps amb uns inversors que estan, diguem-ne, esperat i a més molt sorpresos de la seva actitud. Senyora alcaldessa, perquè miri, si considera que aquest projecte no és adequat, expliqui-ho. Si creu que s'ha de modificar, faci-ho també. Si creu que pot avançar, expliqui què és el que està fent. Però vostè no està fent absolutament res. Avui governa, senyora Carbonell, amb 7 regidors de 21. Aquesta és la realitat. El mandat va començar amb un acord polític que contemplava determinats compromisos amb determinats grups municipals. Però vostè, segons diuen tots, sobretot els que han marxat del govern, vostè ni compleix, ni té paraula, ni és de fiar, que és el més greu. I arribem finalment al punt més important, que és l'exemplaritat de la màxima autoritat municipal. perquè vostè no és una ciutadana més, senyora alcaldessa, és la màxima autoritat política de Sitges, 24/7, no només a dintre d'aquestes quatre parets, també quan surt d'aquest edifici. El juny del 2023 vostè va ser detinguda per la policia en el marc d'una investigació relacionada per presumptes irregularitats en subvencions i contractes de la taula del tercer sector social Sitges-Garraf. El cas inclou investigacions per presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental i es van posar sobre la taula advertiments de la intervenció municipal sobre possibles fraccionaments de contractes. Vostè, evidentment, doncs, va negar qualsevol favoritisme. I el mateix passa amb la investigació que aquest any 2026 afecta a una concessió temporal del mercat relacionada amb una empresa on el seu fill era l'administrador. Vostè ha defensat la legalitat de l'actuació i nosaltres qüestionem l'exemplaritat ètica de la situació. I aquesta és una qüestió que mereix explicacions i transparència, senyora alcaldessa. Però és que encara hi ha un episodi que personalment considero especialment greu, jo diria que gravíssim, que és el Club de Mar. S'ha fet públic un vídeo en què vostè, senyora alcaldessa, es refereix als usuaris del Club de Mar amb l'expressió de pijos de merda. Que la gent que ens escolta ho sàpiguen, perquè el vídeo ha corregut, però no sé si ha corregut prou perquè tothom ho sàpiga. Es referia l'alcaldessa en els socis del Club de Mar com a pijos de merda, textual. I li vull parlar, senyora Carbonell, en nom de tots aquells ciutadans que legítimament poden preguntar-se si aquesta és la manera com la seva alcaldessa es refereix a una part dels ciutadans que representa. I li ho dic directament. Si vostè va ser prou valenta per dir aquestes paraules de matinada en una discoteca amb una copa a la mà, sigui tan valenta de dir-ho aquí davant de tots els mitjans de comunicació en aquest ple i davant de tots els sitgetans. Digui-ho aquí, sisplau. Pijos de merda? Vostè considera que aquelles persones són pijos de merda? No li fa vergonya? No té dignitat? Evidentment que ni li fa vergonya perquè no la té, ni té dignitat, que és encara molt més greu. I per tant, després d'escoltar aquestes paraules, és inevitable que aparegui una pregunta política sobre aquesta actitud envers el Club de Mar i sobre les gestions que se n'han fet per defensar-ne la continuïtat. Perquè sí que li puc preguntar si aquesta manera de veure els usuaris del Club de Mar ajuda a entendre la seva actitud posterior davant d'un espai que molts sitgetans considerem part de la història i de la identitat del municipi. Aquesta pregunta, senyora alcaldessa, mereix una resposta. I quan ajuntem totes aquestes qüestions apareix una realitat que és difícil d'ignorar. Tenim un municipi que reclama més neteja, que espera actuacions des de fa molt de temps, que té problemes en matèria de seguretat, que té problemes de gestió interna amb els treballadors. Tenim una oportunitat com Vallcarca que vostès l'estan deixant perdre i tenen un govern que ha passat a tenir únicament 7 regidors de 21. I vostè està més sola que mai, més sola que mai. Els regidors que l'acompanyen, els que no han marxat, és que potser no tenen on anar, però vostè està pràcticament únicament exclusivament està sola. I miri, davant de tot això, senyora alcaldessa, no n'hi ha prou amb continuar explicant-nos doncs, que el govern té dret a governar, evidentment que té dret a governar, però té dret i té l'obligació de governar i de treballar i de tenir responsabilitats. I per això, després de tot el que hem exposat, crec que vostè avui i els 6 regidors que l'acompanyen, que encara formen part d'aquest govern, doncs tenen una obligació molt concreta, que és explicar als ciutadans de Sitges què pensen fer a partir d'ara sobre Vallcarca, sobre la neteja i sobre la seguretat. I un cop ho hagin explicat, el que han de fer és dimitir i marxar. Deixar aquest govern, deixar de fer mal al municipi de Sitges. Expliquin vostès tot el que han de fer en les matèries que li he preguntat i després pleguin, marxin i deixin que un altre govern amb uns altres regidors amb més capacitat de feina, sobretot, governin aquest municipi.
2: Moltes gràcies, senyora García. Endavant, fets per Sitges.
5: Bon dia, moltes gràcies, il·lustríssima. Bon dia a tothom, els que m'acompanyeu. Aprofitem avui l'únic punt de l'ordre del dia, d'aquest ple, que és el debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament de govern municipal. I avui no hem vingut a fer literatura ni a perdre el temps amb eufemismes. Des de Fets per Sitges parlem clar i amb la cruesa que exigeix el moment. La realitat que ha quedat al descobert i que tenim un govern buit, sense rumb i absolutament deslegitimat. Perquè com cal definir un govern que traeix els seus propis acords? que signa un pacte i l'endemà el llença a la paperera. La seva paraula, com li he dit reiteradament, no val res. La seva signatura té el mateix valor que un paper mullat. I les coses les anomenem pel seu nom. Vostès són un govern il·legítim, que governen d'esquena la majoria i sobre les seves runes del seu propi compromís, que traint la paraula donada i mentider per prometre conscientment allò que sabia que no complirien, i sobretot desagraït amb el partit i a la seva persona que va fer possible que avui vostès, en minoria, segueixin així. I senyora García del Partit Popular, li recordo que jo no vaig marxar, em van fer fora. Un govern ineficient, incapaç de tirar endavant la gestió municipal més elemental. Un govern decidiós i acomodat, sense cap mena d'impuls ni ambició per la vida, per la vila. Un govern egocèntric, més preocupat pels sous i les fotos a les xarxes socials, no parlem dels vídeos, i de la seva gestió real. Un govern superb, despectiu i arrogant, amb l'oposició igual que les persones del poble que no estan d'acord amb vostès. Un govern incompetent i cínic, intentant dissimular la seva incapacitat, acusant els altres, com fan sovint, i intentar justificar les seves mancances. Des de Fets per Sitges el volem posar d'una manera planera, exposar el nostre posicionament. Posarem sobre la taula quatre exemples concrets per escenificar perfectament el que és aquest govern il·legítim. Anem a posar-nos davant del mirall real dels veïns de Sitges, on la seva desídia i la seva incompetència la pateixen diàriament. El primer d'aquests quatre exemples el trobarem en la gestió dels serveis públics i el desmantellament pausat, silenciós i sistemàtic de la brigada municipal. Sembla una broma que un executiu conformat per Esquerra Republicana i el Sitges Grup Independent sigui el responsable directe d'aquesta deriva. Vostès han posat els serveis urbans en mans de la dèria privatitzadora d'un responsable d'àrea. I ho dic exposant amb fermesa el nostre criteri. Tal com ho veiem des de Fets per Sitges, aquest càrrec té com a única obsessió externalitzar els serveis públics en favor de gestions privades. I això passa perquè no rep les directrius polítiques que hauria de rebre per part d'un govern que ja li està bé aquesta situació i amb el beneplàcit, avui l'ausent regidora, de les seves dèries i les seves fòbies vers a la gent del poble de Sitges. Vostès són un executiu que assumirà amb els braços creuats aquestes actuacions mentre es fan gastar milionades al poble de Sitges, tal i com hem vist clarament amb l'elevat cost del contracte de neteja. I vull deixar una cosa clara. Parlant de la brigada, posem en màxim valor el valor social de la Mancomunitat Tegar. El debat no és Tegar. El debat és el model de la gestió d'aquest govern que utilitza les externalitzacions per cobrir la seva falta de planificació. La prova del cotó la tenen signada amb el seu propi decret d'alcaldia, el 28-29-2026, d'ampliació del conveni amb Tegar. En aquest document s'admet textualment que la jardineria de les quatre escoles públiques, l'Ausó, Barratxina, Utrillo i Agnès, es contracta a fora, donat que la brigada no podia continuar cobrint aquest servei. Aquest és el relat de la seva gestió. Deixa morir la brigada per inacció, no reposen el personal, la buiden de recursos i utilitzen el problema que vostès mateixos han creat com a excusa per externalitzar. Anar privatitzant contínuament acaba sovint sent més car i ens hipoteca els serveis públics. Estan venent el patrimoni humà de l'Ajuntament. Per aquesta incapacitat de gestió no es queda només en papers. El segon exemple, el patit directament al carrer. Ja fa molts mesos que van portar amb aquest ple el cansament, la desesperació i el sentiment d'abandonament profund dels veïns de la plaça Pérez Rosales. Els vam advertir que no era un fet puntual, sinó una problemàtica cronificada. Consum d'alcohol, de la via pública, sorolls nocturns constants, brutícia i una degradació evident de la convivència. Han passat els mesos i quina ha estat la seva resposta? La situació continua igual o pitjor? En el ple, que vostès és molt evident que ens omplin la boca parlant de la falta d'HPO, un debat que evidentment sempre ens sumem sense cap mena de dubte, però referent a aquest tema, què hem de fer amb els sitgetans que han de posar el seu pis en venda perquè vostès són incapaços de gestionar la incivilitat i el soroll a la plaça Pérez Rosales? Quina solució donem a les famílies que han de marxar de casa seva perquè l'Ajuntament les deixa desprotegides? Qui ha de vetllar pel descans i el benestar dels veïns si no ho fa el propi Ajuntament? Aquesta inacció és la radiografia exacta de com un govern d'esquena als veïns. I els hi pregunto, de quina banda estan vostès? Dels veïns que treballen i volen descansar o dels incívics? El tercer exemple d'aquesta governabilitat fallida el trobem portes endins a l'Ajuntament, a la distorsió de les prioritats i en el mal ús que es fan de la pròpia estructura municipal. Cal recordar a tothom una cosa elemental. Un empleat públic no està al servei del partit que governa, està al servei de l'interès general. Els pilars de la funció pública són la neutralitat política, la imparcialitat, l'objectivitat i el rigor. A Sitges cal defensar urgentment aquesta neutralitat, perquè hem vist massa sovint com alguns funcionaris creuen una línia per afavorir l'executiu. Per fer política ja n'hi ha els polítics electes. En canvi, vostès han convertit els càrrecs de confiança en un equip de palmeros al servei exclusiu d'Esquerra Republicana i del Sitges Grup Independent. Treballen per vostès, pel partit, no per la vila. I els hem dit més d'una vegada, si volen assessors d'imatge per promocionar-la i promocionar-se, paguin de les seves butxaques o que ho paguin els seus partits. Però Sitges no té per què financiar-los la campanya electoral permanentment. Així mateix, cal denunciar la falta d'independència d'empreses de comunicació sostingudes mitjançant convenis municipals que acaben fent de portaveus del govern. La informació pública no es compra amb diners municipals. I un quart i últim exemple per tancar el retrat de la seva governabilitat o ingovernabilitat. Cal parlar directament del seu sectarisme polític. Al llarg d'aquests anys, des de Fets per Sitges, hem presentat desenes de propostes d'acord per millorar la vila. Les aproven per complir l'expedient i després les deixen en una caixa. L'exemple més clar d'aquesta manera mesquina de fer política és la pista poliesportiva del Carrefour, la que diem al costat del Carrefour. 6 anys demanant per aquesta pista per fer la pràctica de l'esport posar llums. Nosaltres vam arribar a aprovar-los els pressupostos confiant en la seva paraula, fins que vam comprovar que la seva paraula, com he dit abans, no val res. Quina va ser la resposta durant aquests 6 anys? Excuses surrealistes per no donar-nos la raó, que si no hi havia línia elèctrica, o en recordo el senyor Monasterio al·ludint al parc del futur tren orbital pel costat de la pista. Qualsevol pretext per no donar la raó a Fets per Sitges. Quan vam decidir deixar la reclamació en stand-by, per art de màgia, un dia van posar les llums a la pista poliesportiva. Es van fer les fotos a les xarxes i ja es van oblidar del tren orbital i de les seves excuses que durant 6 anys m'han estat donant. Però sap qui han estat realment els perjudicats? Els joves i els ciutadans de Sitges que no han pogut gaudir d'aquestes instal·lacions en condicions només pel seu sectarisme. Aquesta ha estat la seva governabilitat durant tots aquests anys. Odi, sectarisme i incapacitat. Avui no pretendem que vostès prengui cap determinació, ja que, com va dir el senyor David Martínez, vostès aguantaran a la cadira fins al final. Esperem pel bé de Sitges que aquest sigui el final. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Rubí. Passem ara la paraula a la senyora Gallardo de Junts per Sitges.
6: Molt bon dia a tothom. Volem començar expressant el nostre condol al veí d'Olivella, a la família i als amics del veí d'Olivella mort aquesta matinada pels aiguats. I ara bé, anem al que és substancial en aquest ple, perquè aquest matí de dijous som aquí perquè diversos grups de l'oposició, com s'ha explicat, hem considerat necessari que el govern ens expliqui què pensa fer des d'avui fins al final d'aquesta legislatura al maig del 27, i nosaltres, Junts per Sitges, efectivament som un dels grups sol·licitants d'aquest ple. Sabem que contestarà l'alcaldessa reactivament, dient a tots els grups que ens hem desviat i que no demanem el que proposa la moció, i nosaltres ens creiem absolutament legitimats per fer aquesta exposició de motius, de raons i de despropòsits que prèviament ja han fet altres companys de grups municipals. La pregunta és molt senzilla, és molt simple: quin és el pla d'aquest govern per governar Sitges durant els pròxims mesos? Nosaltres entenem que avui no estem parlant d'una qüestió menor. Vostès són un govern en minoria, només 7 regidors, i al final estem a la fi d'una legislatura que va començar en unes circumstàncies extraordinàries. Se n'ha parlat també amb una detenció de diverses persones, entre elles l'alcaldessa, en el marc d'una causa judicial que encara no s'ha aclarit. Nosaltres tots hem respectat la presumpció d'innocència i el que hem rebut a canvi de vostès, el canvi d'aquest respecte que nosaltres hem abocat, és que vostès ens han perdut el respecte a nosaltres, però això no és el més greu. L'han perdut al poble de Sitges perquè s'han passat 3 anys mentint, mentint i mentint i, a més, faltant a les més mínimes normes d'educació i de respecte institucional. Des del nostre punt de vista, aquell govern evidentment es va constituir, això ja ho sabem, a última hora, amb un objectiu molt concret, evidentment que nosaltres no accedíssim a governar Sitges després d'haver guanyat les eleccions, però 3 anys després, i els hi recordarem tant com sigui necessari, el resultat és a la vista. Vostès han aconseguit que Sitges perdi temps, que perdi oportunitats i que perdi capacitat de projecte amb molts recursos econòmics i l'estat del municipi, no ho diem nosaltres, vostès facin el favor de passejar per tot arreu i veuran. Ara bé, no venim a preguntar si aquest govern pensa resistir fins al maig, això ja ho sabem, venim a preguntar què pensen fer perquè ocupar el poder, evidentment, com vostès estan demostrant, no és governar. Durant aquesta legislatura hem vist projectes que s'eternitzen, equipaments que queden en el camí i problemes quotidians que continuen sense resposta. Hem vist el Club Natació, el Club de Mar, el Front Marítim, el Camp d'Hoquei, la neteja, el transport públic i els equipaments que avancen amb una lentitud que Sitges no es pot permetre o perdent-los amb pèrdues patrimonials que seran irreparables. Hem vist la dificultat d'aquest govern per transformar els recursos municipals en realitats, perquè de recursos en tenen molts, però vostès els han malgastat. El pressupost del 2026 no va obtenir els suports necessaris i continuem treballant amb el del 25, però fent-ho tot a cop de modificacions de crèdit. I nosaltres volem dir que vostès surten després dient que han fet grans coses, que una modificació de crèdit no és una obra acabada, com s'han encarregat de demostrar-nos. Una partida no és un servei en funcionament i, per suposat, senyora Carbonell i tots els seus companys de govern, una fotografia no és una política pública i una publicació a les xarxes no substitueix un calendari d'execució. D'exemples, malauradament, en tenim molts i temps, jo no en tinc el suficient per exposar-los tots, però podríem, per exemple, parlar del patronat. El senyor Oliver volia sí o sí fer Sant Jordi el patronat. Està content vostè del patronat? Dirà que sí. Nosaltres creiem que és una vergonya que després de dècades d'estar tancat vostès tinguin aquest equipament en aquestes condicions, entre d'altres, sense complir les mínimes normes d'accessibilitat. Tenim avui aquí els representants sindicals de l'Ajuntament. Vostès tenen molts diners, no vostès, el poble de Sitges. Facin també, sisplau, senyor Martínez, un repàs de la gran gestió amb els recursos humans d'aquest municipi, d'aquest ajuntament, que només han fet que perdre talent i equip humà, i això sí, ara a final de mandat, a cop de talonari, a intentar callar les boques i a veure si tothom es posa tranquil·let i no els hi diu res a vostès. Aquest govern, això sí, els hi reiterem, vostès tenen un gran mèrit, això no els hi podem negar, s'han convertit en els reis de la propaganda, fotos i més fotos, vídeos, proclames i titulars, però nosaltres saben que no els hi consentirem més, no els hi consentirem més i els hi anunciem ja que a partir d'ara cada anunci tindrà una pregunta, tindrà una resposta, cada promesa voldrem que vingui acompanyada d'un calendari i cada incompliment tindrà la nostra memòria constant i persistent perquè aquesta és la nostra feina, els hi agradi o no. Comencem, per exemple, pel tema que considerem més greu. Senyora Guiu, què passa amb la neteja? Què ens dirà avui? No per fer nota de premsa, no per fer relat, no per explicar coses que no serveixen de res. D'aquí a poc farà 3 anys que Sitges no té contracte de neteja. En quin punt exacte es troba? Hem vençut ja tots els terminis després de tots els terminis del contracte, de l'exposició, de les reclamacions, dels que vostè vulguin. Quan començarà aquest nou servei? Quin calendari tenen? I sobretot, senyora alcaldessa, senyora Guiu, algú de vostès dos assumirà responsabilitats per aquest retard? Diran de veritat quants diners de més ens està costant cada dia Sitges viure en aquesta situació? I ara tenim una propina. Què passa amb els treballadors? Perquè a Ràdio Maricel, crec que va ser ahir, ens van explicar la situació real en la que estan. És que resulta que la senyora aquí i la senyora alcaldessa deuen tenir coses molt més importants a fer perquè els treballadors han reclamat reunions i l'Ajuntament no el rep. Evidentment, això vol dir que vostès tampoc parlen amb l'empresa perquè aquí hi ha un despropòsit absolut de gestió. Bé, avui els preguntem si el rebrà, perquè Sitges s'ha de netejar cada dia. Afortunadament, de tant en tant plou i avui tenim els carrers més nets. A banda del que ens diguin, ja els hi dic jo que evidentment les excuses no recullen les escombraries, no reparen els vehicles i no protegeixen els drets laborals. Aquesta responsabilitat és seva i vostès de moment no l'estan assumint. I si volen, repassem també alguns dels altres anuncis que han fet en la seva obra de govern. Fem-ho, va. Les llars d'infants. El 2027 s'ha conclòs que la gestió directa és legalment viable i alhora el termini de licitació va finalitzar el 22 de juny i el procediment continua pendent d'avaluació segons la informació disponible. Crec que avui tenen una taula telemàtica, ens diran que avui fan tot, sempre tot a última hora. La qüestió és que hem començat el curs encara sense la licitació de la llar d'infants. El servei d'atenció domiciliària, aquest govern d'esquerres d'atenció a les persones grans, senyora Carbonell, no li fa vergonya que això encara no estigui licitat i no estigui com cal, amb una cosa que deriva del contracte programa? Que en Robert, aquesta gran obra, aquesta estació d'autobusos que nosaltres diem en la terminologia actual, fake, mentida, obres licitades i terminis finalitzats el 7 de juliol i bé, no sé, aquesta gran estació d'autobusos no sabem quan començarà. Mercat municipal, vostès creuen que és de rebut que amb tot el que ha passat s'ha dit i han patit encara no s'hagi licitat la climatització del mercat? Ara, al mes de setembre, que hagin passat l'estiu, que han passat al mercat municipal els paradistes i els usuaris. Si volen, també repassem el transport públic. Al maig es va publicar l'estructura de costos del futur contracte del servei urbà i turístic i després què? Quan tindrem el contracte? Continuem fent addendes, modificacions, una xapussa, si em permeten l'expressió, darrere l'altra. I què hem de fer també amb les oportunitats per a la gent que vol fer coses a Sitges? El Viver d'Empreses Creatives i el Centre d'Empreses Creatives, crec que en tot el mandat no els hem sentit dir absolutament res de tot això. Quin projecte tenen vostès per generar aquesta activitat, retenir talent i donar oportunitats als empresaris? No sé, és que clar, quants serveis essencials poden quedar encallats al mateix temps abans que aquest govern admeti que té un problema? No admeten vostès que són un frau i un fracàs? No han acabat absolutament res del que han anunciat i el que anunciaran en el futur tampoc ho acabaran. Un any més, el curs ha començat sense un edifici digne per l'Escola Municipal de Música. No sé quantes vegades van anunciar això, però el pitjor de tot és que quan tinguem aquest edifici, i dit pels mateixos professionals, és que és molt greu, aquesta escola de música ja naixerà obsoleta per les necessitats d'un municipi com Sitges. Bé, no sé, parlarem en un altre moment de tots els problemes, senyora Montse García, senyora Lila, que el seu departament està generant amb la falta de cura amb les persones grans. Ja els hi dedicarem un monogràfic a parlar d'això, segurament no en un ple, en un altre espai, però els hi direm. I el front marítim, quantes versions, quantes mentides hem sentit amb el despropòsit i tot allò que vostè no ha fet, alcaldessa, la inacció, la deixadesa de funcions en la gestió del patrimoni segurament més preuat pels sitgetans. No ens contestin amb una altra fotografia davant d'un plànol, ni diem mentides, sobretot, perquè ja en tenim prou. Nosaltres no donarem suport a aquesta manera de fer. Nosaltres no treballarem perquè aquest govern arribi o no al maig del 27, ja sabem que vostès arribaran. Treballarem perquè Sitges no hi arribi pitjor, si és que és possible arribar pitjor gràcies a la seva falta de capacitat. Tenir poder, ho tornem a dir, no vol dir saber governar i això a Sitges, senyora Carbonell, per molt que vostè ara ens contesti no sé quines coses, ja ho veu tothom, el que tenim és un govern expert en dir mentides, a vostè li fa molta gràcia i riuen mentre l'oposició parla i no els hi tolerarem cap més, tampoc aquesta falta de respecte que un cop més avui estan demostrant perquè no són capaços d'estar callats en la intervenció dels altres grups. En qualsevol cas, ni nosaltres ni Sitges els aguanta més. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyora Gallardo. Passem ara als grups no proposants, començant pel grup polític de Vox. Endavant. Perdó, a partir d'ara tenim 3 minuts. Recordem que fins ara han estat els grups proposants 10 minuts i a partir d'ara tenim 3 minuts la resta de grups. Endavant.
7: Muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, desde Vox mostramos nuestras condolencias al vecino de Olivella que ha perdido la vida al llevárselo la riada. Bien. El pleno de hoy, realmente, si nos ceñimos a su único punto del día, es la situación de gobernabilidad del Ayuntamiento de Sitges desde la ruptura del Gobierno municipal. Ya sabemos que este Gobierno municipal es un desastre. Ya sabemos que este Gobierno municipal nos gestiona a la altura de lo que se merecen los vecinos de Sitges. Ya sabemos que no ha cumplido ninguna de los objetivos que tenía que llevar a cabo. Pero es que lo que mal empieza nunca puede acabar bien. Yo, alcaldesa, soy uno de esos vecinos de Sitges que usted vilipendió en un vídeo no impostado, porque realmente los vídeos que se suelen hacer desde este gobierno municipal, no desde el ayuntamiento, son vídeos propagandísticos que realiza usted. Cuando el vídeo no es impostado, usted vilipendia a una parte del tejido social de Sitges. Uno de esos vilipendiados es este humilde regidor. Bien, ceñiéndonos al único punto del día, nos tiene que explicar, alcaldesa, ¿cómo es posible que, dándose la situación objetiva de que se pudiese dar con el cambio de alcaldía, pacto que usted firmó con el resto de grupos municipales que le dieron apoyo en el año 23, cómo es posible que, pudiendo tener esa estabilidad, porque sumaban 11 regidores, no se pudo llevar a cabo y se consumó una traición? Esto es una cuestión de carácter operativo. Usted dijo que había cuestiones de carácter ilegal, de que había cuestiones de que no se podían formalizar. Ahora es el momento de explicarlo. Ahora es el momento. Este pleno, de hecho, está para eso. Por eso es este punto del día. Ya sabemos que es un desastre su gestión. Ya sabemos, por eso están con 7 regidores, porque nadie abandona un barco que va en buena dirección. Pero es que su barco va en muy mala dirección. De hecho, está en pleno naufragio. Pero bien, explíquenos por qué no se consumó ese pacto que usted había acordado cuando tenían los apoyos. ¿Por no dejar la alcaldía? Explíquelo y explique todas las condiciones y la situación que se dio. Estamos ante una situación crítica. Estamos a una situación en la cual todos los servicios municipales no funcionan. No funciona ni uno. Y sobre todo me gustaría que nos explicasen por qué en 2 años... prueba de ello, 10 agentes de policía en 2 años se han ido de la policía local de Sitges y se han ido a otras policías, la mayoría de ellos de reciente incorporación.
2: Moltes gràcies, senyor Gilabert. Passem ara al grup de Guanyem Sitges. Endavant.
8: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges considerem aquest ple inútil, ja que no s'ha dit res que no s'hagi dit anteriorment. És un ple que costa 6.000 euros per un acte preelectoral de les dretes. De totes maneres, hi ha un nexe comú que entre tots els membres de l'oposició estem d'acord, i és que aquest govern no treballa. Però és que no és que no treballi ara, és que no treballa des del minut 1. I això s'ha anat avisant ple a ple. Però és que, a més de no treballar, no compleix els pactes o els compromisos en què arriben amb altres formacions polítiques. Ahir ens vam reunir amb el govern i no ens van donar cap notícia de l'esnonament que hi ha hagut aquesta setmana. Recordem la problemàtica que hi ha actualment a Sitges amb l'habitatge, amb els desnonaments, i cap notícia amb una reunió que vam fer ahir amb la senyora alcaldessa i el senyor David Martínez. Però és que, a més, ens enterem més tard per xarxes socials que el govern ha decidit no presentar ordenances fiscals de cara l'any que ve, quan nosaltres teníem un pacte sobre ordenances fiscals que s'havien de presentar una sèrie de coses. Un pacte a què vam arribar l'any passat. Mirin, a nosaltres ens han aixecat la camisa diverses vegades, però aquesta creiem que serà l'última. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Tubau. Passem ara al grup Verds en Comú Podem, Sitges.
9: Sí, moltes gràcies. Ens afegim als condols que han donat els nostres companys. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè compartim la qüestió de fons, que la situació política de l'Ajuntament ha canviat i el govern municipal té l'obligació d'explicar com pensa governar la resta del mandat. La situació actual quina és? Doncs que el govern ha perdut la majoria amb què es va constituir, i aquesta és la responsabilitat que té el govern. Nosaltres formàvem part d'aquest govern, hem estat dins del govern i coneixem perfectament les dificultats que comporta porta a governar. Però avui ja no hi som i la nostra sortida en cap cas significa que deixem de preocupar-nos per la governabilitat de Sitges. Al contrari, tenim una responsabilitat diferent que pensem exercir, fiscalitzar, proposar i exigir que el govern expliqui què vol fer i en quins suports pensa fer-ho. I per això nosaltres compartim especialment que ens parli de quina planificació política tenen, quines prioritats, quins projectes i quins calendaris. Bàsicament perquè és un dret i una obligació especialment de cara a la ciutadania. No només quines actuacions anunciaran, sinó quines pensa executar. O si només pensen dedicar-se a fer campanya per les eleccions. La veritat és que la nostra impressió és que això és el darrer que més els importa. Ja ens remeto a les proves, res de nou. També compartim que en una situació de minoria doncs el diàleg amb els grups de l'oposició ha de ser més freqüent i més efectiu. Ja ho vam defensar dins del govern i tornem a defensar, evidentment, ara. Ara bé, nosaltres no volem una política basada simplement en acumular reunions i que siguin un pur tràmit de cara a la galeria. Volem que aquestes reunions serveixin per alguna cosa. Que hi hagi informació, que hi hagi propostes, que hi hagi capacitat d'arribar a acords que siguin possibles, i és que el govern és el responsable de que això es produeixi. El govern ha d'assumir la responsabilitat de governar. Un govern en minoria no pot pretendre governar com si tingués una majoria absoluta. Ho diem a l'oposició i ja ho dèiem al govern. Necessita escoltar, negociar i buscar acords. Però l'oposició tampoc pot substituir el govern o encallar-se en l'estratègia del no a tot. La responsabilitat, com he dit anteriorment, correspon al govern. També demanem aquesta transparència en els acords polítics. Volem saber quines negociacions tenen vostès amb altres grups. Demanem una cosa molt senzilla, que és això, transparència amb els grans acords, perquè també forma part del que ha de fer el govern. Alhora creiem que la política necessita espais de negociació amplis i en aquest sentit el nostre posicionament és molt clar. Nosaltres vam sortir de govern i vam explicar les raons per la qual ho vam fer i seguirem treballant com no pot ser d'una altra manera. I per això donarem suport a aquesta moció, que després del canvi polític que ha viscut a l'Ajuntament doncs, és doblement important. Perquè la governabilitat no es proclama, s'executa. Per això volem saber com pensen executar el que queda pendent d'aquells famosos 27 projectes que van pactar amb vostès o si seguiran amb la línia de no acceptar alguns d'ells, com ha passat amb el Sitges Grup Independent amb el psicòleg municipal, que malgrat formar part de l'acord del govern d'aquests 26 projectes pactats i consensuats, van decidir unilateralment que no el farien. És més, van posar doncs, aquest grup aquesta condició per votar el canvi d'alcaldia, prescindir d'un psicòleg municipal, tot i estar pressupostat i pactat, encara que doncs, fins i tot la regidora no sabés que disposava d'aquesta partida. No pot pretendre de cap manera que tot continuï igual, com deia l'escriptor. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies, senyora Gasulla. Passem ara al grup Sitges Grup Independent. Endavant.
11: Gràcies, alcaldessa, doncs, i a totes i tots els que ens esteu seguint en directe des de casa. Doncs bé, quan se'ns diu que aquest govern no fa res, la temptació seria respondre amb indignació. Doncs jo prefereixo fer-ho mirant la realitat, perquè governar un municipi no és només el que es veu dia a dia, que s'inaugura una obra. Abans hi ha una necessitat, un projecte, un pressupost, informes,

0: obert està en licitació. Avança també l'escola de música. S'han ampliat els espais del centre de formació d'adults i continuem millorant els centres educatius. Avancem també en el mercat, amb Pins Vents, Miquel Utrillo, el Patronat i altres equipaments culturals i associatius. En seguretat, hem desplegat els lectors de matrícules i continuem amb la videoprotecció. En mobilitat hem ampliat també la xarxa ciclista, creat alternatives d'aparcament i mantingut mesures pensades específicament pels residents. I podríem continuar. I precisament perquè en 3 minuts no hi cap tota la feina, el govern presentarà per escrit el balanç de projectes i el seu calendari. Així podrem parlar sobre dades, terminis i compromisos concrets i no sobre percepcions. Però governar també és afrontar els problemes que tenim avui. La neteja n'és un exemple. Sitges suporta en molts moments de l'any una pressió sobre l'espai públic molt superior a la seva població resident. Això exigeix un esforç enorme en neteja, residus i manteniment. Hem plantejat reforços per millorar el servei i alguns no han tingut el suport necessari al ple. Per tant, és legítim exigir al govern de Sitges que Sitges estigui més net. Nosaltres mateixos ens ho exigim. Però quan arriba el moment de posar mesures sobre la taula, també és legítim recordar que decideix cadascú. Perquè aquesta és la diferència entre explicar un problema i haver d'assumir la responsabilitat de gestionar-lo. No direm que està acabat allò que encara no ho està. Hi ha coses fetes, coses en obres, licitacions en marxa i projectes aprovats. I també hi ha coses que s'han d'avançar més. Nosaltres no venim a vendre un Sitges perfecte, ni molt menys. Nosaltres venim a respondre del Sitges real, del que hem fet, del que estem fent i del que encara ens queda per fer. I això és, sense cap mena de dubte, i no tinguin cap dubte que ho farem, que és el que seguirem fent fins a l'últim dia del nostre mandat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al Partit Socialista. Endavant, senyor García.
2: Gràcies, alcaldessa, regidor, regidores. Molt bon dia. Ens trobem davant d'un debat necessari i rellevant, encara que mantenim serioses dubtes sobre el format i la idoneïtat d'aquesta convocatòria. Avui, però, no ens quedarem en les formes. No som davant d'un tràmit ordinari. La nostra responsabilitat institucional en un moment que el govern municipal ha quedat en una excepcional minoria és evitar que aquesta excepcionalitat condicioni la governabilitat de la vila i, en conseqüència, la qualitat de vida dels sitgetans i sitgetanes. Per això, des del PSC, partit d'arrelades comissions democràtiques i demostrada capacitat de govern, considerem imprescindible que aquest debat es produeixi al ple, màxim òrgan de representació democràtica del municipi, i agraïm, doncs, la iniciativa dels partits convocants. Senyores i senyors del govern, la sortida de dos regidores i la no materialització del relleu de l'alcaldia en la persona de la senyora Gasulla ha generat una nova realitat política. Són cada vegada menys i aquesta feblesa fa encara més evident la manca de lideratge. Confiem en un govern sense majoria suficient per impulsar cap projecte sòlid, consolidar un pla d'actuacions o garantir qüestions bàsiques com les ordenances fiscals o els pressupostos anuals. En aquesta situació no n'hi ha prou amb paraules amables, cal diàleg, transparència i capacitat real d'escolta. No val responsabilitzar la posició d'allò que és la responsabilitat del govern. No val lamentar-se les asses de la manca de suport quan ni tan sols s'ha obert un espai de negociació i pacte. La responsabilitat, senyora Carbonell, és seva. Dit això, mirem també a la ciutadania que s'escolta i reclama sentit institucional. El PSC no bloquejarà Sitges. No farem una posició destructiva. Controlarem, fiscalitzarem, preguntarem i denunciarem si cal l'acció de govern. Però no permetrem que la seva incapacitat aboqui Sitges a la paràlisi institucional o a decisions improvisades. Parlem també de seguretat i convivència. Els fets de la matina del 24 d'agost ha de marcar un punt d'inflexió. Proposem la creació d'una taula de seguretat i convivència ciutadana en agents socials, educatius i institucionals per definir un model basat en el respecte, la pertinença i l'estima per la comunitat. Proposem igualment un grup de comunicació amb tots els portaveus municipals i responsables de les forces i cossos de seguretat per canalitzar informació en temps real. Parlem d'urbanisme també. El futur de Sitges s'ha de construir amb consens. En un govern en minoria, qualsevol iniciativa rellevant s'ha de suspendre fins a garantir una majoria àmplia, informació completa a tots els grups i una anàlisi compartida de l'impacte social, econòmic, ambiental i de mobilitat. També cal informar i escoltar la ciutadania per evitar problemes jurídics. I parlem també de comunicació. Millorar la relació govern-oposició no és un desig, és una obligació democràtica. Les reunions quinzenals són un bon punt de partida, però cal més. Informació completa dels acords de govern, accés real a la documentació sense filtres ni retards, una comunicació institucional que no confongui govern municipal i un compromís de respecte mutu. L'Ajuntament està traspassant una línia que hauria de ser clara, la que separa la comunicació institucional de la partidista.

0: Ho hem vist quan el compte oficial dona rellevància política al discurs de l'alcaldessa per la Diada o quan converteix en notícia la presència d'un regidor en un acte esportiu. Lo important és el club esportiu, les entitats i la ciutadania, no la pressió del govern. Acabo ja, senyora alcaldessa. Escoltar no és una formalitat. Escoltar és entendre que ningú té la veritat absoluta i que l'altre pot tenir coses a dir. Escoltar és reconèixer una societat plural, inclusiva, exigent i diversa. Des del PSC ens comprometem a continuar escoltant tota la ciutadania de Sitges. Pensi el que pensi, visqui on visqui, estimi a qui estimi o voti el que voti. Sitges necessita estabilitat, transparència i diàleg, no més enfrontament. Nosaltres escoltarem. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al regidor Oliver per part d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Afegir-nos també a fer arribar el condol a Oliver i a la família d'aquest veí que ha perdut la vida i reconèixer i agrair la feina a tots els professionals i totes les persones que han treballat de valent aquesta nit i que continuen fent-ho ara mateix. Bé, el portaveu de grup Sitges Independent ha parlat de projectes, de molta feina concreta i feta. Jo no faré una llista, no continuaré amb aquesta llista, però com que avui se'ns convoca per fer balanç de govern, fem-ho. Però fem-ho sencer, perquè crec que la pregunta que planteja aquest ple està mal formulada. No és només què farà aquest govern que està en minoria. La pregunta és què farem els 21 regidors en un ple amb el qual ningú té majoria. Nosaltres no direm que tot funciona bé. Governem i, per tant, assumim també allò que no funciona, els projectes que avancen massa lentament i els problemes que encara no hem resolt. L'administració avança massa lenta, senyora Gallardo, això és així, no és una excusa. Això és un problema polític, perquè si l'administració arriba tard, la ciutadania acaba dubtant de que la política sigui útil. Però tampoc acceptarem que minoria vulgui dir paràlisi. De fet, és impossible explicar en 3 minuts tota la feina que s'ha fet i la que s'està fent. Però no pateixin, que el govern ho farà properament per escrit, amb un exercici de transparència. Continuarem batallant pels 482 habitatges públics, pels serveis, els equipaments i les polítiques socials. Aquesta és la nostra responsabilitat. Però si avui fem un balanç, no? Sembla això un estat del municipi, un altre tipus de debat, també hauríem de mirar com hem fet política. I no parlo de tota l'oposició al dir que masses vegades hem passat de fiscalitzar a crispar, de discrepar a desqualificar i de discutir decisions polítiques a atacar personalment regidors i regidores. El problema no és que això desgasti aquest govern. Els governs estan, sí, senyor Alonso, per ser fiscalitzats. El problema comença quan una proposta deixa de valorar-se per el que aporta a la vila, el que aporta a Sitges, i es valora calculant qui se'n podrà treure el mèrit, qui sortirà a la foto. Perquè aleshores la política deixa de buscar solucions i comença a administrar fracassos. I sí, som un govern en minoria, 7 regidors de 21, però la minoria no és només una situació de govern, és la situació d'aquest ple. Les urnes no van donar majoria a ningú, ens van obligar a entendre'ns, i és a nosaltres que ens correspon dialogar, negociar. Però els altres 14 també poden fer possible
1: després les decisions. Després tindrà un minut per tancament. Moltes gràcies, regidor. Ara passem als 3 minuts... que tenen els partits polítics proposants de la moció. Comença la regidora no adscrita, senyora Alonso. Endavant. Té 3 minuts.
3: Sí. Sí, gràcies. Jo vull escoltar la resta dels meus companys i després aprofitaré el meu minut, que em sobra i tot. Gràcies.
1: Per part del Partit Popular.
4: Jo... Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo la veritat és que acabo d'al·lucinar. O sigui, ara resulta que el portava d'Esquerra Republicana diu que això... O sigui, primer, que no ho hem plantejat bé, que vostè hagués plantejat la pregunta i per què no ha presentat vostè una sol·licitud de ple extraordinari. L'hem presentat nosaltres i, per tant, vostè ha de respectar la voluntat dels 7 regidors que hem presentat aquesta sol·licitud de ple extraordinari. No ens faci trampes. I ara no ens vinguin dient, perquè és el que han dit vostès, que ens ho faran arribar per escrit. Però què vol dir que ens ho faran arribar per escrit? Fa 2 setmanes que vostès sabien que hi havia aquest ple extraordinari, que els hi demanaríem explicacions dels projectes, de les inversions, del que pensen fer, de quins acords volen arribar fins a final de legislatura. I ara resulta que avui ens diuen que ens ho enviaran per escrit. Però quina broma és aquesta, senyor Oliver? No facin trampes. I ara la culpa és de tots, dels 14 regidors de l'oposició. No. És veritat que en les urnes no va haver-hi una majoria suficient. De fet, va guanyar un altre grup municipal, no vostès, les eleccions. Però vostès van aconseguir un acord municipal amb uns grups que amb un l'han fet fora, vostès, i l'altre ha marxat, fart de vostès, farts de vostès, perquè els acusen de mentiders, de no complir els acords, de no dir la veritat, de no treballar. Fins i tot la CUP ens ha dit avui que vostès no treballen des del primer dia i que se'ls ha dit en una reunió tancada que no presentaran ordenances. Però què és això? Senyor Oliver, jo, sincerament, és que jo no sé a quin món viuen vostès. No sé a quin món viuen vostès. Enganyant a tothom. Sempre. Enganyant a tothom. Ara ens entenem que no hi haurà ni ordenances. I llavors què faran vostès aquests 10 mesos que falten, o 8 o 9? Ja sabem que no fan res, però escolti'm, no sé, fins i tot fins ara potser dissimulaven una mica, però és que ara resulta que no hi haurà ordenances, no hi haurà pressupostos. Bueno, pues escolti'm, vagin-se de vacances, i en aquesta agenda que fica el David Martínez, el regidor, vacances cada dia, pues fiquin tots vacances cada dia, ja està. Ara ja sabem que no faran vostès res. Jo he preguntat per neteja, ningú m'ha contestat, la regidora del tema no hi és i per tant no es pot parlar del tema. Fantàstic, fantàstic. Regidor de seguretat, demano tema de seguretat i em ve amb un discurs romàntic. Però de veritat, senyor David Martínez, em diu que la necessitat passa a realitat. Unes frases, què vol dir això? La necessitat passa a realitat. Escolti'm, jo li estic preguntant, després m'ha dit els lectors de matrícula, sí, amb això es viurà, doncs escolti'm, tota la seva vida política seran els lectors de matrícula. Vostè s'està fotent de la gent, i perdoni aquesta expressió, però és que fa vergonya, de la nostra policia. Vostè se'n fot de la nostra policia, no li té cap respecte, no treballa per ells, no treballa amb ells. No és capaç vostè d'explicar ni una sola cosa que faci. Vergonyós, senyor Martínez, repeteixo, marxin tots set, que els sitgetans viurem millor.
1: Moltes gràcies, senyora García. Passem ara a Fets per Sitges.
5: Moltes gràcies, il·lustríssima. Senyor Tubau, ¿estamos? Bon dia. Com vostè diu, les dretes, no? Clar, m'he sentit al·ludit, evidentment. Aquesta dreta de Fets per Sitges va mantenir el seu compromís fins al final per fer alcaldessa el darrer any una alcaldessa comunista. Una alcaldessa d'esquerres comunista. Imagini's vostè quan em tilda d'esquerres, i nosaltres fins al final vam portar que faríem una alcaldessa comunista. Li dic perquè vostès, que diuen que també són d'esquerres, vostès van ser els primers que van desdir del pacte, i ho dic perquè una altra vegada que m'ataquem el tema de les dretes, li recordaré que nosaltres fins al final volíem l'alcaldessa Gasulla, digue-li Podem comunista, i vostès van ser els primers tan d'esquerra que van sortir. No volia fer la intervenció, simplement aquesta matització. Ja m'ha encantat la senyora García, que al final ja s'ha adonat que em van fer fora. Gràcies, senyora García. I l'altra, quan ha començat la intervenció la senyora companya, l'Helena Alonso, i la senyora García, jo m'he fixat amb el govern i puc dir que podem estar contents. Contents perquè estaven tots amb l'ordinador, prenent notes, parlant entre ells, i això significa que com a mínim aquests 20 minuts aquest dematí han treballat, o els he vist que com a mínim tots, no sé si era una directriu, de dia se'ns estan veient, i no, bàsicament menys una vegada que he vist que en David se n'enfotia, reia de la senyora García del PP, estaven tots amb el mòbil, escoltant, fent veure que treballaven, o com a mínim treballaven. Jo estic content que hem aconseguit que aquest govern avui, 17 de setembre, els he vist treballar com a mínim 20 minuts. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyora Gallarda, endavant.
6: Moltes gràcies. Bé, ens han quedat moltes preguntes per fer-los. Ja sabem que avui no ens respondran res, però reiterem, els fiscalitzem. Hi ha coses que ens preocupen perquè més enllà d'aquell control que tenim del pressupost, que és municipal, volem saber, senyora Carbonell, vostè té, entre el seu llegat hi haurà una llarga llista de subvencions externes que hem perdut gràcies a la seva deixadesa, però n'hi ha una que vam començar a executar però que ens preocupa, i volíem saber, per exemple, aquest gran Next Generation que vostè que no el va aconseguir vostè, va ser en mandat anterior, això el senyor García mira perquè sap perfectament de què va, aquell Next Generation de 5 milions d'euros, que hi ha un projecte important, a banda d'explicar que han fet un web i no sé què, clar, la partida important era per una planta d'aigua regenerada, tem patint, perquè clar, en les seves mans tot cau, i voldríem saber si vostès estan en termini i aquesta planta rebrà els recursos que ha de rebre, i si al final no serà que haurem de posar nosaltres els diners de la butxaca de tots els sitjatans i les sitjatanes, perquè no ens han explicat absolutament res més. Senyor Martínez, senyora Carbonell, és que clar, i senyor Albert Oliver, vull dir, vostès atenten contra la intel·ligència de les persones, ens estan culpant a nosaltres de tots els mals de les coses que passen a Sitges. Jo, senyor Martínez, de veritat, o sigui, vostè parla amb els agents de la policia local, suposo que evidentment de tant en tant té reunions amb l'inspector, però és que això s'ha dit avui aquí, és que hi ha agents joves, preparats, capacitats, que han marxat i ens ho han explicat amb molta tristesa, perquè van apostar per Sitges, venia a Sitges a treballar i se n'han adonat del desgavell que és això. I és que és molt greu. Vostè no ha donat cap resposta de totes les preguntes que li van fer sobre els operatius, sobre el desmantellament de la policia administrativa que existia en aquest poble. No controla absolutament res, senyor Martínez. I clar, que ens parli de càmeres, de seguretat, quan els barris i urbanitzacions estan com estan i l'únic que saben és que el segon semestre de l'any tindran resposta a les seves demandes, doncs mirin, això és un absolut despropòsit. Per començar, bé, no sé, la senyora Guiu, que és la regidora responsable del principal problema que té aquest poble, del contracte més important sense estar en marxa, està fora del ple. I vostès es queden tan tranquils. Clar, és que la gent hauria de saber que l'alcaldessa recomanava l'altre dia que si a algú no li interessava que els regidors no, doncs no cal que vinguin a aquest ple. Aquest és el respecte institucional que vostès tenen cap a aquesta sala i cap al que passa aquí. Vostès han perdut un dia darrere l'altre, un ple darrere l'altre, tot el respecte al que representen. I nosaltres, si vostès entenen que és un atac, no, estem defensant aquesta institució, perquè defensant aquesta institució entenem que estem defensant el nostre poble. Aquesta és la nostra manera de fer. I amb el senyor Tubau, que sap ell que li tinc molt de carinyo, ja parlarem més concretament del frau d'aquests clitxers ideològics que no han complert aquestes esquerres amb fets que han passat aquests últims mesos. Els hi explicarem. I sí, senyor, intentarem fer-los sortir els colors, perquè és una vergonya el que vostès estan fent amb la gent gran, amb els nens i sobretot amb les dones, senyora Carbonell. Una vergonya. No li pensem consentir cap ni una proclama més.
1: Moltes gràcies, senyora Gallardo. Passem ara al minut de tancament. Per tant, tornem ara amb els partits no proposants. Tornem amb Vox. Endavant.
7: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bé, no han contestat i jo espero una resposta que té de vindre d'aquest govern municipal. Per què? Per què no es va poder consumar el pacte que vostès tenien acordat? Vox ja va presentar una proposta d'acord de reprovació de tot aquest govern, perquè realment aquest govern ni és operatiu ni és eficaç per les necessitats que té Sitges. I el que fa és una campanya exclusivament de promoció mitjançant les seves xarxes socials, utilitzant les xarxes socials precisament de l'Ajuntament per fer propaganda del govern. Però és que a sobre tracten malament els grups de l'oposició. Però ara mateix em comuniquen que precisament al Twitter de l'Ajuntament de Sitges, aquest humil regidor el diuen José María, quan a baix ja posa José Antonio Gilabert. I el text ja posa José María i a sobre no diu exactament el que ha dit, que aquest ajuntament va totalment a la deriva. No amb la direcció, a la deriva, i ja estem amb un naufragi de fet.
1: Moltes gràcies. Passem ara, guanyem Sitges, endavant.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges, el que sí que demanarem, ja que aquesta legislatura no hi ha hagut un pam, val? El que sí que demanarem és un full de ruta per aquests últims mesos. Això sí que ens agradaria tenir-lo, saber cap on aniran aquests mesos, què farà el govern aquests últims mesos. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem ara a Verds en Comú Podem.
9: Sí, nosaltres vam marxar perquè ja no confiàvem en vostès. i perquè bàsicament els he posat un exemple, perquè no complien els acords. Anàvem per lliure, això és una raó política. Ara es toca a vostès explicar com pensen governar. Nosaltres no hem vingut aquí a parlar dels altres, venim a parlar del que pensen fer. Però si el govern considera que la millor manera de respondre a una moció sobre la governabilitat és dir que està mal plantejada, que no estan d'acord amb la moció i que fins i tot no cal que assisteixin al ple si no estan d'acord, o assabentar-nos pels mitjans que no es presenten les ordenances fiscals el mateix dia que l'alcaldessa en el mateix mitjà de comunicació diu que treballaran les ordenances fiscals i el pressupost, doncs ja tenim una primera resposta sobre la seva capacitat per afrontar els debats i el diàleg de caire polític, que és el de sempre. La culpa és dels altres. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla. Sitges, grup independent.
10: Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, després d'algunes intervencions d'avui, voldria dir una cosa. Se'ns pot fiscalitzar, se'ns pot criticar i se'ns pot discutir totes les decisions. Això va amb la responsabilitat que tenim. Però quan el debat deixa de qüestionar decisions i passa a desacreditar persones, el problema ja no és només de formes, perquè després ens hem de tornar a seure. Hem de negociar un pressupost, un contracte, una inversió o qualsevol altra decisió que necessiti una majoria. I si convertim l'adversari polític en un enemic personal, arriba a un acord amb ell, acaba semblant una derrota. Aquest ple extraordinari també mobilitza recursos públics i tot i que és evident que estan en el seu dret de demanar-ho, el sentit d'aquest ple ha estat només desgastar el govern. Intentar treure un rèdit en mítings de part de les dretes sitgetanes i sense cap benefici per a la ciutadania. I perquè la ciutadania ho sàpiga, les indemnitzacions dels 14 regidors de l'oposició poden arribar a representar avui 7.380 euros aproximadament, sense comptar la resta de costos. La pregunta és realment si les seves intervencions beneficien algú o només a vostè mateixos. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per part del Partit Socialista, endavant.
11: Senyor Martínez, s'ha de tenir molt poca vergonya per fer aquesta intervenció que acaba de fer vostè. El que està cobrant vostè, per no fer res, s'ha de tenir molt poca vergonya que vostè, alcaldessa, permeti aquesta intervenció, senyor Martínez. Suposo que l'hauran parlat abans, però tenir que parlar del que costa aquest ple quan estem posant un mirall perquè vegin vostès en què situació estan, s'ha de tenir molt poca vergonya. I ara sí que pot dir vostè, senyor Martínez, que és un atac personal, perquè sí que és un atac personal directament a vostè per aquesta darrera intervenció que acaba de fer. Miri, vostès tenien molt fàcil la resposta a aquest ple, ho tenien molt fàcil. Aquests 6 punts dels documents que han presentat, que són 2 punts que han presentat els partits que convocats del ple extraordinari, era una pregunta que vostès tenien 3 paraules per donar resposta. Què faran? El que puguin fer. El que puguem. És això el que tenia que dir vostè, senyora alcaldessa. Què faran els 2 mesos que queden? El que puguin fer o el que el PSC li deixi fer. Però aquesta és la situació que estan vostès i nosaltres, amb aquest ple que no hem participat de la convocatòria d'aquest ple i hem donat gràcies als convocants, el que hem fet aquí és posar un mirall perquè vegin vostès en quina situació estan. I aquesta intervenció seva, senyor Martínez, fa vergonya en aquest plenari. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor García. Passem al senyor Oliver. Gràcies.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, si darrera intervenció, si alguna cosa ha quedat clar amb aquest ple, és el poder que té l'oposició i que ha exercit. Aleshores, quan arribi el moment de fer el balanç, també l'hauran de fer vostès. També s'hauran de responsabilitzar de les seves accions. Per exemple, parlant de pressupost, és graciós que a 8 mesos vista d'unes eleccions, amb l'actitud dels darrers 3 anys i com han anat les coses, facin vostès comèdia exigint un pressupost i unes ordenances municipals. Una mica de respecte. Respecte, que també és graciós que vostè, regidora García, demani respecte en aquest saló. Gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al minut últim dels grups proposants. La regidora no escrita, senyora Alonso.
12: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Tubau, és que era avui quan aquest govern havia de portar el full de ruta. Avui, que per això estem aquí celebrant aquest ple a les 9 del matí. Però bueno, com li han dit a la meva companya estimada, senyora García, ens ho enviaran amb un exercici de transparència, faran públic un dossier. No, era avui. I senyora Carbonell, l'haurien de tenir al cap aquests projectes pel futur d'aquests 10 mesos. No portar-los amb un paper al cap perquè suposa que vostès estan treballant i ja tenen dissenyat el que serà el futur de Sitges en els propers 10 mesos. Però bueno, ja va quedar molt clar quan a portaveus vostès es van conformar. És més, va ser vostè qui va dictaminar que els grups no proposants tindrien només 3 minuts perquè com no tenen res a dir, no necessitaven més temps. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Alonso. Partit Popular.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que com a resum de tot el que hem sentit, govern i oposició, doncs crec que queda claríssim que estem davant d'un govern que només ha fet trampes, que només diu mentides, que no treballa, que no gestiona, que intenta doncs, comprar algun regidor de l'oposició i després resulta que se n'adonen que els hi han pres vostès el pèl. I a mi m'ha fet molta gràcia, i no, és que no sé si dir m'ha fet gràcia o m'ha fet pena, o és ofensiva la intervenció del regidor David Martínez, que a més diu, després d'escoltar i ho porta tot escrit, vull dir, no, eh? Bueno, en qualsevol cas, això no és important. Vostè ens parla de diners? De veritat que vostè ens ha de dir que si aquest ple ha costat no sé quants milers d'euros, vostè que forma part d'un govern que ens costa més de 400.000 euros per no fer res, ho repetiré les vegades que calgui, i vostè personalment té un sou de 56.000 euros, ja m'explicarà el dia que estigui en una empresa privada quant costa guanyar 56.000 euros. Ja m'explicarà, perquè jo he estat a moltes empreses, a dues empreses privades. Ja m'explicarà quant costa, senyor David Martínez.
1: Moltes gràcies, senyora García. Senyora Gallardo? No, perdó, Fets per Sitges.
5: Sí, bàsicament, senyor Martínez, jo no li faré víctima. Ja, Sitges ja... Sí, que no li faré víctima, ja estava dient, no? Però quan vostè ha fet referència als atacs personals i tot això, jo li puc recordar que hi ha l'article 525, senyor Gilabert, no està per el tema, que això li agradarà, sobre el Codi Penal, sobre el delicte de sentiments religiosos, que vostè em va faltar el respecte l'altre dia. Vale? Aquesta careta que vostè posa, que sàpiga que està tipificat al Codi Penal, al 525, sobre ofenses de sentiments religiosos, i vostè surt al ple, em va faltar el respecte. Li dic perquè no vagi de víctima, perquè darrere d'aquesta careta que vostè posa hi ha una altra persona. L'única diferència és que nosaltres, o aquest regidor, li diu les coses a la cara, li agradin o no li agradin. Però no m'agafi aquest victimisme perquè vostè surt amb el ple el delicte d'odi als sentiments religiosos que va improposar en el moment que jo vaig acabar la meva intervenció. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyora Gallardo.
6: Moltes gràcies. Bé, el resum és la indigència política a la que vostès han sotmès aquest plenari i a la que han sotmès Sitges, senyor Oliver. S'ha de tenir molta barra per parlar dels pressupostos i de les ordenances. Per què no explica vostè al poble de Sitges que vostès han preferit no tenir pressupostos abans de pactar amb Junts per Sitges? Si és que són uns sectaris i uns irresponsables, per què no ho explica això? Per què no explica l'acord que li proposaven sobre la taula, que a més s'haguessin posat no sé quantes flors, revertir els diners de la venda del Club Natació en equipaments esportius? Aquesta és una altra, ja ho explicarem també en un altre moment. Miri, senyora Carbonell, perdó, abans amb el senyor Martínez, estic encantada, nosaltres no el farem màrtir, estic encantada amb la seva intervenció perquè he posat els peus a la galleda, però vaja, ben posats. Continuï així, senyor Martínez, que tot anirà molt bé. Senyora Carbonell, vostè ha tingut molta sort gràcies als clixés ideològics, a les ideologies. Això li ha permès continuar en el poder. No hem trobat una alternativa, però vostè ha estat molt poc generosa amb el poble de Sitges, perquè vostè aquesta dinàmica que s'ha creat en aquest plenari l'ha retingut per vostè i els seus sis magnífics que ocupen en total aquest govern, i l'únic que ha sortit perdent és el poble de Sitges. El seu llegat ara ja està escrit i serà de tot menys bo. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, doncs passarem a la votació. Evidentment, abans de passar la votació, jo vull justificar el vot en contra del govern d'aquesta moció, que sincerament avui no sé què hem vingut a fer aquí, jo encara no ho he entès molt bé. Aquí hi ha quatre grups polítics que van demanar un ple extraordinari: Junts per Sitges, Partit Popular, Fets per Sitges i la regidora no escrita, senyora Alonso. Van demanar fer un ple extraordinari per parlar de que aquí estàvem en minoria i què havíem de fer. I per cert, ens van demanar que presentessin per escrit tots els projectes, ens ho han demanat vostès. Ara estem dient que ho portarem per escrit i diuen que per què ho farem, és igual. La qüestió és que aquí hi ha quatre partits que demanen un ple extraordinari per parlar de que estem en minoria, com si fos una cosa estranyíssima, i com si a Sitges no hi haguessin problemes. A Sitges hi ha problemes, com a molts llocs, gravíssims d'habitatge. La gent no té pisos, la gent no arriba a final de mes, la gent tenim el litoral amb els problemes que tenim. Aquesta nit hem passat una nit, que ni ho explico, amb la tormenta. I sí, hem estat pendents de l'ordinador i del mòbil perquè ens estan passant les fotografies de com està el Vinyet, de com estan les botigues, de com està Garraf i de com està Quin Mar. Per tant, estem treballant perquè per sort podem fer més d'una cosa a la vegada. Vostès venen aquí a demanar que, com estem en minoria, què farem? Doncs com estan més de la meitat dels municipis de Catalunya, entre d'ells les capitals de Catalunya, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, sí, estem en minoria, ja estàvem en minoria. I ara estem en més minoria, sí, estem en minoria, és veritat. I com ha dit el regidor, vostès tenen molta força, és clar que sí, tenen molta força i de fet l'han demostrat. Han votat en contra de fer un pla de xoc per la neteja de Sitges, han votat en contra de 69 milions de pressupost, porten votant en contra dos anys seguits les ordenances. I ara aquí estan dient que com és que no portem les ordenances quan tothom sap que a l'octubre han d'estar aprovades. Quin cinisme és aquest, per favor? Estan parlant de ridícul? Home, parlem de coses importants. I jo, sincerament, no sé què he vingut avui a fer aquí, perquè em fan preguntes quan no podem respondre. És un estat del municipi, cada primer trimestre d'any fem un ple per parlar de l'estat del municipi. Cada mes fem un ple. Això és una moció, l'haguéssim pogut portar perfectament en un ple ordinari. No cal fer un ple extraordinari. I sí, com diu el regidor, un ple que al final doncs, costa 7.500 euros a la ciutadania, perquè hem fet un ple i una junta de portaveu extraordinària i vostès cobren una assistència per fer això. I què, de què serveix? De què serveix? És inútil. Quan sortim d'aquí, tant si s'aprova com si no s'aprova, el ciutadà què dirà? Ah, gràcies a aquest ple que he aconseguit. És inútil. Això és el que fa que la ciutadania s'allunyi de la política. Veure'ns aquí, alguns han aprofitat per fer campanya, uns altres han aprofitat per insultar, com sempre, altres han aprofitat per parlar de l'estat del municipi, per fer preguntes, sabent que no podem respondre. Per tant, avui això és absolutament inútil i amb la feinada que tenim. La regidora Guiu no està aquí perquè precisament està al peu del canó, està al carrer, mirant tot el que ha passat aquesta nit. Però bé, farem aquest, per això nosaltres, evidentment, votarem en contra i nosaltres seguirem portant coses al ple, em sap greu perquè ja sé que vostès diuen com som minoria no facin res, seguirem treballant, seguirem portant coses, seguirem portant temes urbanístics que necessiten majoria, seguirem portant projectes, seguirem treballant. Què farem nosaltres? Seguirem treballant. Què faran vostès, els 14 de la resta? Què faran? Entenc que ajudaran o no, legítimament, vostès evidentment poden votar a favor de les coses que fem, poden votar en contra, però alguns posen pals a les rodes, votant que no sempre, i després es queixen. És que van molt lents. Home, si cada vegada m'estàs votant que no, precisament perquè tot vagi més lent, ja ho ha dit el regidor Oliver, i és absolutament així. Per tant, seguirem treballant, seguirem portant les coses al ple, seguirem tirant endavant i continuarem amb set, no abandonem el vaixell. Ho sento, però no l'abandonarem. Algú ha dit, marxi, marxi. No, no penso marxar, com he de marxar? I deixar el... Si no hi ha una majoria, n'hi ha algun altre govern possible? N'hi ha algun altre govern possible? Si hi ha un altre govern, s'asseuen aquí i treballen i jo des d'aquí treballaré igual, exactament igual. No hi ha una altra majoria? Doncs com a mínim, deixin treballar, perquè això és el que volen els sitgetans i les sitgetanes. No volen veure'ns aquí parlant de no sé què, inútil totalment i que no serveix de res. Per tant, ara passarem a la votació d'aquesta moció, tal com deia el títol. Per tant, el que votem és aprovació del debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Vots a favor.
13: Tretze vots a favor.
1: Vots en contra.
13: Sis vots en contra.
1: Abstencions.
13: Una abstenció. La proposta queda aprovada.
1: Moltes gràcies. Doncs finalitzem aquí el ple i a treballar, que hi ha molta feina.
14: Deu i 23 minuts. Tornem a ser aquí. En l'àmbit meteorològic, després de la tempestat, sempre ve la calma. En l'àmbit polític ens mantenim amb aquesta, diguem-ne, amb aquesta tamborinada contínua, perquè segurament si vostès han escoltat el ple des de les 9 fins ara, diguem-ne que molt probablement el que han escoltat a un costat i l'altre ho han escoltat en anteriors ocasions. Aquest ple que té aquest enunciat tan singular de l'aprovació del debat sobre la governabilitat, que des d'un punt de vista semàntic és complex això, eh? Aprovació del debat sobre la governabilitat després del trencament del govern municipal. Té una complexitat això, perquè aprovar o no un debat una mica difícil. Però en qualsevol cas, diguem-ne que han escoltat per un costat una oposició majoritària, perquè aquest punt d'aquesta moció ha quedat aprovat, ho han escoltat, per 13 vots a favor, els vots en contra del govern i una abstenció, però amb aquells arguments que vostès repetim han escoltat en més d'una ocasió, la inoperància del govern en diferents aspectes, sí que és veritat que en alguns conceptes s'han unit alguns dels grups de l'oposició. Quan Josep Maria Tubau ha dit obertament que aquest govern no havia fet res des del principi de legislatura, doncs bé, és un argumentari que han mantingut altres grups de l'oposició. També ha aparegut perquè és una realitat com una casa, però diguem-ne que també cal contextualitzar-la en altres realitats que també podrien fer mal. Bé, el que ha costat aquest ple municipal, que ha costat 6.800 euros. Vostès a casa seva poden pensar, certament, escolta'm, no es podrien... Sí, és clar. Però la vida política té un cost i, repetim, el reglament orgànic municipal permet que es puguin celebrar sessions extraordinàries de ple municipal a partir de la petició de grups polítics que formin un percentatge X per poder elevar aquesta proposta i, per tant, per poder celebrar aquest ple. Com els dèiem, aquesta quantitat li ha servit a Josep Maria Tubau per dir que aquest era un ple inútil, que afavoria, diguem-ne, un posicionament de les dretes. Li ha servit també al regidor de govern, David Martínez, i a la vegada David Martínez, deixant anar aquest, diguem-ne, aquests 6.800 euros, ha permès que alguns grups de l'oposició li hagin retret el seu propi sou i el cost del govern municipal. Bé, com els comentàvem, probablement els que segueixin la vida política a través de Ràdio Maricel o a través d'altres mitjans, no us haurà vingut res de nou, perquè, com els comentàvem, a un costat i l'altre, els arguments s'han pogut escoltar manta vegades. El govern, així ho ha dit l'alcaldessa, continuarà treballant. No hi haurà ple d'ordenances fiscals, perquè no es presentaran ordenances fiscals, la qual cosa ens permet intuir, però això és un parlar per parlar, que difícilment tindrem ple de pressupost. Perquè, com saben tots vostès, les ordenances fiscals, i algunes, aquí ho estàvem també comentant, algunes s'han de modificar per llei. Perquè sí, però bé, diguem-ne que de moment aquest titular, que és un titular que, si no recordo malament, va publicar ahir Canal Blau a les seves xarxes socials, que no hi haurà, en aquest sentit, no es presentaran les ordenances fiscals per al proper 2027, també ha aparegut en el debat del ple. L'alcaldessa, Aurora Carbonell, que ha dit que bé, doncs, que aquesta minoria no els permet precisament deixar de pensar en projectes de futur, i també ha aparegut com a titular, però sense data concreta, que el govern, negre sobre blanc, explicarà tots els projectes que queden en aquesta legislatura amb una cronologia, amb un termini d'execució. Ho ha anunciat el regidor David Martínez, que properament, però, per tant, estarem pendents de si es presenta, de quina forma, però en qualsevol cas, el govern també ha manifestat la seva intenció de presentar el programa de govern pel que queda de legislatura properament. Bé, i això ha estat el ple extraordinari previst per avui dijous, dia 17. Fem una petita pausa, després els comentem aquest concert de l'Escolania de Montserrat que se celebrarà el proper 6 de novembre a les 8 del vespre, un concert que ha de servir, i després en Joan ens ho explicarà, perquè ells van donar números del cost de les obres del campanar, que ja s'havia dit al pressupost, però de les façanes de la rectoria, de la façana de la plaça de la Palmera i de la façana de mar, que serà el que es començarà a fer el proper mes de març, i quedarà la cirereta del pastís, que encara no té data d'execució ni pressupost, que és la façana de la parròquia. Que, com els dèiem, aquesta és una menja part, la façana de la parròquia. Ara ja tenim el campanar, queda la façana. Ahir ho va explicar el rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla en la presentació d'aquest concert de l'Escolania de Montserrat el proper 6 de novembre a partir de les 8. Bé, en parlem d'aquí uns moments, de tot plegat, però ara pausa, desoxigeneu-nos una mica i tornem de seguida.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps l'Olivier, aquell noi francès amb qui treballo?
4: Sí.
3: M'ha dit que es vol posar les piles amb el català, però no sap on s'ha de matricular.
4: I per què no li dius que s'apunti a l'escola oficial d'idiomes? Jo fa uns anys hi vaig estudiar italià i em va anar molt bé. Ensenyen 15 idiomes diferents, inclòs el català, i a més et pots treure el certificat oficial.
5: Aquí diu que la preinscripció és de l'1 al 8 de setembre.
4: I tu per què no et mires un curs d'anglès?
2: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

was gonna be your last. I was falling down.

0: Comença a sortir el sol a poc a poquet, 10:34, si vostès són dels que s'hi posen a les 9 del matí i a les 9:05 no ens escoltaven, que sàpiguen que es van recollir al llarg de tot aquest episodi de pluja de les darreres hores 56 litres per metre quadrat a la nostra estació meteorològica. La temperatura va baixar fins als 18 graus i després vam tornar a pujar fins als 20, que al moment de màxima intensitat eren les 10:05, més o menys, a la vora de les 10 de la nit, que va ploure de valent. La notícia més malaurada del dia, òbviament, la mort d'aquest veí d'Olivella, que anava en cotxe per una zona. A través de les imatges, en Joan ha aconseguit més o menys localitzar la zona. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicent.
0: Aquesta zona que és una zona propera a Mas Mestres.
1: Correcte, una zona al final de l'urbanització de Mas Mestres, almenys...
0: Pel que has pogut intuir, amb les imatges.
1: Pel que intuir per les imatges, perquè ja circulen unes imatges, entenem que són les del moment de l'accident, i que es veu bé l'indret, i aleshores allò una miqueta fent perspectives...
0: Amb els coneixements propis, perquè, clar, tampoc passen tantes rieres, Joan.
1: No, és a dir, n'hi ha, però, clar, les rieres no travessen tantes carreteres. Per tant, és qüestió d'anar buscant tots els passos, i al final n'he trobat un que sí que es veuen més o menys els mateixos elements que
0: apareixen a les imatges.
1: I per tant és una zona que on acaba una carretera que enllaça, no sé si és Can Suriol, bueno, és una urbanització d'Olivella i Mas Mestre.
0: D'acord.
1: I aleshores és l'entrada a Mas Mestre des d'aquesta carretera.
0: És a dir, la riera travessa la carretera, o la carretera travessa la riera, per dir-ho així.
1: La carretera travessa la riera.
0: D'acord. Ahir també, que a la 1 de la matinada, en Gori Massip publicava unes imatges de la riera de Ribes, intensa, molt intensa, al costat mateix de la Riera de Ribes, i aquí, com els comentàvem, el principal problema, el principal ensurt, va ser l'evacuació d'unes 40 persones del Hola Camp Sitges Relax, que és el nom que té ara l'antic càmping Sitges. Saben que en aquesta zona de la rotonda per agafar la recta de la Mata tenen dues entrades de càmping, que són dos càmpings. La primera d'elles és l'entrada a l'antic càmping Sitges, i la segona, un cop ja estan dins la recta de la Mata, l'inici de la recta de la Mata, o al final, depèn de per on vinguin, tenen l'entrada al càmping El Garrofer. Bé, doncs, en la zona de l'antic càmping Sitges, que ara es diu Hola Camp Sitges Relax, hi va haver una inundació a la zona de les tendes de campanya i també dels bungalows, i la policia i els bombers van haver, en aquest cas, d'evacuar unes 40 persones que les van portar a la recepció del càmping amb mantes i tot plegat. Res més greu, eh? Però per allà passa la riera, també.
1: És que és zona inundable.
0: Inundable.
1: Si es consulten els models, aquests càmpings estan clarament en zona inundable.
0: Que és aquesta riera que passa per Rocamar, també,
1: correcte,
0: Joan?
1: La
0: que està al costat de l'autòdrom.
1: Sí, exacte.
0: Aquesta riera.
1: Que de fet és la riera de Ribes nostra.
0: Exacte, que va parar...
1: Que és la mateixa riera on ha passat això bé. O sigui, tot són ramals de la mateixa riera.
0: D'acord.
1: És a dir, tota l'aigua que baixa des d'Olivella
0: va patar aquí. Al final va patar aquí. Uh-huh. Bé, doncs, en el cas de l'antic càmping Sitges, doncs es van evacuar aquestes 40 persones. Ningú va prendre mal, perquè tothom ja estava avisat prèviament per la policia, perquè vostès ens entenguin també, quan Protecció Civil emet una alerta de l'INUNCAT, els ajuntaments, òbviament, tenen uns plans d'emergència, per tant, s'ha de reunir un comitè d'emergències, i aquest comitè d'emergències té unes funcions, entre elles avisar a les persones que puguin estar en zones inundables, i per tant els responsables dels dos càmpings, que saben que és la mateixa empresa, varen ser avisats, i l'avís va tenir, doncs, bones conseqüències, perquè ningú va prendre mal, tothom es va poder evacuar en el seu moment. Hi ha hagut una patrulla de la policia que ha estat pendent fins a primera hora del matí, que tot s'hagués normalitzat, i aquest ha estat el balanç d'aquesta segona tongada de pluja. És a dir, hem anat de dimecres a dimecres. El dimecres passat vam tenir 52 litres, amb aquesta tempesta que diguem-ne, va deixar anar més aigua a mar que no a terra, i ahir en varen tenir 56, fet i fet.
1: I dimecres que ve Santa Tecla.
0: I dimecres que ve Santa Tecla, que esperem que ja no res. I ara parlem del campanar, perquè diguem-ne que des que el campanar ha estat restaurat, aquests han estat els dos banys, les dues dutxes més importants que ha rebut el campanar. Que està estupendo, eh? Vull dir, està estupendo. La façana ja és una altra cosa, però el campanar, clar, acabat de fer, net i polit, tot immaculat. Parlarem del campanar i de les obres a la parròquia, perquè el proper 6 de novembre, a les 8 del vespre, a Sitges vindrà l'Escolania de Montserrat. A Sitges va venir l'Escolania de Montserrat el maig del 1998, és a dir, ara farà 28 anys i no hi havia tornat a venir més. Algun àudio d'aquell concert escoltarem la setmana que ve, un concert que va ser multitudinari en el seu dia. Però ara l'Escolania torna amb la Fundació PINAE, amb l'objectiu de recaptar fons, òbviament, per continuar les obres a la parròquia.

0: Estava content ahir mossèn Rafael Vilaplana, el rector de la parròquia, bé, el campanar està restaurat, la propera restauració serà per la rectoria, entre altres perquè els que hagin anat, diguem-ne, al racó de la calma, a l'entorn dels museus, hauran vist com la façana de mar de la rectoria. Mira, la que dona l'Ajuntament, encara, però la que dona mar està fatal. Ahir es va parlar una miqueta també de números, Joan?
1: Sí, sí.
0: De balanç, d'obres i tot plegat.
1: Exacte, es van donar els números fins al cèntim, gairebé, de com ha anat i de com ha d'anar a partir d'ara aquesta restauració, gairebé podríem dir integral, de bona part de la parròquia de Sitges, perquè mossèn Rafael no només va fer referència a la restauració del campanar, a la previsió de restauració de les dues façanes de la rectoria a partir del mes de març de l'any que ve.
0: Aha.
1: Març del 2027 començaran.
0: Per això hi ha els diners, eh?
1: Per això encara hi ha els diners.
0: Ara en parlarem.
1: Després, la tercera fase seria la restauració de la façana principal de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, és a dir, tot el que no és el campanar.
0: Aha.
1: I que no es va tocar en aquesta primera actuació. I atenció, que la quarta, i entenem que això ja va ser una carta als Reis, més que, però és el proper desig,
0: sí.
1: Seria la restauració de...
0: Tots els retaules barrocs.
1: Dels retaules barrocs importantíssims que hi ha a la parròquia.
0: Fem parèntesi aquí. A sitgesarxiudigital.cat, que és aquest portal que és hora en barres, poden trobar el quadern del grup d'estudis sitgetans escrit per Isabel Coll amb la història de tots els retaules barrocs de la parròquia. Per tant, qui vulgui més o menys fer-se'n una miqueta a l'idea que tenen un valor no només perquè cada retaule té un valor per si mateix, sinó perquè a través dels retaules barrocs de la parròquia de Sitges es pot seguir la línia d'evolució del barroc al llarg dels anys, des dels seus inicis amb el retaule del Roser, que és un retaule on gairebé no hi ha perspectiva, un retaule molt pla, fins al retaule de la Mare de Déu dels Dolors de 1703, si no recordo malament, en què els espais i el volum és molt evident. Doncs tot aquest conjunt de retaules serveix també per l'evolució, per entendre l'evolució de l'art barroc. Quedaria, i jo no sé si en algun moment algú va dir alguna cosa, perquè a la roda de premsa hi havia el regidor de Cultura, és clar, la Torre del Comunidor, que és el rellotge, que és propietat municipal, aquesta.
1: No es va dir res.
0: No es va dir res,
1: no
0: eh?
1: Es va dir res de la Torre del Comunidor. Sí que és cert que vaig voler entendre, perquè en el seu dia, quan vam parlar amb l'arquitecte,
0: sí,
1: que ahir no va poder venir a fer la roda de premsa de presentació d'aquest concert, ens ho va insinuar quan va venir aquí a la ràdio, que la torre formava part com de la façana principal. Per tant...
0: És a dir, que potser s'arriba fins allà.
1: Haurem de preguntar-ho,
0: però
1: vaig voler-ho entendre així, perquè, clar, de fet, és l'altre element.
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí,
1: clar,
0: sí.
1: No hi ha façana sense l'altra torre.
0: Anem a parlar de números.
1: Anem a parlar de números, sí, correcte. De fet, la restauració del campanar...
0: Estrictament del campanar,
1: del campanar, que és la que s'ha acabat, ha costat exactament 331.342 euros. No vaig apuntar els cèntims.
0: Però... 331.342 euros és el que ha costat la restauració del campanar.
1: Correcte. Aconseguits a partir de subvencions, hi ha dues subvencions, tres subvencions, dues de la Generalitat,
0: sí,
1: per un total de 200.000 euros, i una de la Diputació de Barcelona per un total de 275.000 euros.
0: D'acord, i vostès diran, escolta'm, 200.000 i 270.000 en fan 470.000.
1: Tranquils.
0: Ara anem per la segona part.
1: Correcte. Aquestes subvencions no s'han cobrat, sinó que els diners corresponent a aquestes subvencions els ha avançat el bisbat de Sant Feliu, segons va explicar el rector.
0: És a dir que... És a dir, que el bisbat està pendent de cobrar-les...
1: No, exacte.
0: La
1: parròquia està pendent de cobrar-les i pagar-les al bisbat.
0: Entesos.
1: Però qui ha avançat els diners per poder fer una part d'aquesta restauració és el bisbat. Hi ha una altra part, que és la venda d'un local,
0: sí,
1: de la parròquia, de 82.219 euros, que ja es va sumar, i per tant aquesta part dels 331.000 està més que coberta amb aquestes subvencions més la venda del local.
0: D'acord.
1: D'aquí també sobren uns diners. I aquests diners serviran per la segona part. Quina és la segona part? El que hem dit, la restauració de les dues façanes de la rectoria, tant la que mira mar com la que mira l'Ajuntament. Començarà el mes de març de l'any que ve. És la part, és una restauració més urgent del que queda de l'edifici patrimonial de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i el cost total serà de 310.123 euros. És a dir, gairebé el mateix que ha costat la restauració del campanar, una mica menys, però 310.000 euros.
0: És a dir, restaurar les dues façanes de la rectoria costarà 310.000 euros.
1: Correcte.
0: Per tant, afegim, recordin, el campanar ha costat 331.000 euros, més les façanes de la rectoria, 310.000 euros, portem 641.000 euros per restaurar campanar i façanes de la rectoria.
1: Correcte. Aleshores, amb tot plegat, a més, també la parròquia els diumenges ha anat fent col·lectes.
0: Sí.
1: I en total s'han recollit 14.569 euros de col·lectes, que són molts diners.
0: Sí, sí, col·lectes destinades específicament
1: això,
0: a la restauració, perquè ja saben que els diumenges les col·lectes tenen moltes causes, però en qualsevol cas, per la restauració, 14.000 euros ha recaptat la parròquia.
1: Però, fet, amb tots els diners que sumen un total de 571.000 euros... Recaptats i la venda... encara per acometre la totalitat que queda, és a dir, les dues façanes de la rectoria més la façana principal, quedarien encara per recaptar 319.677 euros.
0: És a dir, que afegim aquí el cost de la façana principal.
1: El cost de la façana principal, que no el van dir...
0: No el van dir, però vaja, facin números.
1: Sí, el que seria l'actuació del 2028. Per això s'han d'anar fent altres actuacions. I una d'aquestes actuacions serà la de
0: l'Escolania de Montserrat.
1: De l'Escolania de Montserrat. Un concert que el porta la Fundació Pinae.
0: A punt aquí, pels qui recordin Caixa Penedès...
1: Això és l'obra social.
0: Doncs, diguem-ne, els hereus, l'entitat hereva de l'obra social de Caixa Penedès és la Fundació Pinae, que fa moltes més coses que l'obra social de Caixa Penedès.
1: De fet, aquí els hem portat més d'una
0: vegada. Sí, sí, sí. Però diguem-ne que a partir del que significava, saben que abans les caixes tenien l'obligació de l'obra social.
1: Correcte.
0: Totes les caixes tenien obra social. Doncs bé, de l'obra social de Caixa Penedès n'ha quedat la Fundació Pinae, que és, diguem-ne, la qui gestiona aquest concert.
1: Exacte. La Fundació Pinae, que fa activitats culturals, socials, educatives, té contacte directe amb l'Escolania de
0: Montserrat.
1: I aleshores, aquí el pacte és el següent. La Fundació Pinae es fa càrrec, diguem, del cost de portar l'Escolania de Montserrat
0: Sitges.
1: A Sitges, i a canvi, tots els diners recaptats en aquest concert aniran íntegrament
0: al
1: fons de les obres de la parròquia.
0: D'acord. Preu del concert, 20 euros. Concert el 6 de novembre a partir de les 8 del vespre, i com deia en Joan, aquests 20 euros van íntegrament al fons per la restauració del que queda, les façanes de la rectoria, la façana principal de la parròquia. Em sembla que es va dir el nombre d'usuaris que permet la platea de la parròquia,
1: sí,
0: per dir-ho així.
1: Aproximadament, uns 400 seients.
0: Uns 400 seients.
1: Uns 400 seients, aproximadament, que estan a la venda des d'ahir.
0: Sí.
1: A la plataforma de venda de tíquets de la mateixa Fundació Pinae.
0: D'acord.
1: No els trobaran ni a Servitíquets ni històries
0: d'aquestes.
1: No.
0: És a dir, que han d'anar, només que vagin al cercador, posin Pinae amb dues N's.
1: Amb dues N's.
0: I allà ja
1: allà
0: podran...
1: Allà venda d'entrades. I aleshores hi ha tots els concerts que ofereix la Fundació. I un d'ells, i ho vam comprovar, és ja el de l'Escolania de Montserrat.
0: Per tant,
1: si
0: es vengués tot, són 8.000 euros. 400 per 20 euros?
1: Per 20, sí.
0: 8.000 euros,
1: sí, 8.000 euros,
0: no?
1: 8.000 euros, sí, sí.
0: 8.000 euros. Uh-huh. Vaig bé, no?
1: Vas bé. Ai, ara...
0: No, vaig més bé jo que tu?
1: Sí.
0: Aquesta, vull dir, no?
1: No, perquè estava pensant en una altra cosa.
0: Bona, ja, segur.
1: Sí, i no...

0: No, perquè, clar, les subvencions han estat de la Generalitat i de la Diputació. I li vam fer la pregunta al regidor al final de dir, bueno...
1: Albert Oliver Rodés, l'Ajuntament què hi posa?
0: Bueno, que de moment l'Ajuntament ha posat, doncs, a formar part de la, diguem, de la coordinació de tot plegat i que està estudiant fórmules de cooperació, és el que ens va dir de moment el regidor, perquè sí
1: Que
0: que és
1: no
0: cert.
1: recordo si en el seu moment es va dir que s'eximia la llicència d'obres.
0: Probablement sí,
1: Si no recordo
0: sí que es
1: malament,
0: va
1: em
0: dir,
1: sembla
0: sí que es va
1: que es
0: dir.
1: va dir alguna
0: És
1: cosa
0: a dir, que,
1: d'aquestes, eh?
0: que la...
1: Sí, que l'Ajuntament ha donat un suport,
0: hi ha una...
1: diguem-ne, amb tècnics i algun suport d'aquells que permet l'administració poder donar amb determinades causes i institucions.
0: Correcte. Però, bàsicament això, ahir, com dèiem aquí a la rectoria, es presentava aquest concert de l'Escolania, però com dèiem, la notícia, més enllà del concert, que és important, perquè com comentaves, feia doncs, això,
1: 28 anys.
0: 28 anys que no venia l'Escolania aquí a Sitges, la part grossa és saber com ha de funcionar tot el que queda per fer a la parròquia i allò que ens deien en el seu dia l'arquitecte, que deia, clar, diu, estic fent el campanar, però és que, clar, jo el que voldria és que s'arreglés
1: Que
0: tot.
1: tot. Bé, doncs, a partir del març de l'any que ve, del 2027, es restauraran les façanes de la rectoria, que vostès diran, bueno, mira, però bueno, tot és el conjunt. A partir del 2028, si hi ha el pressupost, tota la façana de la parròquia. O sigui que definitivament el 2028 tornarà a ser un any històric perquè la façana de la parròquia ens sembla, fins que ningú no digui el contrari, que no s'ha tocat mai a la vida. Ja es veu que no s'ha tocat massa. Bé, doncs aleshores el 2028, diguem-ne que si tot va bé, es restaurarà la façana de la parròquia. Què hi afegim, Joan?
0: Doncs res,
1: Doncs
0: escoltar
1: vinga.
0: els protagonistes.
1: El qui comença és, com
0: És...
1: els dèiem, estava molt satisfet, estava content. El rector mossèn Rafael Vilaplana encetava d'aquesta manera la roda de premsa.
2: Hola, bon dia a tothom. Aquesta roda de premsa és per presentar l'actuació que vindrà a fer aquí l'Escolania de Montserrat a la nostra parròquia de Sitges, Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb motiu també de les obres que hem emprès, que són de molta importància i vaja, que hi ha per anys. Llavors, com a rector, a mi m'han demanat que us faci una mica d'estat de comptes. L'ecònom de la parròquia no pot venir, li vaig dir també a l'arquitecte si podia venir, tampoc pot venir. Llavors, doncs, em toca a mi, fer una mica... M'han passat un resum i ara us explico una mica què hem fet, on estem, què volem fer d'aquí en endavant. El que hem fet és el campanari, és evident, està aquí a la vista de tothom, que ha quedat molt bonic. Ho vam fer aquest març, va acabar el juliol i ens ha costat 331.342 euros. Gràcies a Déu tot això està pagat perquè hem tingut subvencions que després us explicaré. També amb diners de la parròquia, perquè també vam fer una venda d'un local que teníem i vam poder aportar uns diners també. I també en tot això ens ha ajudat el bisbat, no amb diners, però sí avançant els diners, perquè les subvencions arriben quan arriben i tu has d'anar pagant. Llavors, què ha fet el bisbat? Avançar-nos els diners i quan tinguem ja l'import de les subvencions que hagin arribat, els hi tornarem els diners que ens han avançat. Com us he dit, el campanari ja està fet, ja us he dit el que ha costat. I la propera intervenció que volem fer i que més o menys ja ho tenim també, el tema diners ho tenim més o menys resolt, és les façanes de la rectoria. La façana que dona al mar i la façana que dona aquí a la plaça de l'Ajuntament. Hem començat amb el campanari i les façanes perquè pensem que era el més urgent, era el que estava pitjor. Havia fins i tot perill. El campanar havia caigut algunes pedres, aquí no les tenim, però si us ensenyo el que va caure una vegada amb una ventada que va fer aquí a la façana del mar, Pues gràcies a Déu no va haver cap desgràcia, però...

0: Unido. Llavors, la propera actuació, com dic, serà aquesta, que si Déu vol, començarem al març que ve. Aquesta actuació té un cost de 310.123 euros. I si Déu vol, hem parlat del 2027, el 2028 seria el moment de la façana principal de l'església, que aquí sí que encara tema diners encara això encara no ho tenim. Tenim previst demanar alguna subvenció, de fet ja hem demanat una, si podem demanarem una altra. També serà el moment que volem nosaltres fer com una campanya a nivell de societat civil, de Sitges, entitats, empresaris. Volem moure una mica el tema per intentar també doncs, fer sponsors i treure diners. I si Déu vol, a veure si per al 2028 seria la façana principal, que és la icona, no? de Sitges, no? Com us he dit, hem tingut subvencions, dos de la Generalitat, que són 200.000 euros. Ens han donat una subvenció de la Diputació de 275.000 euros. Entre també fem cada mes un diumenge a les misses, fem una col·lecta per les obres i d'aquí hem tret 14.569 euros. I el que us he dit de la venda del local que ha portat la parròquia són 82.219. En total, comptem amb 571.788. Quedarien pendents de finançar, comptant façana principal i tot, quedarien pendents de finançar 319.677. Això el que tenim previst. I si Déu vol, doncs això més endavant doncs, anirà continuant, perquè no només hi ha allò de fora, hi ha allò de dins. També són molt importants els retaules, que també va venir una comissió de la Generalitat a mirar-s'ho, i els retaules estan també per restaurar, que són retaules barrocs molt bonics, que també això s'ha de fer, però bueno, ja arribarà quan sigui l'hora. I això seria perquè tingueu clar una mica què és el que hem fet i els diners que tenim, el que no tenim. I gràcies a Déu, doncs, comptem amb gent que ens ajudarà, com la Fundació PINAE, a qui els vull agrair doncs, que hagin pensat en nosaltres portant l'Escolania, perquè tot el que es tregui serà per les obres. I també vull agrair al regidor, al Albert Oliver, perquè una mica el que ho vau moure va ser tu, va ser ell el que va dir, mossèn, anem a mirar si podem portar l'Escolania, i va ser una mica ell el que ho va moure. Per tant, doncs, des de la parròquia els hi donem les gràcies a tots dos. I ara doncs passo la paraula al director, president, no sé com es diu, de PINAE.
1: Molt bé. Moltes gràcies, mossèn. Bé, bon dia a tothom. És un plaer ser-hi de nou aquí a Sitges, i més per presentar un projecte com aquest, un projecte cultural amb ànima, Cultura amb ànima. Cultura amb ànima és un cicle de la Fundació que té per finalitat promoure activitats culturals d'arts escèniques de gran format, per donar visibilitat a problemàtiques de territori i donar una empenteta, una aportació o una col·laboració, en aquest cas amb una finalitat de rehabilitació d'un element patrimonial sitgetenc referencial com és la parròquia de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, que tots identifiquem molt clarament que és de Sitges i que tots la sentim una façana, una fisionomia i un element patrimonial col·lectiu del valor. La Fundació, com us deia, és promotora d'acció cultural, però també ho és educativa i especialment de social, i de compromís amb el territori i amb el patrimoni del territori. la Fundació manté una excel·lent relació amb l'Ajuntament i amb l'Albert també com a còmplice, doncs hem pensat que una de les formes de poder ajudar a la parròquia a poder continuar amb aquestes obres, que és una feinada increïble i que, bueno, que ben aviat veuran la llum i conclouran i serà un orgull per la vila, doncs que podíem pensar en fer alguna acció, doncs, que tingués un impacte no només patrimonial, sinó especialment cultural i de cultura transformadora, com el que es fa a través de Cultura amb Ànima, i gràcies a l'aliança que tenim amb l'Abadia de Montserrat, en aquest cas, doncs, és possible aquest any portar l'Escolania, que ja sabeu el que és l'Escolania. L'Escolania és un referent cultural de l'àmbit de les corals, una coral de veus blanques infantils meravellosa, que desenvolupa una activitat artística i educativa clau, i que és, bueno, és un orgull per tots no només sentir-los, sinó també poder-los portar aquí en el territori, i en aquest cas, en aquesta ocasió, a Sitges, per una bona causa, no? Una causa de rehabilitació d'un espai emblemàtic, patrimonial i referencial. Per tant, moltes gràcies per fer-nos-ho visible, perquè també era la manera d'apropar-nos i d'oferir aquesta opció i de treballar de valent amb tot l'equip de la Fundació per fer-ho possible. I bé, també agraïments a l'Ajuntament, lògicament, perquè sense aquesta idea, doncs, aquí no hi seríem avui, no? Estaríem buscant una altra alternativa, i jo crec que era la més propícia i la més encertada. El concert es desenvoluparà el dia 6 de novembre a les 20 hores, aquí a la parròquia. El preu de les entrades seran 20 euros, són 20 euros solidaris, o sigui, la Fundació no pretén mai obtenir recursos per nosaltres, sempre és en prou dels tercers, d'altres, i en aquest cas a benefici de la parròquia per la rehabilitació que portaran a terme. I bé, s'haurà de córrer molt perquè les posem a la venda quan sortim d'aquí, o sigui, a partir d'avui estaran a la venda i es poden adquirir a la plataforma topticket.cat, que és la plataforma de la Fundació, també en el quiosc virtual que tenim al Fòrum Verger de Vilafranca, i bé, i la idea, doncs, és que sigui un espectacle molt especial, molt proper, obert a tot el públic en general, a les famílies, a la gent gran, a la gent jove, a tothom que en vulgui gaudir de la música tradicional catalana, de la música renacentista, barroca i, en definitiva, clàssica, que aporta, doncs, aquest cor de veus blanques infantils que és únic i que és l'orgull del nostre territori, i per tant, doncs, estem molt contents de poder-los tenir aquí. Per tant, animeu-se a comprar entrades, no us dormiu perquè això volarà, serà un procés molt ràpid i seria una llàstima que a tothom que li agradi no en pugui gaudir. L'aforament és limitat, em sembla que parlàvem d'uns 400 seients.
0: Més o menys.
1: Farem el que puguem, perquè hi pugui cabre la màxima gent possible, i com sabeu, és una acció cultural però plenament solidària. Moltes gràcies. Li passo la paraula amb l'Albert, el regidor de Cultura.
2: Gràcies, Ios. Breu, pel tancament. Bé, com a regidor de Cultura, escolteu, jo també vull recordar i marcar la importància. La parròquia ens té acostumats a acollir concerts i a també formar part d'aquesta oferta cultural que complementa també a Sitges. Estic pensant en els concerts d'òrgan, en concerts que hi ha hagut de nens cantors ara fa poc, i és per això que quan PINAE, la Fundació PINAE, es va presentar, va venir a l'Ajuntament, es va presentar a l'alcaldessa, jo també hi era en la primera reunió, i ells venien aquí des de Vilafranca, des del territori, a parlar, a explicar-nos totes les seves possibles col·laboracions i la seva feina. Projectes molt interessants, i va haver-hi un que a mi em va cridar l'atenció i que en aquell moment no vaig dir res, però que ràpidament em vaig dirigir a mossèn Rafael, el rector, per explicar-li o proposar-li aquesta proposta, no? De que l'Escolania de Montserrat tingués aquest concert a Sitges, a la parròquia, i d'aquesta manera es poguessin recollir fons per aquest projecte tan important que té la parròquia, però jo crec que té tot Sitges, té l'Ajuntament, té tot Sitges, que és la restauració de la punta de la parròquia, amb aquesta bona feina que s'ha fet ja amb el campanar i totes aquestes noves fases que tenim pel davant. En Pinae continuem, hem intentat treballar i continuem treballant perquè altres propostes culturals també tinguin cabuda a Sitges, però crec que la millor manera, o una molt bona manera, és començar amb aquest concert solidari que fent tenir l'Escolania Sitges. Jo crec que això ha passat només un cop a la història, em deia, senyor rector, que vingués l'Escolania, o és la primera vegada?
0: No ho sé. No,
2: jo crec que
0: no,
2: és la primera vegada.
1: Jo, és la primera.
0: Jo no ho he sentit.
2: La primera. Doncs som-hi. Doncs és la primera.
1: Esperem que no sigui l'última, això sí.
2: Segur que no. Molt bé. Jo per part meva insisteixo en agrair a Pinae i a la parròquia aquesta oportunitat que tindrem tots els sitgetans i sitgetanes de gaudir d'un concert de l'Escolania a la
3: Onze i sis minuts, puntin bé, eh? 6 de novembre, a partir de les 8 del vespre, el concert de l'Escolania de Montserrat a Sitges, l'Escolania que no venia a Sitges des del 22 de maig del 1998. Com un concert que va venir acompanyat d'organista... Bé, aleshores, el més fàcil. Se'n van vostès al web de la Fundació Pinae, que és pinae, amb dues enes, .cat. Allà hi trobaran directament en la primera pàgina una notícia que parla precisament d'aquest concert de l'Escolania Sitges. Clica en la notícia i directament ja podran també trobar l'enllaç per la venda d'entrades. 20 euros l'entrada, aquests 20 euros que van íntegrament a les obres de restauració de tot el que és el conjunt de la parròquia. Com ens ha comentat en Joan, al març del 2027 han de començar les obres de la façana de la rectoria, tant la façana que dona a la plaça de l'Ajuntament, com la façana que dona mar, i el 2028, la gran obra pendent que queda, que és la façana principal de la parròquia. Pel 2028, queden 2 anys encara, però 2 anys passen amb res, eh? No te n'adones? Bé, no te n'adones, ja serem a Nadal. Que d'aquí una setmana ja haurà passat Santa Tecla, i tothom a mumir, els gegants i tots plegats, bé, a mumir tots. Aturem-nos una mica i en uns moments recuperem una conversa molt entretinguda que vam tenir fa uns dies.
4: A Ràdio Maricel, a cel obert.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 012. La Generalitat al teu costat. Per què etiquetem la fruita? Quan anem a comprar fruites i hortalisses fresques, han d'estar correctament etiquetades al punt de venda. L'etiqueta ens dona informació sobre la denominació comercial, el preu per quilo i el país i la zona d'origen. Conèixer l'origen de cada producte és important per poder escollir productes de proximitat. Si compres fruites i hortalisses de quilòmetre zero, consumeixes de forma més sostenible productes de qualitat del país. No compris a cegues. Fixa't en l'etiqueta. Troba més informació a consum.gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

11 i 12 minuts. Per cert, que si no l'han vista, les nostres xarxes socials hem publicat la fotografia de les pandonistes. Per aquí hi va haver dinar de les pandonistes, que són les més fidels a aquesta cita col·lectiva. Saben que hi ha dinar de pandonistes de Festa Major, que va començar fa poc. En Joanill va escriure un article sobre el particular fa 4 dies i a poc a poc s'hi van afegint pandonistes. També hi haurà dinar de pregoners de Festa Major, que va començar també fa poc, i serem els que siguem. I en canvi les pandonistes, un quòrum com una casa, ahir a Campela, ens diuen elles mateixes que perfectament organitzat, una cosa estupendíssima, i la foto de família, que la poden veure en el nostre perfil de Facebook, a Instagram també, ho varen penjar a Stories i a Twitter també, o sigui que és una fotografia ben bonica, una de les fotografies més maques, un dels moments més bonics dels darrers dies, perquè com que el món ha estat un lloc, doncs mira, almenys que vegis gent feliç i contenta. Doncs felicitats a les pandonistes, arriba Santa Tecla, dimecres que ve Santa Tecla, hi ha una prèvia important aquest cap de setmana, demà que tindrem Pubilles i Hereus a Dojo, els que hem enregistrat, perquè evidentment han començat també les classes i els que hi podran ser en directe, o sigui que demà ja en parlarem de tot plegat, ara fem una mica de marxa enrere en el temps. Fa uns quants dies vàrem parlar amb una parella que acabava de tenir la nena. En Paco Melgarejo i la Lucía Grichenko. Aquí on la veuen, la Lucía, nascuda, com poden vostès pensar, això em sona, sí. Rússia i els voltants. Amb un català d'aquells que dius, com? I ella mateixa ens va dir que l'ha après aquest català, que escoltaran a la conversa, a Borredà. Petit poblet, ben a prop d'aquests paisatges tan bonics que ofereix la Catalunya interior. Bé, ells són els actuals propietaris de Cal Ferrer, que és un establiment que concilia, que barreja, cafeteria, restaurant i supermercat. I han convertit Cal Ferrer en un dels pilars d'aquesta comunitat. Ja ho era, però els seus antics propietaris estaven ja en la jubilació i penjant el rètol d'es traspassa, amb la incertesa, com a tants altres llocs, de pensar, bé, i ara què passarà aquí? I ara què passarà? Bé, doncs el que va passar és que aquesta parella, que vivia a Sitges, ell treballava al cable i ell treballava en una empresa de lloguer de vehicles a l'aeroport de Barcelona, van anar a petar a Borredà, que ja hi havien estat en anteriors ocasions de vacances, tot plegat. Han pres les regnes de Cal Ferrer i allà estan feliços de la vida. Una conversa molt, molt, molt, molt bonica que varen mantenir amb en Paco Melgarejo i la Lucía Grichenko.

0: 10 i 27 minuts, l'avantguàrdia del divendres 28 d'agost d'aquest 2026 presentava una història molt maca. El títol de l'article de Lídia Penelo era «Sense Cal Ferrer no hi ha poble». Una parella que buscava un canvi de vida va aconseguir el traspàs d'aquest establiment de Borredà, que fa de bar, que fa de restaurant i que fa de botiga, entre d'altres serveis. L'article començava dient «A Borredà no s'hi arriba per casualitat, ubicat a la carretera que connecta Berga i Ripoll. Aquest poblet és un lloc tranquil de 400 habitants sensats. Va viure el seu esplendor econòmic i demogràfic gràcies a la ramaderia i a l'impuls de la indústria tèxtil a finals del segle XIX, però fa dècades que el poble ha anat menguant en molts sentits. Malgrat tot, hi ha un establiment que ha resistit tots els embats. Parlem de Cal Ferrer, que és, com en dèiem abans, i aquí en teníem, un colmado, un bar, un restaurant, un estanc amb servei de premsa, missatgeria i moltes coses més. Bé, la història és que en Jordi Eres i la Inés Tubau els va arribar a l'hora de jubilar-se, eren els titulars de l'establiment i van penjar el cartell de «Es traspassa». Bé, ells mateixos ja varen ser conscients que quan penjaven el rètol això costaria. No sé què farem si ningú ho agafa. Sense Cal Ferrer no hi ha poble, es comentava, diu l'article, a la cua de la Fleca o en el petit supermercat que regenta Llúcia Soler i la seva família. Passava el temps i no hi havia manera de resoldre fins que varen aparèixer Paco Melgarejo, originari del Paraguai, i Lucía Grichenko, originària de Rússia. La parella vivia a Sitges, ell és cuiner, ella treballava a l'aeroport, anaven accelerats, patien allò tan extès de no me da la vida, i quan va néixer la seva filla, varen començar a somiar amb un canvi. Diu, entre altres coses, la Lucía, que varen llançar un missatge a l'univers i al final varen trobar Cal Ferrer. Paco Melgarejo, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Crec que m'entens en català. Tu contesta com et vagi millor, Paco, sense problema, eh? Sense...
1: Entenc en català i... Sí, i està la meva dona, també.
0: Ah, perfecte. Doncs saludem a la Lucía. Lucía, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Deixeu-me que, d'entrada, ens sembla, ja teníeu la nena, però ens sembla que fa ben pocs dies heu tingut el nen.
1: Una nena, també.
0: Una nena, també. O sigui que, felicitat doble, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Aquesta història, Paco, quan comença? Perquè tu treballaves, si no tinc malentès, si l'ocellet no ens ha fallat, tu treballaves al cable.
1: Correcte. Estava de cuinet en el cable.
0: Des de fa quant de temps, Paco?
1: Ja, pues fa...
2: 2000, què?
1: Crec que 7 anys, més o menys.
0: D'acord.
1: 2014, més o menys.
0: Déu-n'hi-do. O sigui que fa uns 12 anys treballaves al cable, haig d'entendre que tot anava bé. La Lucía treballava a l'aeroport de Barcelona.
2: Sí, jo estava al lloguer de cotxes, a Sixt, a una multinacional.
0: Entesos. Encara hi treballes?
2: No, ara estic de baixa.
0: Ah, d'acord, és el que anava a dir. Ara estàs de baixa maternal, però i continues treballant o no?
2: Bueno, nosaltres hem començat el negoci junts, doncs estem els dos al Cal Ferrer.
0: Perfecte, o sigui que tots dos heu deixat les vostres feines habituals per assumir tota la feina que porta Cal Ferrer, eh?
2: Correcte.
0: Entesos. Bé, aquesta història quan comença? Perquè l'article de La Vanguardia diu que no us dava la vida i que buscàveu, no sé si dir, una vida més tranquil·la, una vida més assossegada.
2: Nostra filla ha nascut en 22.
0: Sí.
2: I doncs hem estat 2 anys per relleu, per compaginar d'alguna forma la vida de pares, no?
0: Sí.
2: I fent torns, i doncs 2 anys hem aguantat així, i al final en tardor de 24 hem trobat a Cal Ferrer, i el 28 de desembre de l'any 24 hem fet el trasllat.
0: D'acord. Volíeu, Lucía, volíeu, Paca, un canvi de vida, entenc, eh?
1: És correcte, sí.
2: Volíem més qualitat de vida i estar més junts, perquè el que fèiem que jo treballava de matí i Paco de tardes.
0: D'acord.
1: Volíem fer més família, saps?
0: Entesos. Però, esclar, pensar en Borredà, és a dir, Sitges, que és un poble on l'activitat no s'acaba, gairebé diríem mai, a Borredà, a Borredà, que suposo que la vida... Coneixíeu Borredà, coneixíeu la zona, us cridava l'atenció?
1: Sí. L'ho conegut a través del meu amic i company Oriol Carbonell.
0: Sí.
1: I gràcies a ell havíem agafat un alquiler de vacances.
0: Sí.
1: No? Entre 5 cuinets. I nada, i així havíem conegut Borredà.
0: O sigui, l'Oriol Carbonell, l'Oriol que havia treballat al Cable i que ara està a la Nova Premsa.
1: Correcte.
0: I una bona colla de cuiners veu anar un estiu per aquí a la zona en un lloguer de vacacional.
2: Bueno, més bé tardor, perquè lo que buscàvem és buscar bolets.
0: Sí.
2: I doncs hem agafat el pis per tot l'any, però la principal raó de per què han agafat el pis a Berguedà era perquè hi ha bolets.
0: Entesos.
2: I doncs la recol·lecta de bolets és el que ha trucat més d'aquesta zona.
0: D'acord. Aleshores, quan va aparèixer l'oportunitat de Cal Ferrer i quan veu pensar que era el moment, com ens deia la Lucía l'any 24, de dir, vinga, va, ens hi posem i endavant.
2: Després de 4 anys de lloguer ens han dit que no llogàvem més el pis, que no volien prolongar el contracte.
0: Sí.
2: I hem anat per poble buscant si hi ha algun lloguer de l'altre pis.
0: Sí.
2: I hem trobat a Inés, hem parlat amb ella i ha dit, i no voleu mudar-vos perquè aquí hi ha un negoci, una casa, i així ens ha sigut una mica parlar de números i fer un fletxasso.
0: És a dir, entenc que anaven al PAC, al negoci, i també l'allotjament, la casa?
2: Sí.
0: Sí? O què ben plantejat, això?
2: És
0: com si fóssiu els ermitans d'una parròquia o d'una ermita, sí, més o menys.
2: Sí, sí, un PAC de repoblació, bàsicament.
0: Un PAC de repoblació. Deixeu-me que us pregunti, perquè, és clar, els números aquí Sitges eren uns, els números de Borredà deuen ser uns altres, i suposo que l'expectativa, no sé, de negoci, de vida, és diferent a Borredà, no?
2: Sí, sí, no, perquè a Sitges hi ha una multitud de llocs i hi ha una competència brutal, i aquí som molt poquets de negocis, i doncs i Cal Ferrer és un lloc emblemàtic, és un lloc de costums, és un lloc on cada veí de Borredà fa seu cafè, té seva rutina diària.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs sempre hi ha un recorregut de gent de sempre, vull dir que la clientela és de sempre i després, perquè sempre hi ha vida.
0: Uh-huh.
2: I doncs, i com el lloc té molts negocis junts, premsa, gas butà, tabac, doncs sempre la gent troba necessitat d'entrar a fer algun recau.
0: Uh-huh. Escolta'm, Lucía, on has après aquest català tan bo?
2: Aquí, a Borredà.
0: És a dir...
1: L'ha agafat en 4 mesos.
0: És que és el que està dient en Paco. Aquest català que escoltem és aquest català que s'ha après a Borredà?
2: Sí, sí, sí.
0: Mare de Déu. Això sí que és una immersió amb un èxit indiscutible, eh? Perquè quin català...
2: Sí, i això ha sigut també un marcador perquè la gent ens agafin amb més a gust, perquè, clar, he agafat l'idioma tan ràpid i tan fàcil.
0: Està clar.
2: I després d'experiència, l'atenció al client i això, doncs, clar, entre amabilitat i idioma i tot, hem guanyat els cors. I la cuina bona de Paco, doncs hem guanyat. A través d'estómac i d'ulls.
0: Per aquí anava. Quan veu entrar Cal Ferrer, esclar, la Lucía ens ho comenta, si estava en una empresa de lloguer de cotxes, és evident que el tracte amb el client ja el tenia. El Paco, si estava en una cuina, és evident que el tracte amb el client no el tenia tant, perquè aquest és un ofici, diguem-ne, més centrat a l'interior de la cuina que no pas en el servei al restaurant. Quan veu entrar Cal Ferrer, quina sensació veu tenir d'entrar en un establiment que serveix per tantes coses a la vegada?
2: Bueno, ha sigut una mica complicat, però Inés i Jordi ens han fet una introducció molt bona. Han estat 2 setmanes amb nosaltres.
0: Sí.
2: Fent una introducció completa de quasi 24 hores, doncs ens han presentat els plats, els proveïdors, els clients...
1: La gent.
2: Sí, tot.
1: el poble en si,
0: sí.
2: Costums, i després, si necessitàvem alguna cosa més endavant, doncs la trucàvem i dèiem, Inés, com es fa mor i orella? Com es fa això? Com es fa? Perquè, clar, la cuina d'aquí és molt diferent.
1: La cuina d'aquí és molt diferent, la veritat. A comparar a la platja i tot això, sí. És diferent.
2: A Sitges, si fas un croissant i un suc de taronja i un cafè, ja la gent està tipa. Clar. I aquí amb esmorzars de forquilla, amb callos, amb mongetes i això...
1: A les 6 de la matí, t'imagina, no?
2: Que venen dir... els pagesos i clar, o demanen i dius, mare meva, com ho poden menjar, això?
0: Perdó. A les 6 del matí, callos amb mongetes...
1: Sí, correcte.
0: Mare de Déu.
1: O peu de porc, també.
0: Peus de porc. O sigui que d'alguna forma, Paco, t'has hagut de reciclar molt aquí, eh?
1: Sí. He millorat bastant, per això.
0: Perquè...
2: Hem après una cuina totalment diferent, de muntanya.
1: Ara sí que he agafat la cuina catalana bona.
0: D'acord, perquè haig d'entendre que Borredà fa molt més fred que Sitges quan arriba un moment.
1: Sí. Ara mateix, aquesta matí, havíem fet 17
2: graus, però l'estiu aquest estiu és molt diferent als estius normals, perquè aquest estiu hem estat 3 mesos amb 34 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: El que passa és que aquí no hi ha tanta humitat. I en hivern el fred de Sitges és molt més fred, també les cases... Aquí estan totes aïllades, a comparació a Sitges, que hi ha forats per fer ventilació.
0: Sí.
2: Doncs aquí, per exemple, no passem tant fred perquè estan les cases totes fetes, preparades per hivern, bàsicament. I és diferent.
0: En el vostre dia a dia, què és el que us està resultant, o com a mínim, què és el que està sortint més? La cuina o la feina del negoci? Què creieu que tira més?
1: Tot.
2: La veritat, per nosaltres...
1: És un conjunt.
2: Per nosaltres, el que veiem a on es pot fer més desenvolupament i més propaganda i més creixement és el restaurant. La botiga, la veritat que és un complement que intentem fer com un pack quan la gent, per exemple, entren a la botiga, que entrin a prendre un cafè, o la gent quan fan seu dinar, que surtin i compren producte local, perquè apoyem molt els pagesos i els productors locals, i doncs portem un producte molt, molt bo i molt únic que a la costa o a Barcelona no arriba, perquè la producció és molt petita.
0: Està clar.
2: I doncs tenim un embotit molt bo de Gironella, embotit molt bo del Pens, mermelades, galetes de vinyes, que estan des de cabra, de vaca, aquí de les granges del costat. Doncs estem intentant apoyar molt el productor local i que sigui l'experiència única per al client, perquè aquest producte no ho troben en lloc.
0: Em sembla que qui us està escoltant està salivant, hores d'ara ja, amb tota aquesta varietat de productes. El restaurant es diu igual que el Colmar, és Cal Ferrer tot, eh?
2: Sí, tot el negoci es diu Cal Ferrer.
0: D'acord. Sí. A Borredà hi ha algun altre restaurant?
2: Sí. Hi ha dos establiments més.
0: Sí.
2: Hi ha un restaurant a la carretera, que es diu Baix Pirineu, i un altre bar-restaurant que es diu Sant Marc.
0: D'acord.
2: Som tres.
0: En sou tres. Escolta'm, i quin horari acostumeu a fer? Perquè no sé si també aquí, clar, la demanda del client és diferent a la demanda d'un poble com Sitges, d'un poble de costa. A Borredà, els horaris de la clientela és més dinar i esmorzar que no pas sopar?
2: Exacte. Nosaltres fem, obrim el negoci a les 6:30 perquè hi ha molta gent que fan la tala d'arbres o pagesos que surten molt aviat. Obrim a les 6:30 de dilluns a dissabte i després fins dijous obrim la cuina fins a les 4, doncs fem esmorzars i dinars.
0: D'acord.
2: Però la botiga i el bar estan oberts fins a les 9.
0: D'acord.
2: Vull dir, per fer la cerveseta i Coca-Cola i això, està obert.
0: Però és a dir...
2: I després, divendres i dissabtes, fem sopars fins a les 11.
0: Déu-n'hi-do. O sigui que a 6:45 del matí, qui vulguin esmorzar ja pot anar a esmorzar?
2: Sí.
1: Correcte.
0: Aquest horari, aquí, vaja, diguem-ne això, aquí no es contempla, però ni de lluny, 6:45 del matí ja es pot anar a esmorzar. Com heu administrat, i aquesta també és una qüestió important, estem parlant ara d'una parella, dues criatures, a Borredà, un negoci que obliga molt, perquè la cuina, l'establiment, el colmado, tot plegat, com heu pogut conciliar, i aquest suposo que era un dels objectius també, Paco i Lucía, la vida familiar amb la vida professional, amb guanyar-se la vida.
2: Nosaltres lo que ajuda, perquè Paco es cuida molt del restaurant i la cuina,
0: sí.
2: Jo estic més centrada en administració i les compres i els proveïdors.
0: Sí.
2: Doncs estem al mateix negoci però i anem per una mateixa meta, però estem dividits en sectors.
0: D'acord.
2: Doncs això ajuda perquè no ens enfrontem molt. I això la veritat que ajuda perquè poder que si estiguéssim 24 hores en una cuina, doncs poder que sigués més complicat.
0: Uh-huh.
2: I després tenim un equip molt bo. Hem agafat la gent que han treballat, després hem trobat més gent que sí. Volien treballar amb nosaltres perquè han vist que fèiem coses bé i volíem progressar, i això, clar...
1: També volíem fer poble, saps?
0: Està clar.
1: La gent d'aquí intentar de fer treball per a tots, i, bueno, és el que hem aconsegut de moment.
2: Perquè ara mateix jo, per exemple, puc estar tranquil·lament de baixa, i Paco també, i
0: sí.
2: que l'equip faci sol, perquè en aquest quasi dos anys hem fet un sistema, hem fet control, hem fet coses que l'equip no es perdi. Vull dir que hi ha
0: sí,
2: un,
0: sí, sí.
2: Un sistema que ajuda que l'equip tingui tot ben escrit i controlat.
0: O sigui, Lucía, entenc que vosaltres esteu ara supervisant en aquest període de baixa, esteu supervisant sí. a un equip amb el qual teniu tota la confiança del món.
1: Correcte.
0: Ahà. Perquè
1: així podem fer més família.
0: Està clar que sí.
2: Perquè també la nostra filla ha nascut el primer dia de la festa major. Aquí de Borredà, el dia 21 d'agost.
0: Sí.
2: I hem estat en plena festa major a l'hospital.
0: Sí.
2: I l'equip estava fent de meravella, que els clients ens han dit que no ens donem compte que no hi era si no fos per no veure les vostres cares. Però el servei i tot ha sigut perfecte.
0: Els clients no han notat res, vaja.
2: No
0: han notat res.
2: Per això, perquè això és la nostra meta, bàsicament, que si nosaltres no estem, que tot funcioni com rellotge.
0: Està clar. En el dia a dia, primer, una qüestió molt bàsica. Com és la vida de poble? Perquè aquí sí que podem dir com és la vida d'un poble de 400 habitants, més o menys. Com és aquesta vida i quin atractiu, és que com que us estem escoltant i estem a punt de dir, és que se us escolta tan feliços, com és la vida de poble? Paco,
1: la vida de poble, la veritat, que és com una família gran.
0: Ahà.
2: És una comunitat.
1: És una comunitat. No som aquí números, som persones que la gent cada dia, com felicitat, se saluden. El bon dia, bona nit o qualsevol coseta que necessitem sempre estan ahí presenta. O sigui que, no sé, és totalment diferent.
2: I també és una vida de rutina, perquè cada veí té la seva rutina diària.
0: Sí.
2: Que van a fer seu croissant a Sant Marc, després van a fer seu segon cafè a Cal Ferrer, després fan un vermut en un altre lloc i així ens van aportant i cadascú té la seva rutina diària, que, per exemple, les senyores se reuneixen a les 11 de matí cada dia a Cal Ferrer per fer el seu cafè.
0: Vaja.
2: Després, a les 6 de la tarda, els senyors que juguen botifarra, que és un joc aquí de cartes molt conegut, a les 6 de la tarda se reuneixen a fer la botifarra, la partida fins a les 7. A les 9 de matí, quan els pares porten els nens al col·le, se reuneixen a Cal Ferrer a fer el seu esmorzar. Després del col·le, van al supermercat que tenim aquí el Coaliment, van a comprar la seva merienda. Vull dir que cada dia és una rutina i doncs nosaltres som partícipes d'aquesta rutina.
0: Des del punt de vista de... aquells que us escoltin poden pensar, bé, i els serveis... els serveis, jo què sé, les comunicacions amb el telèfon, els mòbils, l'hospital... esteu ben servits en aquest... Això us preocupa, us va preocupar en el seu moment que no quedéssiu massa aïllats o no?
2: A veure, I ja el cervell no és tan fàcil com a Sitges, per exemple, que el cap està a prop.
0: Això, sí, sí,
2: vull
0: sí.
2: dir que nosaltres tenim el cap, però tenim el metge només de matí els dijous.
0: Sí.
2: Que si necessites cap altre dia que no sigui dijous, tens que desplaçar-te a Berga.
0: Aha.
2: Però quan és 20 minuts en cotxe.
0: Sí.
1: Però ahí tenim que dir que també és necessari el cotxe en este cap.
0: Està clar.
2: Sí.
1: En el tema de mobilitat sí que...
0: Es nota.
1: Aquí és un poco complicat.
0: Aha.
2: Sí, perquè tenia un bus que es trasllada entre dilluns a divendres 3 cops al dia, que és més que bé el bus per treballadors i els nens que van al col·le, a l'institut,
0: sí.
2: perquè aquí tenim un col·le rural que és des d'un any, des de Bressol fins 12,
0: sí.
2: fins P6, i està molt bé. Lo que volem dir que si algú vol vida al poble i vol canviar, necessitem famílies amb els nens, perquè el col·le és meravellós, l'atenció és molt bona, però tenim ara mateix 19 nens.
0: 19 nens. És a
2: sí,
0: dir,
2: sí.
0: A Borredà hi ha 19 nens que els deveu conèixer tots, suposo, eh?
1: Correcte.
2: Sí, sí.
0: Correcte.
2: I lo maco del col·le rural és que estan tots junts i els grans ajuden els petits,
0: petits.
2: I els petits aprenen dels grans.
0: Mm-hmm.
2: Fan hort, fan classes a l'aire lliure i és preciós perquè la nostra filla ha entrat al Bressol a Sitges
0: sí.
2: i li ha costat molt perquè ha estat amb 18 nens de 2 anys
0: sí.
2: a la mateixa aula i aquí ha estat amb una nena més, vull dir dos
0: sí,
2: al Bressol
0: sí, sí,
2: amb
0: sí.
2: una professora. I clar, ha començat a parlar, a obrir-se i ha agafat el català perquè jo amb ella parlo rus, Paco castellà i ara parla català. Vull dir que...
1: Parla català millor que nosaltres.
2: 3 anys parla 3 idiomes ja.
0: Déu-n'hi-do, perquè deixa'm que t'ho pregunti Lucía i a Paco també, perquè en el vostre país d'origen, en el vostre entorn, quan éreu petits, la vida era semblant a aquesta de Borredà? Era una altra vida? Això us està sorprenent molt? O és la vida que vosaltres volíeu perquè la recordàveu de quan éreu petits, que no sé què? El que està passant ara a la vostra vida era el que desitjàveu perquè de petits ho havíeu viscut? O això us ha vingut també de nou?
2: És molt de nou perquè Paco és de capital.
0: D'acord.
2: Ell és d'Assumpció.
0: Sí.
2: I jo sóc d'una ciutat gran també. Bueno, jo sóc crescuda a Lituània i
0: sí.
2: sóc d'una ciutat de 250.000 habitants.
0: D'acord.
2: A veure, la infància sí que sembla una mica perquè abans no teníem tanta por de sortir al carrer i sortir sols amb bici
0: sí.
2: i això. Jo, per exemple, anava a un colmado del costat a comprar pa sol amb 3 anys.
0: Sí.
2: Que era una mica una vida semblant a la vida del poble, però hem viscut a les ciutats grans.
0: D'acord. Per tant, això que esteu vivint ara és
1: sí.
0: un ideal de vida.
1: Correcte.
0: Correcte.
1: Per mi, sí.
0: Per tu, sí.
1: A nosaltres, també.
0: Està clar. Un ideal de vida. Bé, a partir del que deia la Lucía, i aquí, més o menys, perquè ho sabreu, un pis, una casa a Borredà, que val o que pot valer? Per aquells que...
1: Vale, la meitat de lo que podria... jo crec que la meitat de lo que costaria allí en
0: a Sitges.
1: O sea, más accessible, saps?
0: Sí.
1: I és diferent, perquè aquí les cases són més grans, o els pisos són més grans.
2: En terreny, això.
1: En terreny. Ja, per no parlar ja de les vistes que es tenen aquí d'alrededor. Estamos en el Prepirineo, en una zona molt boscosa,
2: molt verda. Lo que està és molt sol·licitada aquesta zona també perquè és molt tranquil·la i la gent després de la pandèmia també han anat buscant una segona residència més a la muntanya, més a la natura. I clar, quan els pisos o les cases a surten,
0: sí.
2: També se'n venen o se'n van molt, molt ràpid.
0: Ahà. I el més, no sé si dir-ho d'aquesta manera, el més complex, el més dur de la vida a Borredà, què és? Passar l'hivern o determinats moments de l'hivern? No, res.
1: És que cada dia, com em diu, cada dia aquí és diferent.
0: És diferent.
1: És alegria en el sentit de tot. És que, no sé, cada dia...
2: No lo trobem.
1: No hem trobat nada dur, sincerament.
0: D'acord. Això vol dir que enyoreu alguna cosa de
2: no,
0: Sitges?
2: No.
0: Trobeu a faltar alguna cosa? No. Que bo.
2: No.
1: De moment no.
0: No.
1: Perquè,
0: home,
1: com diu al principi, és que hem fet família aquí.
0: Està clar.
1: Hem venit a disfrutar. He deixat de ser un desconegut.
0: Sí, sí, sí.
2: Hem
0: sí.
2: sentit ens hem sentit invisibles, perquè no som de tota la vida, hem vingut en 2013 a Sitges, perquè som els dos de fora.
0: I en canvi aquí a Borredà, us sentiu de Borredà des del primer dia?
2: Sí.
1: Sí. La gent ho ha agafat.
0: La gent us ha agafat literalment com si fóssiu borredans de tota la vida.
1: Sí. Correcte, sí, sí.
2: Sí, part de la comunitat.
0: Sí, sí.
1: És molt bonic, per això, eh?
0: És una història maquíssima. És una història maquíssima. Perquè entenc, aquesta és la vida que voleu quan sigueu grans, quan... Aquesta és la vida.
2: Sí.
0: Sí.
1: Una vida que no estén en el torno del sistema aquel monòtono de trabajo... Casa, trabajo, casa, no. També disfrutem una mica de la vida, no? Que la vida és una vez sola.
0: I tant.
2: És que aquí entre la natura, els animals, els gorgs que tenim, que són preciosos, amb aigua fresca, amb aquesta calor que fa, bolets en hivern, si neu també, però l'hivern al final hi ha sol. I està preciós, també. El fred no és tan... És sec, vull dir que és aguantable. Tenim al costat, a 40 minuts, una muntanya, que són rasos de paguera, que pots disfrutar de neu i anar amb trineus.
1: O el Pedraforca, també no tinc aquí al costat.
2: Sí.
1: I si vols una mica més, ja el tens a la Molina, a Riba de Freser...
0: Sí.
2: I els pobles de Berguedà són preciosos, la veritat, que cada poble té un casc antic i preciós. I, bueno, fem molta comunitat també amb gremi d'hostaleria i estem intentant fer participar amb comerciants i restaurants de la zona i fer pinya.
0: Una qüestió final, perquè quan vareu dir a la vostra família, als vostres amics, als vostres companys... Escolta'm, marxem a Borredà, que volem començar una nova vida. Què va dir la família? Què van dir els amics, els companys?
1: S'han assustat. S'han quedat tots anonadados.
0: D'acord. És a dir, van pensar, aquests s'han grillat, s'han tornat
1: bojos. Sí, exacte. Sí. Han dit, què ha passat?
0: Què ha passat?
1: Un gol al cap o què ha passat, saps?
0: Escolta'm, i ara què diuen, Paco? Després de 2 anys i de... Què diuen? Els sorprèn això que ha passat, les històries que us expliqueu, aquesta?
1: No, estan totalment...
2: Estan orgullosos.
0: Orgullosos.
1: La veritat de tot. Sí.
0: Orgullosos.
1: I la veritat que he aconsegut, de moment, van fer les coses com devien fer i estan molt felices.
0: Uh-huh. Per tant, suposo que, com dirien en castellà, la moraleja, la història que hi ha darrere tot això és... que qui vulgui, que qui cregui que la vida actual en aquest sistema i en aquest context no li acaba d'agradar i pensa que pot tornar a començar en un altre lloc diferent, amb una altra forma de vida diferent, que no trigui massa a pensar-ho perquè només es viu una vegada.
1: Correcte,
2: sí.
1: És així.
0: És així. I això és
2: que... Nosaltres...
0: Digues, Lucía.
2: Nosaltres amb el sistema que vivim, que la gent està molt depressius, amb les atacs d'ansietat i això, el que nosaltres tenim un lema, que és, si no t'agrada com està el sistema, canvia't el lloc o canvia't el sistema o la visió, però, però no tens que sofrir i per aquest motiu. Uh-huh. Tu pots canviar tot.
1: Tu eres el dueño realment de tu vida.
0: Si no pots canviar el món, canvia la manera d'abordar la vida, no?
2: Sí.
1: Correcte. Sí.
0: Lucía, Paco, moltíssimes gràcies.
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
0: Felicitats per aquesta nova vida i qui us escolti segurament alguna reflexió n'haurà tret si en el seu moment actual diu ui, quin desastre tot i mira els ells dos que bé que estan. Ei, suposo que en moments difícils i en moments complexos també i més amb dues criatures. Hi ha moments per tot, però aquest sentiment de viure com amb un li agrada viure. Gràcies de nou, Lucía, Paco. Que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Bon dia.
0: Tres quarts de 12, una conversa ben maca, la que van tenir amb en Paco Melgarejo i la Lucía Grichenko, que havien viscut a Sitges, ell havia treballat de cuiner al cable. Ell havia treballat a una empresa de lloguer de cotxes a l'aeroport de Barcelona i han escoltat quin català més bonic. Bé, doncs això. Ara que tenim també sobre la taula, ens estan dient que molt probablement hi ha molts números perquè tanqui l'únic quiosc que queda Sitges de venda de revistes i diaris. També sembla que ja és una evidència bastant certa que és d'aquí no massa. És probable que el pícnic s'afegeixi ja a la llista d'establiments que han tancat les portes per mort d'aquesta decisió del Ministeri. Saben? Club de Mar, Kansas... Doncs sembla que ben aviat serà el torn del pícnic. Menys això és el que ens apunten. A partir del que ja havien comentat tantes vegades, el Ministeri ha exercit la recuperació possessòria i ara està per veure com es gestiona tot plegat. Ben fi, que tot això venia precisament perquè a Borredà es quedaven sense supermercat, es quedaven sense lloc de venda de diaris i revistes perquè jubilaven els seus propietaris i pensaven, això no ho agafarà ningú. Bé, doncs, hi ha hagut aquests dos sitgetans que ho han agafat. Petita pausa i en uns moments comentem més coses.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Putrum, putrum.
1: Consells de prevenció i actuació en cas d'incendi a casa. Evita distraccions quan tinguis alguna cosa al foc. Quan acabis de cuinar, comprova sempre que has tancat el foc. Protegeix casa teva amb un detector de fums. No sobrecarreguis els endolls. Aparta els calefactors de les cortines, llençols, sofàs, etc. Actuació en cas d'incendi. Queda't a casa i no intentis sortir-ne. Si intentes sortir per una escala plena de fum, posaràs en perill la teva vida. Tanca totes les portes. El principal perill per les persones és el fum. Truca sempre al 112. No pensis mai que algú ja ho ha fet. Avança't al foc. Generalitat de Catalunya.

11 i 53 minuts, Daft Punk. Ens queden coses per dir-los de Santa Tecla i temes diversos d'interès general, per dir-ho d'alguna manera. Perquè ahir, és que ja no som a temps de dir-ho, perquè com que es roba coure de l'estació de França cada dia, ahir es va tornar a robar coure de l'estació de França, del túnel que connecta l'estació de França amb Passeig de Gràcia, i vam tornar a ser, i dos trens per sentit i hora i tot plegat. Bé, aleshores, Renfe establirà serveis alternatius per carretera perquè hi haurà obres de millora a l'estació de Castelldefels. Ara us avisem de tot plegat, però sí que estem amb molts de vostès que no val la pena anar amb tren, perquè és un deliri, això. És un desfici, acabes malament del cap, literalment. Però bé, ara primer anem per Santa Tecla i després us expliquem tots aquests petits grans drames del dia a dia. La trobaran al nostre web i l'escoltarem en algun moment de la setmana que ve. Com comentàvem a l'inici del programa, avui a 7:45 a la Vermuteria La Gralla, Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime, i el president de la comissió, Xavier Salmerón, tots moderats per la Maria Junyent. Avui, a partir de 7:45 del vespre, a La Gralla, i òbviament hem d'entendre que sortirà l'assumpte de la matinada de Sant Bartomeu. Per tots aquells que ens pregunten, de moment no sabem res més, I hem fet alguna incursió en els Mossos per veure si se sabia algú més, si aquest procés d'identificació ens havia anat a petar a Sabadell, com ens havia dit el cap dels Mossos al Garraf, però no sap res més. O sigui que, de moment, només els podem dir el que sabem, i és que no sabem res més perquè no s'ha dit res més, després de la presència de l'inspector dels Mossos d'Esquadra. Al vespre, aquesta xerrada a La Gralla, a la nit, a les 10 de la nit, a Can Fals, Les Gitanes d'Antes, que també és un clàssic de Santa Tecla. Demà tindrem amb nosaltres, com els dèiem, les converses amb les Pubilles i els Hereus. Oriol Borderia, Elga Piques, Júlia Jiménez, Mar Rodríguez, Diana Vázquez, Guiomar Soler, Mar Ruiz, Dylan Sawyer, Martí Bielsa, Rebecca Wright, Aina Sánchez, Mar Martínez, Nàixia Paniello, Jade Paniello, Ona de la Torre i Emma Oñorbe. Pubilles i Hereus, en són 16, perquè demà divendres, a les 9 al Prado, Pubillatge, la nit del Pubillatge, que escollirà la Pubilla i l'Hereu de Sitges per l'any que ve, per tot l'any que ve, i òbviament l'Hereu i la Pubilla actuals s'acomiadaran la nit de les Pubilles i els Hereus, en un cap de setmana en què ens

concertarà la nit de foc amb la timbalada, l'espetega foc i el correfoc, això serà el dissabte, i el diumenge l'exhibició de balls de Santa Tecla, el dissabte al matí, que també els més menuts, a Can Fals, els gegantons i tot plegat. Aleshores, una miqueta més enllà, perquè ja s'ho vulgui també marcar a la nevera, la Zombie Walk, 10 d'octubre, Zombie Walk, 10 d'octubre a partir de 8:15 del vespre, amb un recorregut que començarà a la zona Meeting de la King Kong Area, és a dir, prop de l'ermita de Sant Sebastià, tot el que és el recorregut, platja Sant Sebastià, Port Alegre, etc, etc, i aleshores ja directament carrer Barcelona, carrer Àngel Vidal, fins a arribar al Cap de la Vila, del Cap de la Vila, tot el carrer Major fins a arribar a l'Ajuntament, i tot plegat acabarà al Miramar. Que és a dir, es farà aquest recorregut des de l'ermita de Sant Sebastià fins al Miramar, passant, com els dèiem, per tota la platja Sant Sebastià, pel carrer del Retiro, Cap de la Vila, carrer Major Amunt i tot plegat. I el que els comentàvem fa un momentet, amb motiu de les obres de millora a l'estació de Castelldefels que DIF realitzarà, es produiran afectacions al servei ferroviari de Rodalies en dues fases, del 31 d'octubre a la matinada del 2 de novembre i del 14 al 20 de desembre. Per tant, ja us ho comentarem, però les actuacions permetran avançar en una nova configuració de vies i andanes, millorar l'accessibilitat i augmentar la capacitat i l'eficiència de l'estació en aquests espais molt puntuals de temps. Del 31 d'octubre al 2 de novembre i del 14 al 20 de desembre. Ens ho guardem tot això perquè quan arribi un moment avisar-los. Per la resta, ahir hi havia, després de 6 robatoris, ahir hi havia una reunió entre els cossos de seguretat i tots plegats per veure com es pot arreglar aquest assumpte. Després de 6 robatoris, no del primer o del segon, no? Després de 6 robatoris hi va haver la reunió i ara sembla que per un costat hi haurà una ampliació de la vigilància, una resposta òbvia al fet en si, i després Rodalies, Renfe, Adif, s'està plantejant substituir el coure, que el coure ara val un disbarat i per això roba d'aquesta manera, perquè val un disbarat, es reben molt bé el coure. Sort que no va anar a parar. Si fóssim a França encara traurien, s'endurien les teulades de Chartres o d'alguna de les catedrals. Bé, el coure val un disbarat. Eliminar el coure i anar a petar l'alumini, material conductor, però que no val el que val el coure. Sí, ho vaig mirar ahir. Ah, exacte. És que està sobre uns 10 euros el quilo de coure. Doncs ho poden imaginar, els cables de coure o els dels carregadors dels cotxes elèctrics. Que fas els quilos ràpidament amb una manguera d'aquestes gruixuda. Doncs 10 euros el quilo. És clar, si no, no s'endurien el coure. Bé, doncs substituïu coure per alumini. Demà hi tornem. Demà divendres, com els dèiem, pubilles i hereus, bona part del programa. Molt bon dijous. Fins demà. Adéu-siau.

0: Les 12. A aquesta hora s'ha convocat un minut de silenci a Olivella, al Garraf, per l'home que va morir durant l'episodi de tempestes d'ahir. La consellera Núria Parlon defensa que les alertes es van enviar quan tocava perquè la situació va empitjorar amb risc per la població. També les tempestes d'ahir han deixat un esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu que talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF hi estan treballant mentre s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat per als menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i que siguin més segures. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units. És la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà, una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles. Quan li han preguntat al Matí de Catalunya Ràdio sobre si està disposat a liderar la refundació de Sumar, Urtasun no ha tancat cap porta, però ha dit que els seus companys dels comuns saben que poden comptar amb ell i que jugarà el seu paper. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. La Policia Nacional desarticula una organització dedicada al tràfic internacional de cocaïna. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga a Catalunya i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat a presó. Ja són 4 les denúncies presentades davant dels Mossos contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. Ahir, després de declarar davant del jutge per les 3 primeres, va quedar en llibertat amb càrrecs. I el teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
1: Esports.
2: Sense gairebé temps per assaborir la golejada davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte al camp del Sevilla. Ahir els de Hansi Flick van sumar la 6ª victòria consecutiva i es mantenen líders en solitari sense haver cedit cap punt. Avui es tanca la 6ª jornada de Lliga, amb 2 partits més, Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre 3:15 a la pista del Montpellier, partit de la 2ª jornada de la fase de grups de la Champions. Tots dos equips van guanyar a la 1ª jornada.
0: Tarda amb alguns ruixats locals al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa. Gran part dels termòmetres es mouran entre els 22 i els 27 graus.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor, i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la 1. Bon dia.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Interior defensa l'ús que es va fer ahir al vespre de l'ES Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6, al màxim.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Ha tornat a descarregar amb força i ha tornat a fer mal. Un altre mort en creuar una riera amb el cotxe i a la nit a Olivella, al Garraf. I amb tot això, ha tornat també el debat sobre les alert. Es va enviar massa tard? La consellera d'Interior es defensa, diu que ho van fer bé, enviant dos avisos quan ja plovia.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Per tant, no enviaré més alerts de la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
1: Quan la població s'ha de protegir, és a dir, quan el nivell de risc va pujar de 4 a 6. El primer és alert va sonar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme, el segon cap a les 11 de la nit a l'Alt i Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, just a la mateixa hora que la riera s'emportava un Volvo que intentava creuar per aquest pas. El conduïa un home de 48 anys, veí d'aquest municipi, el van trobar al cap d'unes hores de matinada. Sense provocar més víctimes, la pluja també va descarregar amb força a Barcelona. El partit del Barça amb el Racing no es va interrompre en cap moment, cosa que també ha generat suspicàcies. Però sí que al barri d'Horta de Barcelona hi van caure 100 litres per metre quadrat, la Ronda de Dalt va quedar inundada i tallada al trànsit, igual que el Nus de la Trinitat, els aiguats també van negar algunes estacions de metro, incidències, algunes de les quals encara avui s'arrosseguen. Comprovem quines són. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Les principals incidències les trobem a Rodalies de Renfe. Un esvoranc provocat per la pluja d'ahir entre Montcada i Reixac i Sant Andreu talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF hi estan treballant. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Maçanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport. I al metro de Barcelona, la línia 4, la groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. En aquest tram hi ha servei alternatiu amb autobús. Pel que fa al trànsit, el Garraf, la carretera C15B està tallada per inundació de la calçada Sant Pere de Ribes i al Bages està tallada la B431 a Sant Feliu Sasserra per feines de neteja.
1: Doncs l'origen de tot plegat, el temps. Francesc Mauri, bon dia. A partir d'ara, més calma ja?
4: Bon dia, sí, absolutament. Que no vol dir calma total, però sí que no hi ha en perspectiva la previsió d'aiguats que siguin preocupants. Si encara algun ruixat a la costa central, cap al nord-est, més sol a ponent i al sud, i aquest temps més estable, tot i algun núvol, això sí, es consolidarà el cap de setmana. I sobretot el que es consolida, i molt, és aquesta temperatura que fa goig.
1: Doncs tot això després d'un episodi de forts aiguats, de temps violent, que també va fer passar mala nit a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Es va desprendre part d'un sostre. Avui encara n'arrossega les conseqüències amb serveis que no funcionen.
5: La diàlisi pediàtrica i l'afectació dels ascensors no funcionaran tot el dia i que donen accés a les consultes externes.
0: Catalunya al dia.
1: Un Catalunya al dia que tindrà també altres temes. Quim Balaguer, bon dia. Per exemple, Girona, que avui comença el CIOTAR, és la Fira Internacional del Ciclisme, amb un impacte equiparable per aquesta ciutat al que té el Mobile World Congress per Barcelona.
6: És una de les fires de pòdium a nivell europeu en aquest sector. El seu impacte econòmic aquest any doblarà el de l'última edició i fregarà els 40 milions.
1: I aquestes dimensions del CIOTAR fan que l'organització es plantegi si l'espai que ocupen actualment, el pavelló de Fontejau i Rodalia, és l'adequat.
7: Tenim un problema de capacitat, ja no només d'espai de la fira, sinó d'aparcaments, restauració, és una xifra molt gran de visitants. L'any passat vam arribar gairebé als 74.000.
1: Al programa d'avui també us parlarem d'un conreu minoritari a Catalunya, però que en els últims anys ha augmentat un 30% les seves exportacions. Parlem d'una fruita típica de tardor, és el codony.
6: La temporada passada va fer rècord de vendes a l'estranger, 1.000 tones.
1: I com en tot, per allò que una papallona mou les ales en un punt del planeta i provoca un huracà a l'altra punta, això té una explicació en la geopolítica.
6: Sí, perquè els codonys que surten dels camps de la plana de Lleida s'han venut a Alemanya en substitució dels que normalment compren a Turquia o Grècia, que han tingut poca producció d'aquest fruit per culpa del temps.
1: I també hi repercuteix aquí el conflicte d'Israel amb Palestina. Avui tindrem també una protagonista de bronze, de més de mitja tona de pes. Ha estat 80 anys muda, però ara torna a tocar.
6: És la campana de Granyena de Sagarra. Es va espatllar i ara, gràcies a l'aportació de veïns, Ajuntament i Església, l'han pogut reparar.
8: Avui és un dia històric, un dia que ningú s'hi imagina.
9: Especial en el sentit de que jo l'he sentit tocar, però estava esquerdada, que feia un soroll molt especial.
1: serem en aquest petit municipi de la Segarra de 150 habitants per compartir amb ells aquest dia tan especial. I avui, per als qui no el coneixeu encara, us parlarem de la figura d'Abu Bakr al-Turtuxí. Va ser un intel·lectual musulmà nascut a Catalunya en l'any 1126. Va morir a Alexandria fa 900 anys i avui la seva ciutat natal, Tortosa, comença els actes per recordar-lo.
6: Volen enfatitzar la vigència de les seves idees que va agrupar el manual de bon govern La llanterna dels prínceps.
10: Que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase «Ets tan pobre que només tens diners».
1: Pel que fa als esports, Eudald Serra, bon dia.
11: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga. Goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva i continua líder en solitari. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, confirma les baixes de Justin, Brian Gil i Abel Ruiz i està pendent de les convocatòries dels internacionals perquè podria perdre entre 4 i 5 jugadors de cara als partits davant l'Albacete i el Mallorca. Gerard Encuentra, el tècnic de l'Ilerna Lleida de bàsquet, veu necessari mirar el mercat per incorporar un jugador que reforci el joc interior. Després de la lesió de Diagne, el pivot senegalès té una greu lesió al genoll esquerre, s'haurà d'operar i es perdrà tota la temporada. I a la demarcació de Tarragona, Mireia Benito ha anunciat que la pròxima temporada deixarà el seu actual equip AG Insurance. La ciclista de Llorenç del Penedès ha estat els últims 4 anys competint amb l'equip belga.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, la sotsedició, Aurora Guindo, la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: El Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre es va fer dels ES Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf. Va coincidir, per tant, amb l'accident que va haver-hi a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
1: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Doncs a aquesta hora podem connectar en directe amb Olivella, al Garraf, per saber més detalls d'aquest incident mortal, aquest accident que va haver-hi ahir a la Riera del Poble. Montse Gené Riba, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, a les 12 s'ha fet un minut de silenci que han seguit l'alcaldessa, alguns veïns i treballadors municipals per aquesta víctima mortal. Són dues les característiques d'aquest municipi, la dispersió i l'orografia molt accidentada. Està ple d'urbanitzacions i que està creuat per la Riera de Begues, una riera inexistent durant tot l'any, però que ahir, al cap d'una estona de ploure intensament, baixava amb molt volum d'aigua i molta força. Hi ha un punt en què la carretera passa per sobre de la llera i l'aigua ja desbordava per sobre de la carretera quan un cotxe, un 4x4, va intentar passar-la. De seguida, l'aigua va desviar el seu rumb i va caure a la riera, que semblava un riu, i va anar-lo arrossegant mig quilòmetre. Després, els equips d'emergència van trobar el conductor de 48 anys mort. La carretera no estava tallada en aquest punt. L'alcaldessa Marta Verdejo ha explicat que no està previst aquest supòsit al municipi perquè va ser una cosa inèdita, mai vista.
3: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats perquè no hi havia aquesta alerta.
2: A una desena de quilòmetres de Sitges, al costat de la Riera de Ribes, el càmping Ola Camp Relax ha quedat inundat en molts punts i una quarantena de persones han hagut de ser evacuades.
0: Entesos, doncs, des del terreny mateix, des d'Olivella, al Garraf. Gràcies, Montse Gené Riba. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: I de seguida continuem parlant de les conseqüències no tan greus que han tingut els xàfecs d'ahir. Que han provocat, per exemple, una altra esboranga a Rodalies, ara mateix talla les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sant Andreu i Granollers Centre. Tècnics de DIF hi estan treballant, no hi ha previsió encara de quan es podrà restablir la circulació de trens i es fa un servei alternatiu amb autocars. Anem, doncs, cap al lloc de l'esboranc, que és al barri de Vallbona de Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Joan García i en José Antonio Rodríguez. Joan, bon dia.
4: Hola, bon dia, Estel.
0: Com estan les coses en aquest punt, a aquesta hora?
4: Doncs mira, acabem d'arribar, fa 5 minuts. Tot just hem tingut temps de treure el cap, veure que hi ha una vintena d'operaris de DIF que estan treballant a avançar en reparar aquest esboranc. Però el més important que us podem dir és que, segons ens han comentat aquests mateixos operaris, les feines per arreglar-lo han anat molt, molt ràpides i compten poder-lo tenir enllestit avui mateix. Una altra cosa és, això no vol dir que avui mateix tornin a passar trens necessàriament, perquè quan passa una situació així, un cop ADIF acaba l'obra, després s'han de fer unes marxes de seguretat per tal de certificar que la línia, doncs, pot oferir el servei habitual.
0: Ens ho coneixem bé des del gener passat, especialment, que s'han de fer totes aquestes maniobres posteriorment a fer una intervenció d'aquest tipus, no?
4: Ah, això mateix, sí, sí. I des d'aquí on som, doncs, veiem tota la maquinària pesada que està treballant en l'altre esboranc, aquell de juliol. Aquí sí que podria... Aquell sí que va ser un esboranc gros. Mm. Això d'avui, sí, és veritat, hi ha un forat. Hauríem de parlar més aviat d'un moviment del balast de la via. El balast són les pedres que hi ha a la via. S'han mogut, hi ha hagut com un esllavissament d'aquestes pedres. S'ha fet un forat molt petit i gens comparable a l'esboranc del juliol, però que ha comportat, primer, que primera hora del matí se circulés per la via del costat d'on hi ha hagut aquest forat, després s'han tallat les dues per precaució, per poder fer aquesta obra de reparació que ara s'estaria acabant, i per tant, doncs, sí, avui la línia de Girona i la del Vallès Oriental, R11 i R2 i R2 Nord, acaben i comencen a Granollers, de Granollers a Sant Andreu hi ha autocars, i a partir de Sant Andreu es reprèn el servei ferroviari.
0: Doncs gràcies, Joan Garcia, per la precipitació que t'hem fet entrar aquí al Catalunya al Dia, perquè just acabes d'arribar aquí on hi ha hagut aquest esboranc, però qualsevol novetat al respecte d'aquestes afectacions que tenen aquestes línies que ara comentaves, micròfons oberts aquí al programa.
4: Doncs aquí estem, amb el José Antonio Rodríguez. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies. Doncs a tot això, des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.000 trucades relacionades amb les tempestes i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis. A part dels problemes que us anàvem explicant ara a la xarxa de Rodalies, hi ha hagut també inundacions de baixos, incidències a l'aeroport, en carreteres, al metro de Barcelona. Encara, de fet, hi ha trams, Montse Poblet, que no funcionen.
5: Exacte, dels més de 400 serveis dels bombers, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. El Prat es va cancel·lar una vintena de vols. Hi va haver talls a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat, i encara hi ha incidències al metro. La línia 4 continua tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, i la línia 11 entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals, i avui encara no funcionen alguns ascensors ni la unitat de diàlisi pediàtrica. La tempesta a Barcelona va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que les pluges fossin tan intenses, i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
6: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
5: L'alerta del Pla Inuncat s'ha desactivat fa poca estona, 3:15.
0: I les previsions, ja ens deien, Mauri, que anaven cap a millor. Estem a punt d'arribar a 1:15 del migdia. Deixem ara les conseqüències dels aiguats d'ahir per parlar d'habitatge. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, ara mateix el preu mitjà del metre quadrat és de 2.750 euros. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu del metre quadrat supera de llarg els 4.000 euros. En general, el preu ha pujat un 10% l'últim any, però és que porta a inflant-se serà riera des de fa 20 anys ja.
7: Sí, hem calculat un exemple en què aquesta pujada es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un pis molt més petit, de 50 metres quadrats. Això és perquè a Barcelona, que és on hi ha més demanda, el preu del metre quadrat ara costa 4.600 euros. I atenció, perquè, com dèiem, no és pas el lloc més car del país. A Sant Cugat del Vallès i a Sitges, el preu ronda els 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, a Catalunya Ràdio.
8: Que la propietat no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passar cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva per adquirir aquests habitatges, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta doncs, a un mercat dos més precari, més insegur, no volgut com és el mercat de lloguer.
7: A la demarcació de Tarragona, per cert, Salou ja és la ciutat més cara per viure, i a la de Girona, per primer cop ho és Lloret de Mar, més cara encara que Girona ciutat. Lleida continua sent la demarcació més barata, allà el preu del metre quadrat no arriba als 1.400.
0: Es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, és la CIOTER, i dels 20 milions de l'any passat calculen que ara, en aquesta edició, gairebé es doblarà aquesta xifra. Com que s'hi presentaran les novetats de les grans empreses del sector de la bicicleta, hi ha un munt d'activitats al seu entorn, més d'un la defineix com el Mobile World Congress de les bicicletes. Començarà demà i, Fèlix Martín, bon dia.
9: Hola, què tal, bon dia.
0: Això va fins diumenge, eh?
9: Exacte.
0: Com justifiquen aquest increment de l'impacte econòmic passant dels 20 milions als 40?
9: Doncs expliquen per què no només tenen en compte la repercussió en hotels o comerços d'aquests 3 dies de festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i també el volum de negoci que s'hi genera. I és que en aquests 10 anys la CIOTER s'ha convertit en la fira del ciclisme més important de l'Estat i, diuen, una de les 3 més grans d'Europa. Ho ha explicat el seu director, Albert Balcells.
10: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
9: Recordem que l'entrada és gratuïta, però cal registrar-s'hi. L'any passat hi van anar 74.000 persones, molts de fora de Girona i de Catalunya, i més de 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada. I estem parlant no només de fabricants de bicicletes, també de roba, de complements, de tecnologia o de nutrició, entre d'altres.
0: El CIOTER ja té 10 anys, ja sí. Fa 10 edicions, i fa temps, per tant, i tenint en compte sobretot aquest creixement, que s'especula si s'ha fet massa gran per una ciutat com Girona, si és el lloc adequat, què en diuen d'això?
9: Doncs a veure, la CIOTER, recordem que se celebra al pavelló de Fontejau, aquí a Girona, al seu entorn, i hi ha un munt d'activitats paral·leles. Aquest any ocupa un 10% més de superfície, però reconeixen que això se'ls queda curt. Per al 2027, han explicat, està confirmada la continuïtat també a Girona, però per més endavant, alerta, tot això no queda tan clar.
10: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la CIOTER doncs, comença a tenir una sèrie de requisits que hem de veure doncs, també com s'acaben adaptant tant a la ciutat com a la demarcació. I això sempre fa doncs, que hi hagi altres opcions amb el sentit de no pressionar ningú, però sinó que s'han de valorar perquè els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
9: Per tant, Estel no ho diu obertament, però assegura que hi ha altres opcions i, per tant, ja veurem què passa.
0: Sí, sí. Qui vulgui venir a Girona per anar sí. a la fira o qualsevol altra activitat d'aquesta ciutat, que en té molta, eh? Els hotels deuen estar fins la bandera, no?
9: Sí, sí. I si n'hi ha de lloc, és força car. Ja. Hem mirat una mica aquest matí, com si jo mateix volgués fer una reserva en un hotel.
0: A veure, n'has trobat
9: els de
0: o no?
9: Més, en els de més categoria no hi ha lloc, eh? Allò que mires aquests noms més coneguts.
0: Sí.
9: Però, per exemple, una habitació doble en un hotel cèntric, que habitualment costa, no sé, entre 120 o 130 euros, per aquests dies, des d'avui fins diumenge, en val 270
0: Fixa't.
9: La nit.
0: Més això, del doble.
9: Més del doble, exacte. També els apartaments ho noten, ens ha explicat l'Esther Soler, que és de l'Associació Turística d'Apartaments.
11: El CIOTER és una fira internacional sobre el ciclisme, molt important a nivell mundial, i evidentment es nota les ocupacions de Girona tant el que és en apartaments com en hotels, com en restauració, s'eleven.
9: A tot això, el vessant econòmic i de promoció evidentment s'hi afegeix també l'esportiu, perquè coincidint amb la CIOTER Europe, s'hi farà aquest cap de setmana una prova del Campionat del Món de Gravel, i es farà en directe pel canal de televisió Eurosport, i també la final del Campionat del Món de les BTTs.
0: Molt bé, doncs tot això, tota la CIOTER fins diumenge. Fèlix, demà crec que en tornarem a parlar, oi?
9: Sí, perquè hi ha moltes activitats. Demà n'hi haurà una, que és un simposi sobre salut vinculat al món de la bicicleta, i segur que ens dona algun tema per parlar-ne aquí al Catalunya al Dia.
0: Molt bé, demà ens ho expliques. Gràcies, bon dia.
9: Bon dia, adéu.
0: Els vols de Girona-Palma, tot això d'aquest estiu, han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després, i des de la Diputació de Girona volen que la companyia la mantingui l'any que ve, també, Núria Peraire.
12: Hola, bon dia, Estel. Sí, els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum, durant el juliol i l'agost, amb 2 vols setmanals amb un total de 2.300 seients. I segons dades de la Diputació, hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguén fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
13: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% amb un vol només de 2 mesos o gairebé 2 mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos, eh? Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
12: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant 3 mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols i un 5% menys de passatgers.
14: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
0: La 1:22, la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona mateix. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 d'elles aquí a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
15: Bon dia.
0: Sabem quina feina, quina tasca tenia aquesta organització?
15: Doncs sí, ho sabem. Eren una baula que està dintre els entramats de distribució que hi ha de droga. Aquesta baula s'encarregava del transport de la cocaïna per carretera. La recollien al port d'Algesires i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya. El delegat del govern de Catalunya, Carlos Prieto, apunta on s'han fet les confiscacions.
16: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa, no? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: I com la movien, aquesta droga? Perquè ara ens deies per carretera, però com anava?
15: Clar, la feien per carretera. La feien a través d'una estructura molt complexa, amb una gran capacitat logística. Fixa't que feien servir vehicles d'alta gamma que tenien empreses pròpies de lloguer de cotxes i, evidentment, durant el transport tenien mesures de contravigilància durant tot el trajecte. Fixa't que en l'operació s'han intervingut fins a 37 vehicles.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Toni. Bon dia.
15: Bon dia.
0: I a partir de l'any que ve, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana i que han firmat aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde, Jaume Collboni. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un 16% a la ciutat. Tornem al Departament d'Interior, ara però amb Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
17: Hola, bon dia, Estel.
0: Quin és el calendari per desplegar aquestes noves comissaries?
17: Doncs mira, la idea és que a partir del mes de gener la comissaria de Sarrià incorpori aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la comissaria dels Mossos i després vindran les que estan en barris més poblats a la ciutat. Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. I a partir d'aquí s'aniran licitant les obres que el més aviat possible totes ho puguin fer. Tant la consellera com l'alcalde Collboni el consideren un acord històric.
18: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTEs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
17: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència, com deies. El balanç del pla estiu aboca bones dades, amb baixades fins al 13 de setembre generals del 16% i un 24% en furts, per exemple, o un 19% menys de multireincidents.
0: Entesos. Gràcies, Miquel. Bon dia.
17: Bon dia.
0: I encara dins la carpeta policial, els Mossos han rebut una nova denúncia. Ja en són 4 contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. L'home va quedar allí en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge, Estela Busoms.
19: Hola, Estel. Sí, l'acusat és un home de 30 anys que treballa en diversos centres de fisioteràpia. El van detenir a Juncosa després que 3 dones, pacients de centres del Segrià i les Garrigues, denunciessin que els havia fet tocaments inapropiats durant els tractaments. Ara s'hi suma una altra dona que també l'ha denunciat davant dels Mossos. De fet, la policia ja preveia que quan el cas es fes públic apareguessin més denúncies. La causa està oberta per agressió sexual.
0: I a la ciutat de Lleida, segon detingut per la baralla multitudinària que ahir al matí va acabar amb 5 ferits per ganivetades, us ho vam explicar també aquí, i un 6è per contusions greus.
19: Exacte, és un noi de 22 anys que se suma a un altre de 24, detingut ahir a la tarda. Estan acusats d'intent d'homicidi dolós, ja que alguns dels ferits estaven greus i van haver de ser operats d'urgència. S'han identificat almenys una dotzena de persones com a participants en la baralla. Allà, els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. Recordem que la batussa va passar ahir a primera hora del matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Doncs vinga, seguim. Poc més de 3 minuts i 2:15. A Catalunya fan falta més de 1.300 llevadores per atendre en condicions la vida reproductiva de les dones. Ho constata en un informe el Consell de Col·legi d'Infermeres de Catalunya, que proposa ampliar les places de formació de les llevadores i incentivar també aquesta especialització per evitar, doncs, que aquestes infermeres marxin a treballar fora, cosa que passa força sovint. Mònica Mas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, quines serien les ràtios de llevadores que podríem dir òptimes per atendre correctament les dones?
1: Doncs, segons aquest informe del Col·legi d'Infermeres, hi ha només un 41% de llevadores recomanades pels estàndards europeus, o el que és el mateix, Estel. Ara hi ha 950 llevadores en actiu a Catalunya, quan hi hauria d'haver més de 2.300. Segons Yolanda Garza, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres, només invertint el 0,03% del pressupost de salut a formar llevadores, es podria arribar a unes xifres òptimes que es traduirien en més bona salut per les dones.
2: Tot el que tu inverteixes en llevadores retornarà en qualitat de l'assistència, en seguretat, disminuir les intervencions que es fan, el número de cesàries, les induccions, tot això és un nivell de gasto que tornaria cap a la societat.
0: Un 0,03%, per tant, una quantitat prou dèbil. Per la gent que no ho sàpiga, Mònica, clar, les llevadores cada vegada han anat agafant també més pes en segons quins àmbits. A banda dels parts, què més fan?
1: Doncs atenen tota la vida sexual i reproductiva de les dones, des de l'adolescència fins a la menopausa i postmenopausa, començant, per exemple, per l'anticoncepció, les infeccions de transmissió sexual, la salut afectiva, la gestació o el part, o la cura del sol pelvià, entre moltes d'altres circumstàncies.
0: Molt bé, gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Bon dia.
0: De l'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a 3CAT Info alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada. Mar Riera, bon dia.
3: Bon dia. Hem parlat amb la portaveu de l'APE, Irene González, que es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat, després que el Constitucional tombés part de la Llei Catalana contra la Pobresa Energètica.
4: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
3: Demanen que el bo social, els descomptes en les factures per famílies vulnerables, arribin a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
0: Sentim el senyal als horaris de 2:15 del migdia. Seguim parlant d'energia, però des d'una altra perspectiva. L'Organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons els experts, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic, com s'anomena, només cobrirà el 6% de la demanda energètica que tindrem com a país de cara al 2050. Des de Girona, més detalls, Pau Bertrulí.
5: Sí, bon dia. Renovem-nos ha presentat un estudi crític en què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona, que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim pel territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de l'UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats, sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
6: No ens equivoquem. Aquesta prioritat no hauria de voler dir que primer ocuparem les cobertes, espais degradats, espais utilitzats, i quan això estigui ple, llavors ocuparem el medi natural i agrari. El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
5: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.

0: Avui al Catalunya al dia parlem d'un conreu minoritari a Catalunya. Són els codonys. En els últims 6 anys, però, les exportacions d'aquesta fruita típica de tardor han augmentat un 30%. De fet, el rècord es va assolir la campanya passada, quan es van fregar les 1.000 tones venudes a mercats internacionals. Lleida, Juliol Becar, per què l'any passat van créixer tant aquestes exportacions de codonys?
1: Bon dia, Estel. Doncs a causa de la mala collita que va tenir un dels grans productors al món de codonys, Turquia. El país va patir diversos episodis meteorològics, com gelades a la primavera i també sequera, que van fer caure la producció en picat de fruita. I això va permetre que els codonys catalans arribessin a mercats, com per exemple Alemanya, on la població turca és un col·lectiu important al país. Això ens explicava Gaspar Filella, un dels principals productors a l'estat de codonys, que té finques a Lleida.
2: A Alemanya l'any passat, doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I, clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
1: Altres països on també es van exportar codonys van ser, per exemple, Portugal, Suècia, Croàcia, Bèlgica o Bulgària, entre d'altres.
0: I a part del clima, també motius de geopolítica. Sovint parlem de l'impacte que està tenint la guerra a l'Orient Mitjà, precisament en les exportacions d'alguns productes, i els codonys també, no?
1: Doncs sí, però no de la manera que ens imaginem. Abans de l'esclat de la guerra en Palestina, Israel era el principal importador de codonys catalans. Això perquè es consumeixen durant algunes celebracions, com la festa del Rosh Hashanah, l'any nou jueu, que, per cert, justament es va celebrar este cap de setmana passat. Com va començar el conflicte, però les exportacions a Israel van caure en picat i no s'han recuperat.
2: Cada any nosaltres fèiem l'exportació a Israel, que comença a finals d'agost. Però des dels inicis de la guerra que estan fent, pues, s'ha paralitzat tot això.
1: Per tant, aquí no parlaríem tant de l'afectació pel bloqueig marítim a Hormuz, com si ha passat amb altres conreus, sinó que ja venim d'abans.
0: I aquest any com pinta la collita?
1: Doncs, com també ha passat amb altres conreus, ha patit afectacions per la calor. Les altes temperatures han fet reduir el calibre de la fruita i es preveu també que la producció acabi baixant per l'estrès tèrmic que han patit els arbres. Els codonys s'han començat a collir este mes de setembre i la campanya acabarà al novembre.

0: restaurants del districte de Nou Barris a Barcelona han organitzat el Tasta Nou Barris. És una jornada que vol posar en valor no només l'oferta gastronòmica del districte, sinó també el tracte que ofereixen els seus establiments. Des d'allà mateix, Anna Escura, bon dia.
1: Bon dia. El Tasta Nou Barris es farà en plenes festes de la Mercè, el dissabte 26 de setembre, des de les 12 del migdia fins a la mitjanit. Cada restaurant oferirà dos plats que els visitants podran acompanyar amb una bona selecció de vins catalans o cervesa i que podran gaudir mentre escolten la música de diferents artistes i discjòqueis de la ciutat. D'aquesta manera es vol posar Nou Barris al centre de Barcelona, descentralitzar la ciutat. Jordi Gerpe és el gerent d'un dels 7 restaurants que l'organitzen, el Cinco Hermanos.
2: Ja s'està aconseguint, eh? Nosaltres ja som Barcelona. Jo penso que la diferència del restaurant de Nou Barris que són casa. El tracte, el caliu, la manera de tractar el client és molt més intensa. La relació és molt més familiar i potser que sigui l'única cosa que sí que podem donar lliçons de restauració als demés.
1: A més del Cinco Hermanos, el Tasta Nou Barris també l'organitzen altres establiments molt coneguts pels barcelonins. El 23 Gastrobar, Casa Angelita, La Esquinica, L'Hostalet, Ovante i Chapeldun. El següent pas, abans que s'acabi l'any, és convertir-se en una associació i continuar treballant per promoure la cuina i els restaurants de Nou Barris.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Dos quarts i cinc minuts de dues. Fem un cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
0: Avui anem, suposo, que amb les conseqüències dels aiguats d'ahir, no?
4: Doncs sí, la nevada d'aquest temporal. Us proposem que obriu aquesta web i app de 3Cat Info i veureu les imatges més impactants d'aquest temporal. Aquest nou esvoranc que tenim a la zona de Montcada, a les vies de Rodalies també de DIF, aquest corriment de terres, com explicava el Joan García, realment no es ben bé un esvoranc, aquests cotxes atrapats a la Ronda de Dalt també que vam veure ahir la nit, aquestes riuades, entre cometes, en què es van convertir els carrers d'Horta, del barri d'Horta de Barcelona, també les afectacions al metro de Barcelona. I també us volia recomanar avui a la web i l'app doncs aquesta informació que l'altre dia vam explicar aquí al Catalunya al Dia sobre aquest retaule gòtic de Santa Maria Magdalena del Museu Episcopal de Vic.
0: De Bernat Martorell.
4: D'art medieval de Vic, no?, que sí. Se'n va cap a Frankfurt. Avui obren aquesta exposició i aquí podreu veure com és l'obra en concret.
0: Ah, molt bé.
4: Retaule gòtic, que en fi, efectivament és com una obra d'art, no?, una obra d'un gran mestre medieval.
0: I segur que podeu recuperar la conversa que vam tenir amb dos dels responsables d'aquest Museu Episcopal de Vic, un dels quals ha fet de correu, se n'hi diu així, que ha vetllat que l'obra arribés
4: acompanyat fins a Frankfurt,
0: amb condicions fins a Frankfurt. Molt bé, Marc, gràcies,
4: bé.
0: Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Doncs vinga, som en hores de concurs ja, aquesta mena de trivial sobre Catalunya, de manera que cada dia us plantegem una pregunta. A dilluns vam fer història, dimarts geografia, dimecres ciència i natura, avui toca cultura. I la pregunta, avui... De seguida us la formula en Quim Balaguer, però recordeu, no la contestarem ara, sinó que teniu una estona per pensar en la possible resposta, a poder ser no feu trampes, i intenteu que per vosaltres mateixos la pugueu contestar, i a l'últim minut sabreu la resposta correcta. Avui, la pregunta...
5: Va ser la primera dona guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
0: Com sempre, tres opcions.
5: Opcions: A, Maria Aurèlia Campmany.
0: La B,
5: Montserrat Roig.
0: I la C,
5: Mercè Rodoreda.
0: La resposta a la 1 i 59 minuts.
3: Catalunya al dia.
0: Tortosa al Baix Ebre comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'una de les figures més importants que ha donat la ciutat. És Abu Bakar el Tortuixí. Va ser un jurista i intel·lectual nascut a Tortosa en l'època andalusina. Repassarem la seva figura, encara avui molt desconeguda per molts, en aquest reportatge que ens han preparat en Jordi Barranca amb el muntatge musical de l'Albert Cots.
6: Mossèn Joan, pague els escolans que tenen gana, que tenen gana.
7: Va néixer a la ciutat el 1059 i va morir a Alexandria, Egipte, el 1126. Se'l considera la figura musulmana més important nascuda al que avui és casa nostra. Miquel Àngel Llorenç, filòleg.
8: El seu principal llibre es diu Shirai al-Muluk, que és la llanterna dels prínceps, que és un tractat per a intentar influir en el govern d'Alexandria. Ell, per aconseguir els seus objectius, és a dir, per aconseguir que el califa li fes cas, moltes vegades esquitxa els seus arguments amb poemes. Jo, en llegir-los, veia que eren, si els extreia, esdevenien poemes universals, clàssics i atemporals.
7: De fet, ell mateix ha escrit un llibre de poemes adaptant els seus textos a la mètrica catalana actual.
8: Tu creus que ets un bon metge, però tu no et saps curar. Mira't a l'espill abans d'aconsellar. No vulguis prohibir allò que tu fas.
7: Podríem dir, doncs, que parlem d'un avançat en la seva època. Arturo Gaya és el comissari de la commemoració.
9: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase «ets tan pobre que només tens diners», és molt important per a avui, no?
7: El mateix Gaya va fer un disc, de fet, a partir del recull de poemes de Llorenç.
6: Senyor banquer, pague els seus clients, que tenen gana, que tenen gana.
7: Durant la propera setmana hi ha conferències, xerrades i concerts. A banda, també es treballarà la seva figura a les escoles de Tortosa i Roquetes.
8: M'agradaria que, no, que fos l'inici de la restitució plena del personatge i la incorporació del personatge a la literatura catalana.
7: Amb tot això, la gran pregunta és per què és tan desconegut. Llorenç ho emmarca en el concepte de Catalunya que Verdaguer inclou el Canigó.
8: Abubakar topa contra tres murs molt alts. Ell és musulmà, no és dels Pirineus, ell és dels Ports i ell no és de Barcelona.
7: Una figura amb vigència actual i que ens interpel·la més que mai.
9: A que recordar a l'Abubakar el Tortosí mos servisca com una eina integradora per a una societat que avui necessita tant aquestes eines, aquesta cohesió, treballar per la convivència, per la fraternitat i, en definitiva, treballar contra este odi.
7: Per cert, que Abubakar el Tortosí també se l'ha recordat a Lleida, Balaguer, Alcanar, Morella i també aquesta setmana a l'Ateneu Barcelonès.
0: Doncs ja n'hem sabut una mica més de l'Abubakar el Tortosí gràcies a aquest reportatge d'en Jordi Barranca i l'Albert Cots. I ara fixeu-vos en aquest so que tornarà a sonar, que torna a sonar ja de fet des d'avui a Granyena de Segarra. Feia 80 anys que aquesta campana va sonar per última vegada en aquest poblet de 150 habitants de la Segarra. I ara, gràcies als veïns, a l'Ajuntament i a l'Església, han aconseguit que pugui tornar a sonar. Avui, al Catalunya al dia, la història d'una campana. Avui en Pere Joan Álvarez, un dels nostres companys que cada dia recorre diversos indrets del país per explicar-nos les millors històries, és a Granyena de Segarra. Pere Joan, bon dia.
10: Hola, Estel, bon dia.
0: Un poble feliç avui perquè gràcies a l'esforç col·lectiu ha pogut recuperar la campana del poble. Perquè què li havia passat que ha estat tant temps, 80 anys, més de 80 anys en silenci, sense tocar?
10: Doncs sí, 80 anys, tot i que no es té cap document de la data exacta, de l'any exacte, però sí més de 80 anys que aquesta campana no tocava. Va ser en una nit de Reis, una forta gebrada, és a dir, una gelada amb gebre que va cobrir tota la campana. Un moment de tocar-la, doncs es va esquerdar. Es va esquerdar i feia perillar la integració del campanar perquè podia caure. I, per tant, aquesta campana no es podia tocar, s'havia de mantenir tal com estava i fins a 80 o 80 més anys després no s'ha fet doncs, aquest procés de restauració. Estem parlant d'una campana del 1747 que pesa 600 quilos, que és el campanar de l'Església de Santa Maria i que l'han estat restaurant en un taller especialitzat, ojo, a Innsbruck, a Àustria.
0: A Innsbruck. I per què tan lluny?
10: Doncs perquè és una empresa especialitzada en fondre, en arranjar, en rehabilitar campanes d'aquest tamany. Aquí a l'estat espanyol n'hi ha algunes empreses que ho fan, però són campanes molt petites. Però estem parlant, com deia, d'una campana que pesa 600 quilos. I, per tant, aquest taller és especialitzat en campanes d'aquesta dimensió i l'estat restaurant des del maig de l'any passat que la van despenjar fins ara que l'han tornat a penjar. Sentim Josep Maria Corrià, campaner, que ens explica això de Innsbruck.
11: Tenen un tipus de taller de fa molts anys i tenen una tècnica de reparar les esquerdes de la campana de manera que, conservant l'estructura de la campana, l'arriben a fondre amb uns graus que no la fonen, però que els permet reparar i reemplenar els espais de l'esquerda que té la campana.
0: Doncs des del segle XVIII, aquí a Granyena de Segarra, ara ha marxat cap a Innsbruck i ha tornat al seu lloc d'origen. La part bonica d'aquesta història és que torna a sonar gràcies al poble, no, Pere Joan?
10: Sí, gràcies als veïns que han recaptat en donacions 10.000 euros. Els altres 13.000, fins al total de 23.000, els ha posat el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament. Una campanya de donacions que la van impulsar dos veïns en concret, Mercè Salseny i Ramon Torres. Estem parlant d'una població de 150 habitants, per tant, la recaptació, les donacions van ser importants per poder tirar endavant aquesta rehabilitació. Els veïns amb qui hem parlat avui consideraven que avui es podria qualificar com a dia històric.
12: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
13: Especial amb el sentit de que jo l'he sentit tocar, però per on estava esquerdada, que feia un soroll molt, molt especial i dient que havia mort algú al poble. Avui la podrem veure d'una avançada que diem.
14: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt, molt, molt històric per al poble.
0: I, per tant, Pere Joan ja torna a tocar les hores, aquesta campana, i a cridar morts i a anunciar tot el que han d'anunciar del municipi, o no?
10: De moment no, perquè l'han penjada, ara ja hi és, el campanar, però també tenen una altra campana del 1700 més endavant, de finals del segle XVIII.
0: Ah, que tenen substituta, vols dir.
10: Tenen una substituta. Per ser curosos amb els que hem sentit, eren el Ramon Torres, el Ramon Anguera i la Concepció. Són els tres veïns que ens han fet aquestes declaracions. Abans d'acomiadar aquesta connexió, per cert, dir-te que aquesta tarda es fa una operació semblant a Tarroja de Segarra, perquè en el seu dia, el mateix dia que aquesta, es va despenjar aquella campana perquè tenia el jou de fusta fet malbé. I, per tant, avui fan la mateixa operació, ja que ha vingut una grua de grans dimensions d'aquí, de Granyena de Segarra, se'n van a Tarroja de Segarra i aquesta tarda pengen també la campana d'aquest poble.
0: Fantàstic, Pere Joan, moltes gràcies per la història d'avui i per haver compartit amb els veïns aquesta joia de poder tornar a tenir aquesta campana del segle XVIII. Gràcies, bon dia.
10: Gràcies a tu, bon dia.
0: Tres quarts i un minut de dues.
15: Petits diables!
0: Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en això que estem sentint en celebracions de correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels que hi participen. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: En què s'han fixat concretament els investigadors?
16: Mira, doncs, el treball del Departament de Geografia de la URB s'ha centrat bàsicament a recollir les temperatures en correfocs com el de Sant Pere de Reus, les Santes de Mataró, la Mercè de Barcelona o Santa Tecla a Tarragona. L'estudi publicat per la revista Climate conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat combinat amb l'activitat física del correfoc fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per l'aixafogor.
17: Potser ens afecta més l'aixafogor que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com quasi una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa factura, sí, sí.
16: Montero també ens ha apuntat que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui molt més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Santana del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla del Drac de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
18: El principal problema, sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera de refrigeri.
16: Bé, atenent aquesta situació, l'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. Montero, dels Diables de Tarragona, ens ha dit que el debat és molt incipient. Precisament per això els investigadors el que plantegen és crear grups de treball amb els Valls de Diables de Catalunya, com van fer amb les colles castelleres, per valorar mesures d'adaptació a la calor.
0: Aquesta és la música del Drac de Solsona, un dels símbols de la ciutat i que ara fa una setmana va tornar a ballar per Festa Major. Ho va fer després d'una restauració integral, també. Joaquim Albalater, bon dia.
19: Hola, Estel, molt bon dia.
0: I en aquest cas una figura també antiga, de més de 300 anys.
15: Doncs sí, concretament del 1692. És un dels tres dracs més antics de Catalunya. Al pas dels anys, algunes caigudes, també l'ús de la pirotècnia, l'havien deixat força malmès i per això l'han reparat tant per dins com per fora. Se n'ha encarregat la conservadora Teresa Casserres.
19: He substituït algunes de les peces internes de fusta que estan molt trencades. També hem consolidat totes les fustes originals afectades per corcs i després ja més a nivell el que es veu, hem fet una bona neteja i hem pintat només les zones que eren necessàries.
15: Com deies, aquesta figura renovada va ballar ja per la Festa Major i també ho fa per Corpus, però més enllà d'aquestes dues ocasions és tot un símbol de Solsona. Ens ho deia el massim major del gegantès, Roger de Vins.
20: És una peça de més de 330 anys d'història que aquí la fem córrer per Solsona durant les festes, que potser en un altre lloc estaria tancada en un museu, però creiem que mereix que la puguem fer ballar durant la Festa Major amb la solemnitat que mereix. A part que és una figura molt pesada i amb molta presència, és una figura original que agrada molt i que té molt pes històric.
15: Al drac, per cert, ja se li havien fet reparacions a fons el 1960 i el 2003. Les van fer respectivament Manel i Josep Manel Casserres, l'avi i el pare de la responsable de la restauració d'aquest any.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
15: Adéu-siau, bon dia.
0: I avui comença el Barcelona Gallery Weekend, és el festival en què les galeries d'art donen el tret de sortida a la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats, tant locals com internacionals, fan visites guiades, xerrades o mostres efímeres de petit format. S'anomenen Flash. Ens ho explica la Montse Mas. Montse, bon dia.
21: Bon dia. Un dels grans reclams d'aquesta 12a edició és Eulàlia Valldosera, referent conceptual present al Reina Sofia i al Manac, que torna a una galeria de Barcelona després de 16 anys. Ho fa a Àngels Barcelona amb la seva primera mostra gràfica, dibuixos on l'artista connecta amb tot allò que és imperceptible a simple vista, com el de la flor que obre el recorregut.
22: I de sobte miro el dibuix i hi havia un globus de llum que em vaig espantar i vaig dir, oh, a veure, a part de ser un dibuix, això és una càrrega de vida, una càrrega que jo la vaig poder veure en forma com de bombolla. I allà vaig canviar també la meva mirada cap a què és una obra d'art, no? Quin potencial té. Et pot enfonsar o et pot elevar la vibració.
21: També sobresurten les internacionals Munira al Sol i Anna Jota, i de l'àmbit local, Francesc Torres, Maria Prats o el jove lleidatà Joan Paller, que s'estrena al certamen amb peces inspirades en la cultura que consumeix.
23: Coses que són de baixa cultura, molt cutres, i coses que són molt d'alta cultura, també. L'obra d'un filòsof o de Shakespeare o de, no?, o d'un cineasta de culte.
21: Paller és la gran aposta d'enguany a la galeria ADN, que dirigeix Miguel Ángel Sánchez. Pel fundador de l'espai, la cita és una festa de l'art i també una oportunitat de negoci.
24: Normalment les galeries són espais més buits, amb poca visita, més silenciosos, i

0: En Mucles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel. La sala de Badal de Barcelona aposta aquest any per les adaptacions literàries i l'excel·lència actoral, Marta Vivas.
1: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada. El seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
2: La solidesa dins de la programació i també dins de la ciutat, en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
1: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos, amb Biel Duran i Francesc Capinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades, com Retorn a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
2: Per, d'alguna manera, facilitar encara més aquesta entrada en el món del teatre.
1: La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís.
0: Encara afegirem que la 12a edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb guitarrica de la Fuente, aquest que sentim, Rusovski, Maria Arnal o Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies i es podrà gaudir fins dissabte.

0: Esports.
1: Sis minuts per les dues del migdia. En dediquem cinc a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Udal Serra, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça, que continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugranes van sumar i al vespre la sisena victòria consecutiva. Segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari.
2: Tot això després que els de Hansi Flick golegessin el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant, marcat també per la intensa pluja que va caure al Camp Nou.
3: És always good to have for a great start. So,
4: sempre és bo començar molt bé. És un gran inici, però al final el més important és acabar molt bé. I és això en el que hem de treballar. Ho farem. Crec que estem en un bon moment i l'hem d'aprofitar. El pròxim partit és dissabte contra el Sevilla. És molt important. Quan recordem com va anar la temporada passada, crec que va ser abans de... Sí, ja sé el resultat. Va ser abans de l'aturada internacional. Per tant, hem d'estar preparats per això.
3: So we have to be ready for that.
2: Rafinha va tornar a ser protagonista, destacat marcant un hat-trick, dos dels gols de penal, que el situen com a màxim golejador de primera amb 9 gols en 6 partits. No va marcar, però també va tenir una actuació molt destacada a l'extrem alemany Karim Adeyemi. Una petició aquest estiu de Hansi Flick per reforçar la davantera blaugrana.
3: No, you can see it today.
4: Avui ja ho heu pogut veure. Crec que també té molt marge de millora. Ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar. Però ens aporta molt. Avui ho heu pogut veure. Crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat. És bonic de veure.
2: Joan Garcia va ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, però pendents de les proves que li fan avui, en un principi no es tractaria de cap lesió important. Sense gairebé temps per assegurir aquesta golejada, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla. Per cert, el Barça Racing d'ahir va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, a primera divisió encara, demà mateix ja arrenca la setena jornada de Lliga amb l'Espanyol Elx. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i abans hi haurà roda de premsa prèvia del tècnic Manolo González. I també demà comença jornada de la Lliga Femenina. La quarta ho farà amb l'Alavés Barça. El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha confirmat que Clara Serra Jordi tornarà a la convocatòria després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola.
1: Parlem d'handbol. Ara el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
2: Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 3:15. Sentim el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
5: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a dues posicions.

0: Queden drets a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrasta més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
1: Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties de l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. Mentrestant, a la Lliga Femenina d'Handbol, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa al perdre ahir davant el Morvedre per 16-22. Josep Morales és el tècnic del Granollers.
2: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs, per millorar-ho.
3: I en hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició del Golden Cat, des del torneig internacional de seleccions.
1: I la selecció catalana femenina ha debutat aquest migdia davant Alemanya amb una golejada per 0-8. Aquesta tarda tornarà a jugar a partir de 6:45 contra Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 contra França. En parla el seleccionador català Jordi Camps.
4: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tot és poder competir, i una Golden Cat doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
1: La Golden Cat d'hoquei patins, que com dèiem arriba a la 5a edició, s'acabarà aquest proper diumenge.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, l'últim minut per contestar l'última pregunta. Avui dijous, aquest trivial del Catalunya al dia tocava pregunta de cultura. Recordem quina, Quim?
2: Qui va ser la primera dona guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes?
1: Amb tres opcions, que eren...
2: Maria Aurèlia Campmany, Montserrat Roig i Mercè Rodoreda.
1: I la resposta correcta és...
2: La C, Mercè Rodoreda. L'autora de La plaça del diamant a mirall trencat, entre moltes altres obres, el va rebre l'any 1980. Haurien de passar 21 anys perquè una altra dona, la Teresa Pàmies, rebés el premi.
1: I en tota la trajectòria d'aquest premi, només 8 dones han estat distingides amb aquest guardó. Fins aquí el Catalunya al dia d'aquest dijous i tornem demà amb més històries i més preguntes.
3: Els aiguats d'ahir deixen un mort a Olivella, al Garraf, i un nou esvoranc que afecta Rodalies. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Podríem dir que el d'avui ha estat un matí de ressaca per les pluges d'ahir al vespre. El fet més tràgic és la mort d'un conductor d'Olivella al Garraf aquesta matinada, Joan Bota.
5: Un home de 48 anys que va intentar travessar una riera del poble tot i que baixava a vessar l'aigua, el va arrossegar. Entre les conseqüències materials, aquest matí han aparegut dos forats a Rodalies, al nord de Barcelona, molt a prop de la zona on el juliol ja hi va haver un gran esvoranc que fins i tot en aquell cas va engolir una grua.
3: Connectem amb Olivella i amb Barcelona, Montse Jané i Joan Garcia.
6: La riera de Begues va tenir un creixement molt gran en poca estona de pluja. L'aigua que baixava amb força va inundar la carretera. Un conductor va passar i es va veure engolit per la força de l'aigua que el va arrossegar mig quilòmetre avall per un autèntic riu que els veïns mai havien vist. Poc després, els equips d'emergència van trobar el seu cos.
7: I Adif ha acabat la reparació dels dos forats que la pluja d'ahir havia obert al costat de la via a Vallbona i que ha obligat aquest matí a tallar les línies R11 i R2 i R2 Nord entre Granollers i Sant Andreu. Ara caldrà fer proves de circulació i no se sap encara quan es restablirà el servei.
3: En aquest context, el govern defensa que els S-alerts es van enviar quan tocava en funció del risc a cada lloc i a cada moment.
5: Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que engeguen, van cap a mar, tornen...
3: Però no només és problemes per Catalunya. El govern de les Illes demana avui a les famílies d'Eivissa i de Formentera que, si poden, recullin abans els fills de l'escola en previsió de pluges fortes a les pròximes hores.
5: A València i la seva àrea metropolitana, gairebé 100.000 alumnes avui directament els han suspès les classes després d'una nit en què molts afectats per la dana de fa 2 anys van reviure la por pels aiguats.
3: Anem cap allà, Marta Garcia.
9: Unes pluges torrencials que van començar de vesprada i s'han allargat durant tota la nit. L'Horta Sud ha sigut la comarca amb més incidències. Més de 100 litres per metre quadrat en algunes localitats en un temporal que avui se trasllada cap a les comarques del sud i el litoral.
3: Més detalls a la crònica del temps, de seguida, però això el dia en què també ens deixa un rècord absolut del preu dels pisos de compra a Catalunya.
5: Mai abans comprar un pis havia estat tancar, segons dades del Ministeri d'Hisenda, que fan miques els rècords de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi més car del país per comprar-se un pis. Supera els 5.000 euros al metre quadrat. Molt a prop, Sitges també frega aquesta xifra i el tercer lloc és per Barcelona, on el metre quadrat arriba als 4.600 euros. La pressió més es trasllada als municipis de l'entorn.
3: I a la crònica internacional, el Canadà celebra la proposta de Brussel·les per tal que sigui el primer estat associat de la Unió Europea, en un moviment que ha molestat, i molt, Donald Trump, que ha promès represàlies. Estrasburg, Bruno Fortea.
10: Trump amenaça de tallar el comerç amb la Unió Europea si tira endavant una nova aliança amb el Canadà. Però el primer ministre canadenc ha deixat clar a Washington que ells faran el que considerin. En un discurs a l'Eurocambra, Mark Carney ofereix a Europa els recursos naturals del Canadà. Defensa que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs, però evita abraçar del tot el concepte d'estat associat.
11: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa és la substància.
3: Com Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
3: El Barça torna a golejar amb Adeyemi com a jugador destacat ahir.
12: L'actuació del bavarès va enamorar els culers, que ahir van mullar-se al Camp Nou, a canvi de viure, però, un 7-2 del Barça davant el Racing de Santander. Pendents d'aquesta hora, Joan García, el porter blaugrana, que no va acabar el partit per unes molèsties al genoll, li han fet proves per saber si té alguna lesió, i al llarg del dia d'avui el Barça farà un comunicat per saber exactament què té Joan García. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Sarra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés.
3: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb poques complicacions. S'ha reobert fa poca estona la carretera C15B, que estava tallada des d'ahir a Sant Pere de Ribes, al Garraf, per inundació de la via. El transport públic, l'esvorant entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, provocat per la pluja, encara talla la circulació de l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Massanet Massanes i en sentit sud entre Sant Andreu i l'aeroport. El tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 també hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
3: Ja ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
3: Després dels aiguats d'ahir, ha tornat la tranquil·litat del tot o encara no?
15: Del tot, no, perquè encara hi pot haver algun ruixat ara a la tarda a la costa Barcelona, en alguns punts del nord-est, plou a bots i barrals ara mateix, a Formentera, i si no ho fa ara, ho farà en pocs minuts aquest front que ve del sud, aquesta tempesta important, cap a l'illa d'Eivissa. Precaució en aquesta zona, les Pitioses. I a Catalunya s'han acabat les tempestes fortes, demà pot quedar algun ruixat matinal a la costa, cap de setmana amb sol, però també amb alguns núvols, no serà net del tot, però el que sí que ha vingut a consolidar-se 3 o 4 dies és o són aquests termòmetres de luxe després del que hem viscut.
3: Molt bé, doncs això no ho toquis, eh? Deixa aquí els termòmetres aquí baix.
15: Si fos per mi, ja et Perfecte. Pots imaginar que la roda aniria cap avall.
3: Molt bé, jo també, vinga. Gràcies, Francesc, bon dia.
15: Adéu-siau.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i de Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt i que el mes de juliol es va arribar a empassar tota una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Anem fins al lloc de l'Esvoranc, al barri de Vallbona de Barcelona. Ja hi tenim el Joan García amb el suport de José Antonio Rodríguez. Joan, quina és la situació ara mateix aquí?
16: Doncs mira, la situació i l'última hora que podem donar de fa uns minuts és que s'ha acabat la reparació. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No. Encara no se sap, de fet, quan es restablirà el servei de la R11, la R2 i la R2 Nord, perquè ara s'ha de fer tot el protocol dels talls de l'hivern, quan va passar allò de gelida, quan hi va haver tota la crisi, és a dir, circulacions amb personal de DIF, personal del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, marxes en blanc, sense viatgers i certificar que es compleixen totes les garanties. Tot això, un cop acabada l'obra per part del personal de DIF, es començarà a fer ara aquesta tarda. No seria gens estrany pensar que, en el millor dels casos, el servei es pot restablir a partir de demà, però tot això no ho sabem. Quan s'hagi fet totes aquestes comprovacions, doncs Renfe ja dirà quan obre el servei que ara mateix doncs, està tallat entre Sant Andreu i Granollers. El cas és que hi ha les pluges d'ahir van provocar un moviment de terres, sobretot de balast, que per filtració d'aigua va acabar fent dos forats. Dos forats que nosaltres hem arribat fins al peu d'aquests forats i des d'allà, a uns 200 metres mal comptats, veiem la maquinària pesant que encara està treballant per arreglar aquell sí gran esvoranc que hi va haver el juliol a Vallbona, aquest que dèieu que realment es va arribar a passar una grua, no? Per dimensions no és gens comparable al
7: d'avui amb el del juliol. Aquell sí que va ser, doncs, un esvoram provocat per les obres de soterrament. Avui hem de parlar d'aquest moviment de pedres per la pluja, que per filtració ha fet aquests dos forats que tècnics de DIF han acabat de reparar ara i que durant el matí, doncs, sí que ha comportat aquest trasbals pels usuaris de les línies de Girona i del Vallès Oriental.
3: Doncs totes aquestes incidències per la pluja a les rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre. Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos que dona servei alternatiu per carretera. A l'estació de Granollers Centre hi ha la Marta Vallès. Marta, quina és la situació aquí?
17: Bon dia, doncs per aquí passen efectivament les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per aquest esvoranc, i un altre cop aquí els talls han convertit aquesta estació Centre de Granollers en una estació improvisada d'autobusos. Servei per carretera que genera llargues cues, com deies, de viatgers per pujar els vehicles que surten des d'aquí fins dalt, plens. Al vestíbul, l'entrada de l'estació està plena de gent amb maletes, amb bosses, amb presses per arribar al seu lloc de destí. Amb cares de resignació comencen ja a estar acostumats o directament molt enfadats. Hem parlat amb alguns d'ells que esperaven en aquests moments per poder pujar a l'autocar que els portés fins a la ciutat de Barcelona.
18: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
19: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
20: Va estar malament de part de Renfe. És que estem fent cicles, les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaigui bé.
17: Marxen i em diuen que, de fet, no saben què faran per tornar, però suposen que avui també hauran de tornar per carretera fins a casa.
3: Doncs aquesta és la situació provocada per aquestes pluges, però a banda dels efectes sobre les infraestructures, ja ens estem acostumant que després de cada episodi de pluges hi ha polèmica amb els esalers. En aquest cas, el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer d'aquests avisos, dels S-alerts. Els dos avisos es van enviar als telèfons mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, a les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
8: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
3: I ara connectem amb Olivella per tenir més dades de l'incident mortal en la riera d'aquest poble. Olivella, Montse Gené, bon dia.
21: Hola, bon dia. La riera de Begues, que està sempre seca, al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
22: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre Duprocim, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
21: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
3: I és que des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis, Montse Poblet.
23: Dels més de 400 serveis, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per l'acumulació d'aigua. Avui encara no funcionen ni els ascensors de les consultes externes ni tampoc la unitat de diàlisi pediàtrica. El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
0: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
23: Aquest matí hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi.
3: Però aquests forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià. Ja hi ha hagut més de 700 intervencions i avui s'han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana de l'any 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta García.
1: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen el Toni i l'Àngela, veïns de Torrent.
2: Es començar a les 8 i mitja, a les 11 i mitja, a les 12, estic caigant com si no n'hi haguera un demà. Una altra volta en el cor. I estàvem en els 4, sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
4: L'hemos pasado con muchísimo miedo, porque d'haver pasado lo que pasamos hace 2 años, pues estábamos en Unai, pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
1: La vista taronja es va activar al voltant de les 9 del matí. Des d'aleshores es van prendre mesures, com ara tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure. Entre les 7 i les 8 van començar els xàfecs més abundants. Les alert va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
24: Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de salud a todos los móviles a las 22:07 de la noche. Que la Protección Civil es una cuestión de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y cultura de la prevención por parte de la ciudadanía.
1: El PSPB i Compromís reclamen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre la gestió d'este últim episodi que ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. La EMET situa avui la vista taronja en les comarques del sud i el litoral, amb la suspensió de classes que afectarà gairebé 100.000 estudiants.
3: Però com ens deia el Francesc Mauri, de cara a aquesta tarda les precipitacions es preveu que afectin les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un S-alert demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda, deixem els efectes d'aquests aiguats, perquè mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. Xifres molt elevades que descriuen com el mercat de compra ja només és per uns quants, Sara Riera.
13: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges, com dèiem, ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
25: La propietat no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplaçant tota aquesta demanda insatisfeta doncs, a un mercat doncs, més precari, més insegur, no volgut, com és el mercat de lloguer.
13: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona Capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes clar, per viure.
3: I en aquest context de preus disparats, el govern espanyol ha començat a negociar la pròrroga de les ajudes per contenir el preu dels combustibles que s'acaben a finals d'octubre. Els ministres d'Economia i d'Hisenda s'han reunit aquest matí amb els sindicats i amb la patronal. Què n'ha sortit de tot plegat? Madrid, Anissa Indeaja, bon dia.
5: Bon dia. Doncs ha estat una reunió breu de poc menys d'una hora que ha acabat sense anuncis. Fonts del govern espanyol l'emmarquen en una primera presa de contacte amb els agents socials per explorar quines mesures de l'escut anticrisi es poden mantenir o ampliar. Els sindicats s'hi han arribat amb propostes sota el braç, entre altres ajudes de 300 euros per a famílies vulnerables i mesures per controlar els preus del gas i de la benzina. A l'entrada de la reunió, tant Unai Sordo, líder de Comissions Obreres, com Pepe Álvarez, de l'UGT, han reclamat controls per evitar que les petrolieres facin caixa amb aquestes ajudes.
6: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
5: A la reunió d'avui també hi ha participat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi. A partir de la setmana que ve, el govern espanyol es reunirà amb representants dels sectors més afectats, com l'agrícola i l'industrial, també amb els transportistes. Una de les principals patronals del sector ja ha reclamat un pla d'ajudes directes als carburants.
3: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a Catalunya Ràdio alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que no pas a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada i que, per tant, cal adaptar-se al que vindrà, Marriera.
13: La portaveu de l'APE, Irene González, es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
10: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
13: Demanen que el bo social elèctric, els descomptes en les factures de les famílies vulnerables, arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
3: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
11: Catalunya migdia.
12: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
26: 205 cavalls i només 4,3 litres?
27: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
30: I supem a les millors taules del món.
31: En aquesta terra protegim i acollim.
32: Fem barri i fem pinya.
33: I fem. I deixem de ser.
34: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
35: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
36: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
37: Com et dius?
38: Ferran Adrià.
37: Quina és la teva experiència com a cuiner?
38: Has estat a alguna escola?
37: Has tingut algun mestre?
38: Això és una altra lliga.
37: Això són dos estrelles Michelin.
39: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
40: Estàs posant a tots al límit.
41: Prendreu tots mal.
39: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Donald Trump, a aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra Trump. Estrasburg, Bruno Forte Amires, bon dia.
42: Hola, bon dia. Mark Carney ha vist...
3: hem perdut la comunicació amb Brussel·les, amb el Bruno Fortià, que ens estava explicant doncs què és el que ha explicat avui Marc Carni a l'Eurocambra, on avui havia de respondre l'oferta, entre cometes, que li va fer ahir Ursula von der Leyen demanant aquest tracte de favor, aquest tracte d'estat associat del Canadà. Una de les coses que deia el primer ministre del Canadà és això que sentim.
0: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
3: Un Marc Carney, el president del Canadà, que també ha parlat de la possibilitat que hi hagi moviment lliure de persones entre el Canadà i la Unió Europea.
0: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
3: Doncs són les reflexions del primer ministre del Canadà, Marc Carney, a l'Eurocambra, després, insisteixo, del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen, que tant va molestar, per exemple, Donald Trump, que ha amenaçat amb represàlies, per exemple, amb més aranzels a la Unió Europea, si s'acaba doncs concretant aquest tracte de favor d'estat associat del Canadà respecte a la Unió Europea. Tot això pel que fa referència a un dels temes que ens interessa especialment aquests dies a Brussel·les. Però n'hi ha un altre, perquè a Estrasburg també aquesta ciutat ha estat l'escenari on s'ha presentat la futura llei per restringir l'ús de les xarxes socials als menors d'edat. Es vol prohibir el desplaçament infinit a les pantalles, allò de l'escroll infinit, i la personalització de l'algoritme amb l'objectiu de fer menys addictives aquestes plataformes. Fins als 13 anys no hi podran accedir. La norma l'ha volgut explicar la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ho feia amb aquestes paraules.
1: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
3: És una de les reflexions que ha fet Ursula von der Leyen a l'hora de defensar aquesta mesura per tal de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Hem recuperat la connexió amb el Bruno Fortià. Ets aquí, Bruno?
2: Sí, sóc aquí.
3: T'he trinxat la crònica, diguem-ne, però com a mínim he sentit una de les dues reflexions d'Ursula von der Leyen. N'ha fet més, oi que sí?
2: Sobre els menors i les xarxes socials, sí. La idea que té ella és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
1: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
2: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
3: Gràcies, Bruno. Bon dia.
2: Adéu.
3: Més coses encara en la informació internacional, perquè al nord d'Israel, a la regió de Galilea, els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Maidal Krum, Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan, en principi, en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
6: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
4: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
7: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
4: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
3: Dos minuts i seran dos quarts de tres de la tarda. Tornem a casa nostra, perquè el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta. Jordi Corbalán.
5: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
8: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i, per tant, jugaré el meu paper.
5: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que, amb tota probabilitat, serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Bustinduí, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
3: I mentrestant, el president Salvador Illa marxa d'Extremadura amb recel, fins i tot dels seus col·legues socialistes, sobre el nou finançament autonòmic que proposa Catalunya. El secretari general del PSOE en aquesta comunitat ha traslladat a Illa que batallaran per tal que Extremadura hi surti guanyant més quan comenci la tramitació al Congrés. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa se'n va d'aquí sense haver convençut ni tan sols els seus amb el model de finançament. Com era d'esperar, i li va donar carbassa a la presidenta de la Junta d'Extremadura, del PP, però avui s'hi ha sumat el líder del PSOE a aquesta comunitat. Tot i la insistència del president que ningú hi perdrà, Álvaro Sánchez Cotrina li ha deixat clar que no en tenen prou.
10: Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica. Lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
11: Jo entenc perfectament que els representants de tots els territoris vulguin millorar la seva posició, això és normal.
9: Abans de marxar, el president també ha acompanyat l'alcalde de Tarragona a visitar el Teatre Romà de Mèrida, on han signat un acord de col·laboració perquè estudiants d'un lloc i l'altre puguin visitar

0: legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta i Melilla.
1: Con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
0: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol va lent en els retorns, però avui, davant del comissari, reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
2: Per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria a Ceuta i li exigeix que no discuteixi la sobirania espanyola sobre aquesta ciutat autònoma. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi ha votat en contra.

0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a presó, 4 d'elles a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina era la funció d'aquesta organització?
1: Doncs era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algeciras i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya per carretera, com dèiem, amb una flota de vehicles d'alta gama. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, a Catalunya, apunta on s'han fet els decomisos.
2: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: La xarxa tenia una important capacitat logística amb tallers mecànics i empreses de lloguer de cotxe propis. Això ha dificultat la investigació, com ha apuntat Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
3: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
1: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, que és un altre tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles.
0: Passant 4 minuts a 2 quarts, una pausa i la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
6: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
9: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
8: Sí.
7: 18a temporada.
10: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
7: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2 quarts. Crema auto. El guionista Eduard Sola s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames l'ha presentat avui al matí de Catalunya Ràdio, Montse Camps.
11: Sí, la protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada.
12: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta mola molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
11: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres, ha avançat que ja ha entregat el guió.
12: Està en una fase molt bonica, que és la fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer, ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
11: El Niu el publica La Campana i Ediciones B ho fa en castellà amb traducció, que ha fet el mateix autor.
0: I ara, teatre. Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Àgata Roca o Miriam Moukles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel de Barcelona, Marta Vives.
13: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada, el seu director, Àlec Rigola, la defineix de solidesa.
14: Una solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
13: Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
14: No sé si tothom, tots els joves van al teatre, però el que no pot ser és que hi hagi un que vulgui anar i que per una qüestió econòmica no s'ho pugui permetre, facilitar-li que pugui venir.
13: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos amb Biel Duran i Francesca Pinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades com Retorn a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís.
0: I tornem al llibre. Perquè els autors de la Molly Wind, Catalina González i Toni Galmés, guardonats al Còmic Barcelona 2024, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
15: La Geta és una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
16: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivirla haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
15: Galmés, per la seva banda, s'ha encarregat del dibuix i diu que triar els colors per marcar les diferències entre classes socials ha estat un dels reptes més grans del projecte.
17: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estassin ben dibuixats.
15: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
0: I abans dels esports, música. La dotzena edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb, aquests que sentim, Guitarrica de la Fuente, però també Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies, fins dissabte, a Òscar Callau.
18: Més de 30 artistes de la música emergent i alternativa hi actuaran. Gairebé tots venen de l'escena estatal. De fet, l'única presentació internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather. Rusovski porta el seu pop experimental i Young Beef arriba amb una de les trajectòries més influents de la música urbana de l'Estat. També pujaran a l'escenari La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB acollirà DJs de bar, ritmes africans, tecno i reggaeton, amb Akazi, Gazi i Patata on Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han exhaurit. Encara queden, però, entrades de dia al web del festival.
19: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda.
0: Ara mateix pendents de Joan Garcia.
20: El porter té una petita lesió, però, per tranquil·litzar tots els culers, aquesta lesió no és greu.

0: la nit al Camp Nou, una altra exhibició golejadora del Barça davant el Racing de Santander. Van guanyar els blaugranes 7-2. Però ara, com dèiem, els culers estan sobretot pendents de com es troba Joan Garcia. No va acabar ahir el partit. Avui li han fet proves mèdiques. Ramon Salmurri, com es troba el porter del Barça?
1: Doncs mira, a l'espera del comunicat del Barça, que com dius ahir, Joan Garcia es va fer mal, va patir una rebrincada, es va fer mal a lesió al genoll i sembla que no hi ha lesió ni lesió greu. És probable que no pugui jugar aquest cap de setmana, dissabte, contra el Sevilla, però després ve l'aturada de seleccions i s'aprofitaria per fer també net. Tot això, insisteixo, a expenses d'aquest comunicat del Barça que ha de sortir aquest mateix migdia, un Joan Garcia que va ser substituït al descans, va ser substituït per Wojtek Szczęsny, que va tenir una errada molt greu, i de moment diu Hansi Flick que Szczęsny seguirà sent el segon porter per davant de Livakovic. Tot això, com deies, en un dia amb el que el Barça va fer una nova golejada, 7-2, en el millor inici de la història del club blaugrana. 7 partits, 7 victòries, 28 gols a favor i una mitjana de 4 gols per partit. Flick va apostar per un 11 molt titular, amb Rodri, amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha. Només Cubarsí dels habituals va rotar. Després, en roda premsa, el tècnic blaugrana va deixar clar que l'objectiu és el ple de victòries a l'aturada. Això sí, un partit que deixa molts noms propis, però un d'especial, el de Karim Adeyemi, de nou titular per davant d'Anthony Gordon. I va fer de tot. Menys el gol, va provocar 2 penals, va assistir a Lamine, va rematar, va driblar, va generar i, en resum, es va reivindicar i va presentar candidatura.
2: No, you can see it today.
3: Avui ja ho heu pogut veure. Crec que també té molt marge de millora. Ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar. Però ens aporta molt. Avui ho heu pogut veure. Crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat. És bonic de veure. Estic content perquè ell, a Alemanya, no va passar una etapa fàcil i m'agrada el que veig. Crec que els jugadors el descriurien com una persona molt divertida. Està molt connectat amb els seus companys i això és important. Té marge de millora i treballarem, però la seva velocitat és increïble i ho heu pogut veure en l'acció del gol del Lamine, que ha estat extraordinària.
2: The goal from Lamine was outstanding.
1: Però aquest és un Barça que va a golejada per partit i això també sovint és sinònim de Rafinha, autor ahir d'un hat-trick pichichi del campionat de Lliga amb 9 gols.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
1: Pels qui esperessin rotacions, no va ser un dia especialment significatiu en aquest sentit de Hansi Flick, que no va rotar, o si ho va fer per darrere. I aquí és on va aparèixer la figura de Gavi, que va tenir minuts després de lesionar-se contra l'Elx. De moment, Gavi, però, convençut amb el seu rol aquesta temporada.
5: Hansi también es muy precavido con estas lesiones. Bueno, a mí también me va bien con calma y a mi ritmo, y la temporada es muy larga. Al final habrá partidos para todos, pero como te digo, al final lo importante yo creo que es cuando te toque, pues salir con la mentalidad adecuada.

0: I ahir a Catalunya Ràdio vam tancar les celebracions dels 50 anys de futbol en català amb una prèvia d'aquest partit del Barça conjunta de la TDT amb el programa Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona. I en aquest programa especial van passar molts protagonistes i també, Salmurri, van rebre la visita del president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, com que era la llotja de l'Spotify Camp Nou, Joan Laporta va aprofitar per treure pit de l'elecció del Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029 i també va reivindicar el Camp Nou com a escenari de la final del Mundial. Un Joan Laporta que va entrar també de ple en aquesta problemàtica que hi ha sobretot instal·lada a Madrid després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, en què els futbolistes blancs van sortir amb la samarreta de suport als habitants de Ceuta i Vinícius, Mbappé i Konaté ho van fer, però amb la samarreta mitja remengada. El Barça, però, va tenir una altra mirada, ho explicava Estuí al Tot Costa, i va decidir no sumar-se com a club, com a institució, a aquesta campanya promoguda per uns empresaris valencians, que cada futbolista fes el que cregués oportú, i Joan Laporta ahir ho va defensar als micròfons de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.
2: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: Va ser una prèvia molt especial per clausurar aquests 50 anys de futbol en català i amb una idea, Laia, a la qual també hi va fer referència el president del Barça, Joan Laporta, i és que la tribuna de premsa del nou Camp Nou dugui el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: És una proposta, està en forma de proposta. Com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sí que parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
3: I no t'ho posarà fàcil.
0: Doncs seguirem molt atentament i molt de prop aquesta proposta que la tribuna de premsa del Spotify Camp Nou duia el nom de Puyol i ho anirem explicant. I ara sentíem també el president Joan Laporta parlant d'aquesta problemàtica amb les samarretes al Real Madrid en suport a Ceuta. De fet, ha viscut un nou capítol aquesta polèmica a les darreres hores, perquè ha parlat Mbappé i ha explicat per què no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. Marcos García.
4: El Francesc diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Declaracions de Kylian Mbappé al diari AS.
5: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
4: Aquesta polèmica no s'atura aquí. Florentino Pérez té previst viatjar demà a Ceuta per fer-hi una visita de caire institucional. L'acompanyaran Emilio Butragueño i també José Martínez Pirre, que és president d'Honor del Madrid i justament nascut a Ceuta. La previsió de Florentino és reunir-se, de fet ens diuen que ho farà a quarts de 12, amb Juan Jesús Vives, que és president de la ciutat autònoma de Ceuta. Què diu el Madrid? El Madrid diu que aquesta visita estava preparada, prevista de fa unes setmanes. D'acord, aquesta és la versió oficial. Sigui com sigui, les penyes del Madrid a Ceuta han lamentat l'actitud d'Mbappé, de Vinícius, de Konaté, i l'AFE ha argumentat que els futbolistes no tenien tota la informació per decidir.
0: I a banda d'això que hem sentit, Mbappé també ha parlat sobre Lamine i la pilota d'or.
4: Sí, Mbappé li pregunta als companys del diari AS, Lamine ha dit que ell i tu sou els millors del món. Aquí la resposta i també sobre la pilota d'or.
5: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
6: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
5: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies.
4: Així que tindrà una gran carrera Lamine Yamal, segons Kylian Mbappé, que també respon en aquesta entrevista al diari AS quin fitxatge voldria pel Madrid, si s'entén millor amb Vinícius o amb Bellingham. L'entrevista sencera a partir de les 9.
0: Doncs aquesta polèmica de la samarreta al voltant del Madrid, tot just la té els dies previs al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ahir va poder reservar forces en el partit de la sisena jornada contra l'Osasuna, mentre que el Sevilla rebrà també dissabte el Barça amb la moral pels núvols, David Gallofré.
3: Sí, perquè el Sevilla va guanyar per 0-1 al Deportivo Riazor i només ha perdut un partit en aquestes 6 primeres jornades. A més, va ser el primer partit en què l'ex-blaurana Aubameyang no va marcar amb l'equip gallec. El tècnic del proper rival del Barça, el sevillista Luis García Plaza, va recordar unes paraules de Cesc Fàbregas per descriure el bon moment del Barça.
7: Él dijo que dan miedo, Cesc Fàbregas, dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4 o 5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una sorpresa terrible.
3: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid va superar amb comoditat l'Osasuna per 4-0, un resultat que permet als de Simeone arribar amb bones sensacions al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano. En canvi, el Llevant Atlètic Club es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. I avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15.
0: Això a la Lliga. A la Lliga Europa, entre ahir i avui s'està jugant la primera jornada. Què en destaques, David?
3: Doncs la derrota del Celta per l'Anonímia, 0-1 contra l'Umínia de Nicòsia. També cal destacar el debut de l'Ararat, el primer equip armeni que disputa una fase de grups d'una competició europea. Va perdre 1-4 contra l'Esparta de Praga. I finalment, duel entre 2 campions d'Europa, el Milan i el Benfica. Victòria dels portuguesos per 0-2 a San Siro. I avui juga la Real Societat, que rep el Bournemouth a les 9.
0: I un nou títol per Leo Messi.
3: Sí, perquè l'Inter de Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0. Messi ha marcat un gol i ha donat una assistència a Casemiro. Messi ja suma 100 gols amb l'Inter de Miami i 4 títols amb l'equip nord-americà. Per cert, que des de l'Aldenc de la segona divisió donen per feta la compra del club per part de Messi. La ja expresidenta de l'Aldenc, Carolina Holguín, ha assegurat que deixa el club en bones mans.
0: I en futbol internacional, encara un apunt més, Jürgen Klopp ha convocat 44 futbolistes per aquesta aturada de seleccions.
3: El nou seleccionador d'Alemanya ha dividit els jugadors en 2 plantilles per afrontar els 4 propers partits de la Nations League. Destaca el retorn del blaugrana Karim Adeyemi i també de Marc-André Ter Stegen.

0: Seguim parlant de futbol. Anem cap a Girona per buscar l'última hora del conjunt de Quique Álvarez, el tècnic que acaba de parlar del partit de dissabte al camp del Cádiz. Com té la plantilla, Quique, Eduard Solà?
1: Quique Álvarez ha confirmat les baixes de Justin i Brian Hill per lesió i Abel per sanció per jugar dissabte a Cádiz i no ha descartat el retorn de Porto a la llista de convocats després de 10 mesos de baixa per lesió. Però ha anat una mica més enllà i ha lamentat que podria perdre un mínim de 5 jugadors per als partits davant l'Albacete i el Mallorca pels compromisos internacionals, perquè la segona divisió no s'atura. Benat marxarà amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nations League. Krapitsov i Pichur van amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'As amb Guinea. I encara haurem d'estar pendents si Esprilla va amb Colòmbia i Furtado amb Portugal.
2: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip.

0: Ramon Salmurri ja el tenim i, pel que sembla, els culers poden estar més tranquils?
1: Sí, bones notícies, bones notícies. El jugador del primer equip, diu el comunicat Joan Garcia, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució, afegeix, marcarà la seva disponibilitat. Per tant, lleus molèsties, no hi ha lesió al genoll dret de Joan Garcia. Això vol dir que jugarà sí o sí contra el Sevilla aquest cap de setmana? És una decisió que haurà d'acabar prenent Hansi Flick, però, diguem-ne, tenint en compte els precedents del tècnic alemany i la situació d'aturada de seleccions quan acabi aquest partit, doncs la lògica convida a suposar que és probable que Joan Garcia no acabi jugant aquest cap de setmana. Però vaja, que aquesta és una decisió que s'ha d'acabar de valorar en les properes hores.
0: Doncs Joan Garcia, com a mínim, el comunicat del Barça el que fa és descartar cap tipus de lesió. Sí que parla, com deia el Salmurri, d'aquestes lleu molèsties. Per tant, segurament Joan Garcia potser aquest cap de setmana no podrà jugar, després ve l'aturada i ja podrà jugar en condicions. I seguim parlant del Barça, en aquest cas de l'equip femení, el tècnic Pere Romeu, que vol esgotar fins última hora la possibilitat que arribi un últim fitxatge al mercat de la Lliga F. Recordem que tanca demà a la mitjanit i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
2: És la línia que el Barça femení té més agafada amb pinces. Ara mateix va marxar Ona a l'estiu. Pere Romeu té les baixes de llarga durada de Laia Alexandri i per a dues, tres setmanes de Irene Paredes i René Van Asten. A més, Julià i Aixa Camarà estan convocades amb Espanya amb el Mundial Sub-20. A hores d'ara, de defenses, només hi ha Torrejón, Martina i Esmei Brooks. Això va fer, per exemple, que l'últim dia juguessin en defensa Sydney o Patri. Pere Romeu vol un fitxatge més i, si no, tirarà amb el que té.
3: Ja estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, saber quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres, per tant, el millor seria que tinguessin fitxa de primer equip, així no hem de fer, com tu dius, mala Barça en un cap de setmana.
2: Demà a la Ves Barça, segurament amb l'alta de Serra Jordi.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
4: Catalunya migdia. A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
5: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
6: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
9: Entrades a auditori.cat.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I supem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem. I no deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: I avui, partit de Champions al Barça d'handbol, que juga a la pista del Montpellier. David Gallofré.
2: Tots dos van debutar amb victòria. Recordem que aquest any la Champions estrena format. Dels quatre equips de cada grup, dos passen a la següent ronda i els punts aconseguits en aquesta primera fase s'arrosseguen a la ronda principal. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez després de superar una petita lesió a l'espatlla i el duel es jugarà en un pavió diferent a l'habitual del Montpellier perquè la EHF ha escollit com el partit destacat de la jornada. Per tant, el Barça jugarà al sud de France Arena amb capacitat per a 10.000 espectadors. El partit a 3:15 i en directe per Esport 3.
0: A Cerdanyola del Vallès arrenca la cinquena edició del Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins, amb la participació de les seleccions catalanes, Montserrat Raya.
21: La selecció catalana femenina s'ha estrenat fa una estona davant Alemanya amb una golejada 0-8. Han fet 3 gols Marina Codina, 2 Txell Jimeno i la resta han anat a càrrec de Laura Puigdueta, Joana Xicota i Nara López. A la tarda, 3:15.

0: de 7, les catalanes s'enfrontaran a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 davant de França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
1: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs, ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tot és poder competir, i una Golden Cat, doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
0: Els dos partits que jugaran aquesta tarda es podran seguir en directe per Esport 3. La Golden Cat es juga fins diumenge a Cerdanyola.
2: I compta amb la gesta del pilot de Fórmula 1, Max Verstappen.
3: 3, 4, 5, and we see the green flag fly!
2: El pilot de Red Bull i 4 vegades campió del món va participar en una cursa de karts a la Gran Bretanya i, com ara sentíem, va tenir una actuació que recordarà David Ubach.
4: Perquè el neerlandès va sortir de la posició 101 i tenia 30 voltes per avançar tots els participants. Verstappen no va trigar gaire a posar-se al capdavant de la cursa. A la primera volta ja havia guanyat 64 posicions. Finalment, el tetracampió mundial va superar els 100 rivals en només 35 minuts. Verstappen deia això després de la cursa. Quan caminava cap a la graella i he vist el lloc des d'on havia d'arrencar, estava una mica amoïnat, però aleshores, després de la primera volta, amb tota la carnisseria i tal com he pogut anar esquivant els incidents, he pensat, d'acord, ho tinc tot controlat. Has comptat que la primera volta ha estat molt divertida i quan ja agafes el ritme, vas avançant d'un en un i els vas atrapant, ho gaudeixes molt.
5: I really enjoyed that.
4: Els rivals de Verstappen eren atletes, jugadors de l'equip Red Bull, creadors de continguts, streamers, periodistes i també aficionats.
2: I un apunt més, David, per acabar?
4: Doncs del món del handbol, perquè la Lliga Femenina ahir, derrota del Granollers, la segona de la temporada, va ser a casa el Granollers femení contra el Morvedre Valencià per 16 gols a 22. Ara l'equip de Josep Morales és 11è a la classificació amb un triomf i dues derrotes.
2: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa, i ara seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya migdia.
6: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les conseqüències dels aiguats d'ahir. A banda de la víctima mortal d'aquesta nit, un home que va intentar creuar amb cotxe una riera desbordada, aquest matí també ha aparegut un doble esvoranc a Rodalies, al nord de Barcelona, que talla dues línies de tren, tot i que les feines per reparar-ho ja s'han acabat. Ara s'estan fent marxes blanques, per tant, a les pròximes hores, potser demà al matí, es reprendrà la circulació de les línies de Rodalies afectades. També ens hem fixat en el nou rècord del preu de l'habitatge, de propietat en aquest cas, que fa miques definitivament els nivells de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi català més car. Supera els 5.000 euros al metre quadrat en habitatges de compra. A Barcelona s'arriba als 4.600 euros per metre quadrat. I hem connectat amb Estrasburg, on el primer ministre del Canadà ha recollit el guant d'ahir de la Unió Europea per convertir-se en estat associat de la Unió. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. Aquest comandament policial ha intervingut aquest matí a la segona sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats d'haver malferit Espanyol i d'actuar de manera desproporcionada. El responsable policial també ha explicat que va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Cerdanya de Barcelona, era insostenible. A partir de l'any que ve, i encara en actualitat policial, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que han firmat aquest matí la consellera d'Interior Núria Parlon i l'alcalde Jaume Collboni. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque.
9: Bona tarda. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un 16% a la ciutat. La comissaria de Sarrià serà la primera que s'incorporarà a aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la dels Mossos. Després vindran les que estan en els barris més poblats de la ciutat. Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collboni, alcalde.
10: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
8: Més qüestions. El bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria a Suècia 4 dies després de les eleccions. S'obre així la porta perquè la socialdemòcrata Magdalena Andersson torni al poder. La diferència fiscal final amb el bloc de centre-dreta ha estat de només 3 escons. L'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions de l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa resident a Barcelona, Marta Borràs narra al llibre un relat emocional que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar uns grans canvis a Espanya a partir de la transició. I ho acabem de saber, el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazz Sí, local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Música. El club precisament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat.
6: Passant 4 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I també amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
5: Bona tarda, encara em xiulen les orelles d'ahir.
6: Sí, ahir va ser protagonista, no comentem, no content. Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
6: I Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Què li vau fer, pobre Ferran?
6: No, jo,
12: que és un home de principis.
6: Sí, però...
5: Santi Villas. Incontrolable.
6: Santi Villas. Ah, bueno, clar, sí, però et va deixar bé.
5: Em va deixar bé.
6: De fet...
5: Va dir una veritat.
6: No. Va dir una mentida. Mira, i ara... No, escolta'm, i ara farem la prova. Ara farem la prova. Perquè qui pot confirmar o desmentir que el que va dir ahir Santi Villas és veritat o mentida és Lourdes Ciuró.
5: Sí, clar, però ja és de part.
6: No, de part no. És a dir, Santi Villas va venir a dir que Ferran Casas no xerra gaire a les tertúlies.
11: Va dir una mentida com una casa de pagès.
5: I que entro quan he d'entrar.
11: Això sí.
5: Ho va dir així el Santi i que no parlo gaire.
11: Per la porta...
6: Que no parla gaire.
11: Per la porta entres els pitos.
12: Per la mitjana argumental del Ferran parla poc a l'estat solidari. Sí, com Fidel Castro.
6: Però els gestos de Marmolins i de Lourdes Ciuró dient, bueno, de tallar i deixa'm parlar.
11: Sabeu allò del bàsquet, no? Que fan temps.
6: Gestos, vull dir que llavors em vaig veure en l'obligació... Em vaig veure en l'obligació de desmentir Santi Villas.
5: No, és que no cal, perquè el Santi és un observador imparcial.
6: Sí, totalment imparcial, sí, segur. A saber què li havies pagat perquè parles bé de tu, però vaja. Bé, doncs escolta'm, de seguida entrem en matèria amb els temes del dia, però abans, ja ho sabeu... Els dijous saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
13: Bona tarda.
6: Com estàs?
13: Molt bé.
6: Perfecte, doncs escolta'm, ho celebrem, que estiguis bé. A veure, quin tema ens proposes?
13: Mira, com que darrerament s'està parlant molt de la IA i dels perills de la IA i tot això, volia fer una reflexió, perquè es veu que vivim temps confusos en què s'ha trencat el consens sobre la veritat i això fa que moltes vegades no sapiguem què creure, no? El que sembla mentida resulta que és real i el que donen per veritat moltes vegades no ho és, no? I en el tema de la IA s'hi afegeixen 2 o 3 complicacions més, i una és que els nostres referents de la intel·ligència artificial venen de la ciència-ficció, no? Com que és tan nova, hem de recórrer a la literatura distòpica o al cinema, que són els que més han especulat sobre el tema, no? Per exemple, Isaac Asimov ja parlava de la convivència entre robots i humans als anys 40 del segle XX, però també tenim els replicants de Blade Runner, que es basa en un text de Philip K. Dick, tenim Terminator, Matrix, 2001, una odissea a l'espai, en què una nau espacial desobeeix els humans, jocs de guerra, en què la pèrdua de control sobre els ordinadors del Pentàgon, perquè hi ha entrat un hacker adolescent, està a punt de provocar una guerra mundial. Tot això forma part de la nostra cultura, del nostre coneixement, i encara que sabem que aquestes històries són ficció, també són la base en la qual interpretam els avenços tecnològics, no? La bona ciència-ficció és aquella que parla del present fent veure que parla del futur, i això és el que la fa transcendir, no? I per això serveix per qualsevol moment. I d'altra banda, per parlar de temes complexos, normalment recorrem a les metàfores. Això ho explica molt bé Lluís Nacenta, a Càlcul de metàfores, que vos recomano molt, és un llibre publicat per la Magrana, o Susan Sontag, a La malaltia com a metàfora, no? La nostra manera d'explicar-nos, de relatar-nos, recorre a les metàfores. Es va veure molt bé durant la pandèmia, no? Quan es parlava del virus, Es deia, per exemple, que atacava, que s'organitzava, que descansava, que s'amagava, com si tingués voluntat i tingués consciència, no? Humanitzam les accions d'aquest virus. Es veu, per exemple, quan parlam del càncer en termes bèl·lics, no? Lluitar, guanyar una batalla, guanyar la guerra, quan ens referim a aquesta malaltia, no? I es veu en la teoria quàntica, quan parlam del gat de Schrödinger, o allò que deia Einstein, que Déu no juga als daus, no? Tot això són metàfores, en principi clarificadores, i normalment aquestes metàfores entenem que ho són, que són metàfores, no? És la manera que tenim d'imaginar les coses i de poder-nos fer una idea del que passa. Però el cas de la IA és diferent per molts motius. Un és que replica molt bé la nostra manera d'expressar-nos, ens copia molt bé, no? Llavors, en un xat ens fa l'efecte d'estar parlant amb una persona i no amb una màquina, oblidant que som davant d'un algoritme, un algoritme molt complex, amb capacitat d'arribar a molta informació molt ràpidament i de facilitar-la amb el nostre llenguatge, però això no vol dir que tingui consciència ni que tingui voluntat, no? No és que actuï com els humans, no? Com que hem vist moltes pel·lícules tipus Her o Blade Runner o altres per l'estil en què les màquines acaben tenint sentiments o acaben sent més intel·ligents i més destructives que els humans, afegim aquest filtre de la ficció a la interpretació de la metàfora, que ja és una representació. És a dir, si ens diuen que un virus s'oculta per poder filtrar-se en un determinat organisme, s'organitza i finalment ataca, podem entendre que és una metàfora. I, en canvi, si ens diuen exactament el mateix, en els mateixos termes de la IA, ja pensam en replicants, ja pensam en Terminator o ja pensam en qualsevol d'aquests referents, no? O sigui que, per entendre la IA, recorrem a la ficció i a les metàfores, de manera que perdem de vista la part més tècnica, que és la part tangible. Perdem de vista els centres de dades i tot el que gasten, l'aigua, energia, etc. Perdem de vista les connexions, que són interessades, la vulnerabilitat d'estar permanentment controlats i els interessos humans que hi ha darrere de tot això, no? La qual cosa complica molt que es pugui fer un debat raonable perquè no sabem exactament del que estem parlant, no? I per acabar-ho de debat, a sobre hi ha tots aquests gurus informàtics, tecnòcrates, enginyers, etc., que creuen realment que han creat un Déu, un ésser superior, superpoderós, amb entitat pròpia, amb voluntat, amb capacitat de decisió, esperit crític i tot això, no? De manera que penso que hauríem de començar a anar alerta, a fer servir el llenguatge per parlar de la IA i no donar-li unes característiques o unes capacitats que no estic segura que tingui realment, no? És a dir, de la mateixa manera que hem de ser prudents per no caure en l'alarmisme en altres àmbits, també ho hem de fer amb la IA i fixar-nos en on són els riscos de veritat, perquè n'hi ha, i són molt més urgents que pensar que la IA per si mateixa ens aniquilarà tots.
14: Mm-hmm. Bueno, amb això del llenguatge ens passa com amb el tema de Ceuta, no? Quan es parla de la immigració, per exemple, vinculant-la o usant terminologia meteorològica, quan es parla d'una llau, d'una onada... però bé, és amb el, amb el cas de la IA és evident que parlem de la part... de la part del llenguatge, no?, o del que ens fa por, o de com s'hauria de regular, perquè la part tècnica és evident que ens escapa. La intel·ligència artificial és molt recent, però no s'hi va a la dia allò del clàssic de que els agents són joves i s'han de divertir i que deixa'ls fer i tira, no? Pues evident, i aquests dies, amb el debat que hem tingut i amb tots els experts que han sortit i gent que ha estat treballant, si nosaltres volem governar-nos com a espècie i fer-ho en un planeta habitable, és inajornable parar i rumiar sobre la intel·ligència artificial, sobre els seus efectes, cap on va, sobre els seus límits, abans de continuar avançant i deixar fer com si res. I, de fet, crec que la Llucia escrivia un article, diria que era diumenge, no em vull equivocar, a la Vanguardia, que ja anava molt en aquesta línia.
6: Mm. Jo el que no tinc clar és quina és l'alternativa. És a dir, ja entenc el que dius, Llucia, i ja entenc que, efectivament, amb el llenguatge acabes, doncs, o bé fent més complicat o més perillós o menys perillós, inoculant més por o menys por, però a vegades l'alternativa sobre una cosa tan difícil d'explicar com és la intel·ligència artificial, quan ni els que l'expliquem ni els que ens escolten no l'acabem d'entendre del tot, o com a mínim quan l'estem mantenent sabem que ha fet tres passos més i per tant ens hem quedat enrere...
13: Clar, és que perdem de vista el que hi ha darrere, que són persones.
6: Sí, sí,
13: hi ha una gent que treu molt de rèdit de tot això.
14: I no? Sobretot perquè els usuaris en fem un ús els que estem aquí, segurament, no? Els cinc que estem aquí parlant, usem la intel·ligència artificial, però al final treballem sobre un 1% o un 0,5% de tot el que és capaç de fer, no? I aquests dies, quan ha sortit, no? És que creen un propi llenguatge, els agents, per parlar entre ells i resoldre problemes, en lloc de dir a qui els administra que no són capaços de resoldre el problema, doncs ells miren com d'espavilar-se, i clar, tot això és que se't fa una muntanya.
11: A mi em van explicar al començament, i tornant amb les metàfores, que actualment, en el moment on estem de la intel·ligència artificial, és com si ens imaginem un dia amb tots els àpats del dia, que pot ser l'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar, si tu vols, doncs que estem al començament de l'esmorzar. I que, per tant, tot el que queda per desenvolupar és molt i moltíssim. Per tant, desconeixem d'entrada quina és la magnitud de la tragèdia amb això que ens estem enfrontant, no? Altres persones, com que tampoc no sabem ben bé com afrontar-nos-hi, doncs algú, ja havia sentit que deia, jo m'hi dirigeixo amb molta correcció i molta educació perquè no sigui cas que un dia
6: s'enfadi
11: i se'm giri en contra. Després veiem que, efectivament, per altra banda, són capaços de, entre ells, vulnerar sistemes de seguretat i llavors inclús, no, de dir, bueno, potser ens hem passat, no, potser que recollem una miqueta o que ho alertem en els nostres els nostres supervisors humans, no? Sí. Per tant, tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar, que la cosa que s'assembla, per part dels mortals més estàndard, diguéssim, la que més se'ns hi assembla és les pel·lícules de ciència-ficció. I a partir d'aquí, doncs, el repte que se'ns gira és majúscul quan escoltem per la ràdio o per els mitjans, és igual que és capaç d'autodestruir-nos, doncs, en 10 anys. No? Llavors, jo, Lucía, no sé com ho hem de fer, perquè...
12: Bueno, és que al final és una qüestió que d'aquí 10 anys la coneixerem més, no? Perquè... Entre el ChatGPT...
13: No, el 30, no? Ens mata l'any 30, d'aquí 4 anys.
12: Doncs mira, ens queden 4 anys de vida per conèixer-la, però entre el ChatGPT que s'equivoca, que tu li dius, crea'm una campanya política i et fa un llei de fort tram, i dius, no, perdoni, alguna cosa s'ha equivocat.
14: Llei de fort tram, com és que...
12: No, però vull dir... No, però perquè l'altre dia li vaig dir, escolta, com faries una campanya política per no sé què? I em va fotre un cartell de llei d'entrada. Això no s'encaixa. La IA que ens matarà tots, crec que hi ha un terme mig que segurament ja s'està aplicant en moltes coses i que, per tant, quan la coneguem una miqueta més i s'hagin posat límits, si és que algú en posa, que hi haurà uns certs intents, doncs s'aconseguirà. Mentrestant, doncs cadascú té la relació que té. Jo em porto millor amb el meu ChatGPT que amb molts dels meus amics. No. Tot i que l'altre dia li vaig haver de dir que no em donés tant la raó.
6: Normalment aquestes intel·ligències artificials et donen la raó, et fan la pilota i quan s'equivoquen és, no, tens raó, és veritat, no me n'havia donat.
14: Jo, de fet, l'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat, i em va vindre a dir sí, i jo li vaig dir, i tens els collons de dir-m'ho així fredament, bueno, no ben bé, no t'ho prenguis així.
11: No, t'hagués hagut de dir, tu has vist l'anunci dels Mossos?
12: Li has de preguntar si parles massa a les tertúlies.
13: L'esteu humanitzant, no l'humanitzeu.
6: Punt, l'estem humanitzant, i dos, ens estem quedant en la part anecdòtica.
13: Anecdòtica
6: de l'ús de la intel·ligència artificial, quan és obvi que quan diem que hi té molts perills no és pel fet que quan li preguntem perquè li preguntem això, o perquè li preguntem, escolta, quants habitants té ara mateix Balaguer, que ara no recordo, que efectivament dona la resposta. Aquest no és l'ús perillós. Aquest té algunes, òbviament, derivades negatives, com per exemple tot el consum d'energia, etc. Però el perillós és un altre, i no és el que fem nosaltres en el nostre dia a dia.
14: El més perillós és que escapi el nostre control. És dir, l'home ha fet avenços tecnològics, com l'energia nuclear, com internet, que són a favor de la humanitat i a favor del nostre progrés, però que després, amb males mans o mal usats, doncs ens han acabat perjudicant com a espècie, no?
13: I ara, per aquí, per exemple, és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
14: Clar,
13: i no
14: ara,
13: tant,
14: per exemple,
13: tant,
14: tenim
13: si
14: la von der Leyen amb el tema de les pantalles. Clar, aquí el problema és que tal vegada aquesta és una tecnologia que en un moment nosaltres no controlarem, perquè l'energia nuclear... Nosaltres la controlem. Hi ha qui en fa un mal ús, però nosaltres la controlem. Internet, nosaltres l'hem controlat. Les pantalles, nosaltres l'hem controlat. Els avenços mèdics, nosaltres els controlem. Però aquí podem perdre el control. I aquest és, per mi, la gran novetat, i el que ho fa molt més complex, i el que demana aquest debat ètic.
12: També. Però el fet que hagin sigut els promotors els que hagin sortit a dir això us pot matar a tots, i que potser d'aquí 5 minuts surten i diuen mira, i ara tenim la solució perquè no us matin tots i val X... o que hagi sigut un treballador que fins... no sabem, no controlem el currículum de tots els treballadors d'Antròpic, però que, per exemple, era un negacionista climàtic. No dic que en això vulgui dir que tot el que digui s'hagi d'interpretar sota aquest prisma, però que que potser també, com bé deia la Llucia, potser ho estem interpretant tot des del coneixement de la intel·ligència artificial que ens ha donat la ficció. I que potser al final, igual que al principi d'internet, no ens imaginaríem com seria, on deien això de l'internet de les coses, i diem, què voldrà dir això de l'internet de les coses? I ara ho tenim com especialment assumit, doncs potser és veritat que hi ha algú que ha dit, ei, posem-hi seny i no posem màquines a parlar entre elles, i hi ha algú altre que diu, algun dia la podem apagar i seguir parlant entre nosaltres i no passarà res.
11: El que sí que de ben segur aniria bé seria una rebaixada d'acceleració per poder comprendre el que passa i de què van, i poder-les entendre, aquestes evolucions, que en aquest cas de la IA, perquè, per altra banda, el que plantegen són solucions molt bones a nivell de medicina, a nivell de la salut, a nivell de benefici pels humans en aquesta qüestió tan important que és la salut, no? Per tant, potser parar una mica l'acceleració, però, clar, de qui depèn aquesta aturada de l'acceleració? Dels que guanyen diners també comercialitzant-la? Els que van denunciar que se'ns pot menjar amb patates?
6: Clar, però aquests que no tenen cap interès al darrere, no vols dir que volen aturar-ho ara que ells ho dominen per evitar que siguin uns altres els que el dominin i, per tant, ells perdin la seva peça del pastís?
14: I aquí la sensació és que Europa, com sempre, intenta posar-hi una mica de seny, una mica d'ètica i una mica d'humanisme, però ho fa de forma molt tímida, regularem molt tímidament, i tenim dos monstres, que són la Xina i
11: els Estats Units,
14: que estan en la seva cursa, també en això, i que no actuaran amb els paràmetres que actuem nosaltres.
6: Llucia Ramis, gràcies, fins dijous.
13: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé una parada.
6: Passen 19 minuts de les 3. De seguida parlem dels efectes dels aiguats d'ahir, sobretot pel que fa referència a Rodalies. Abans d'això, deixeu-me dir que tenim un tren d'alta velocitat aturat dins d'un túnel per una avaria a l'alçada de Sant Joan d'Espí. A bord hi van 150 passatgers. No talla la circulació de la resta de trens, però en tot cas aquests 150 òbviament tenen un problema. Estan dins d'aquest túnel i, per tant, en els pròxims minuts suposo que hi haurà manera o bé de treure'ls d'aquest tren o bé de tornar a fer funcionar el tren i que, per tant, puguin sortir d'aquest túnel en el qual està aturat ara mateix aquest AVE, aquest tren d'alta velocitat, en aquest túnel de Sant Joan d'Espí. Ara, després de la publicitat, afrontem la situació a Rodalies. Sembla que es normalitzarà en les pròximes hores.
7: Catalunya migdia. Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
15: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
7: Entrades a auditori.cat.
16: Com et dius?
17: Ferran Adrià.
16: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat a alguna escola?
16: Has tingut algun mestre?
17: Això és una altra lliga.
16: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
18: Estàs posant a tots al límit.
19: Prendreu tots mal.
15: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Combi No Frost Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
7: Catalunya migdia.
21: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
7: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
22: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
7: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
22: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
6: D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Maiol Roger. Ja sabeu que hem estat pendents a les últimes hores, ahir al vespre sobretot, de les pluges que han provocat un doble esvoranc a les vies de Rodalies, al barri de Vallbona, a Barcelona, a pocs metres d'on va aparèixer un gran esvoranc el mes de juliol. Ho recordareu perquè en aquella ocasió el forat va ser tan gran que va engolir tota una grua. Les línies R2, R2 Nord i R11 han quedat tallades entre Sant Andreu i Granollers Centre. S'ha posat un servei d'autobusos que enllacen la capital del Vallès Oriental amb Barcelona. Tècnics de DIF han treballat aquest matí per reparar els forats. Encara no hi ha previsió de quan es podrà reprendre la circulació de trens, tot i que ens diuen que els forats ja estan reparats. Anem al lloc del forat, a Vallbona. Joan Garcia, bona tarda.
1: Hola, Òscar, bona tarda. Ara no hi som al lloc del forat, eh? Ens hem retirat perquè ens han dit molt amablement que era una zona d'obres que
6: ja no hi podíem ser. L'altra opció és que et donessin un casc i una armilla reflectant i t'haguessin deixat allà ajudar a treure...
1: Quan he arribat allà ho he pensat, coi, al calaix tinc una armilla jo, per què no l'he agafat? I hagués passat allà desapercebut. No, ens hem de... Una última hora, ara que t'he sentit que parlaves d'aquest tren d'alta velocitat aturat, mira, us puc dir que és un Àlvia que ve de Donosti, per tant és un tren de Renfe i està aturat per una avaria. 150 passatgers a bord. Què passa en aquests casos? D'entrada, crida als passatgers que mantinguin la calma, que de moment poden estar millor, és a dintre del tren, esperem que funcioni l'aire condicionat, i per tant, doncs, que estiguin allà. Quan hi ha un cas com aquest, el que se sol fer és... opció 1, remolcar-lo amb un altre tren. Opció 2, posar un tren en paral·lel, si es pot fer, i traspassar els passatgers, rescatar-los, per dir-ho així. L'última opció sempre és, doncs mira, que baixin a la via i guiar-los fins a una estació, però diguéssim que aquestes serien les opcions. És una òbvia que ve de Donosti amb un problema mecànic, està aturat, activat el pla Ferrocat, però no perjudica la resta de circulació de trens.
6: Això és el que més li interessa al Ferran Casas, que té una ve aquesta tarda i està molt amoïnat per si aquest tren...
12: Sí.
6: Ja s'ha vist hores i hores als Sants esperant la sortida del tren. De moment, la resta de circulació funciona normalment. Tenim el Joan, l'hem tingut tot el matí pendent d'aquests dos forats. Són esvorancs petits o forats grans? El que vulgueu, eh? Vull dir, no són ni de bon tros de les mides del que vam tenir el mes de juliol. I, afortunadament, això ja està reparat. Per tant, aquí ja hi hauria normalitat. El que passa que els trens encara no passen amb passatgers.
1: Això mateix. Li pots dir esvoranc petit o forat gran. Les dues excepcions serien correctes. Sí que per esvoranc ens imaginem el que va passar a Vallbona el juliol, no? Això d'avui no té comparació, perquè el que ha passat és que per les pluges hi ha hagut, doncs, un esllavissament del balast. El balast és la pedra de la via i ha provocat aquests dos forats. Estaríem més a prop, per entendre'ns, del que va passar a l'hivern després de gelida, quan es van revisar totes les vies i es van començar a identificar zones on calia tallar la circulació perquè hi havia algun desperfecte, que no pas de l'esvoranc del juliol. I, per tant, el protocol que ara s'activa aquesta tarda mateix és el que es va activar a l'hivern. És a dir, ara s'han de començar a fer marxes en blanc de prova amb personal de DIF, amb maquinistes del CEMAF. Recordeu que a l'hivern explicàvem que passava tot això, abans no s'obria un tram, doncs ara caldrà fer tot això, perquè l'obra en si ja s'ha reparat. Han començat a venir camions amb balast, amb pedra, i els operaris, una vintena, n'hem vist allà, hem pogut parlar un moment amb algun d'ells que ens deia que ho podien reparar ràpidament, i després ens han dit que ja estava. Quan tornaran a passar trens de circulació amb viatgers? Impressió personal, demà al matí. Però impressió personal només, eh? Renfe, potser, doncs, això va ràpid i aquest vespre mateix, això a mitja tarda, podria ser. Però veient el que ha passat en altres circumstàncies i venint d'on venim, suposo que es voldran assegurar i potser fins demà al dematí. Però això ho ha de certificar Renfe, que ara començarà a fer aquestes circulacions de prova.
17: Joan, saps si el punt on hi ha hagut l'accident és un dels que s'havia de revisar en aquests centenars, crec que eren més de 600 punts, que van dir al febrer que calia revisar?
1: No ho sé, això. Sí que us puc dir que les travesses es veuen noves. No sé si ja s'havia revisat i ja s'havia actuat o què. Sí que està a 200 metres del gran esforanc, molt a prop.
6: El del juliol. I això és efecte de les pluges d'ahir, eh?
1: Sí, sí, per les pluges d'ahir, que hi ha hagut aquest esllavissament de balast, la filtració d'aigües doncs, ha provocat que es creessin aquests dos forats. Sí. Mm-hmm.
6: Doncs aquesta és la situació i veurem quanta estona necessiten d'aquestes marxes en blanc, d'aquestes marxes de trens sense passatgers, amb maquinistes, amb gent del CEMAF, per tal de certificar que les vies són segures i, per tant, poder reprendre la circulació amb passatgers. Si pogués ser aquest vespre, molt millor, però fa tota la pinta, com diu el Joan Garcia, que més aviat serà demà al matí quan es podrà reprendre la circulació amb passatgers. Joan, gràcies, bona tarda.
1: Sí, perquè ara ja està muntat el dispositiu. Deixa'm afegir-te un parell de cues més que afecten la R4, que és la línia de Terrassa i Manresa, que s'ha llevat amb un robatori de cable també, amb retards de mitja hora. Ara també hi ha autocars entre Terrassa i Manresa per mal temps, però són autocars complementaris. Hi ha trens, però els retards són superiors a la mitja hora. Per això han posat autocars en aquest tram de la R4.
6: I gràcies, Joan. Bona tarda. I, òbviament, els usuaris que ho porten doncs, com poden. El tall provocat per aquests dos forats, aquests dos esvorancs, va des de Sant Andreu, a Barcelona, fins a Granollers Centre. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
6: I quin ambient hi ha aquí, a Granollers?
0: Doncs el que hi havia aquest matí, és a dir, perquè contínuament és una línia que utilitza molts viatgers i, per tant, contínuament arriba gent amb autobusos que ve de Barcelona amb el trajecte per carretera i aquí hi ha cues de persones que estan esperant també pujar amb un d'aquests vehicles per anar cap a Barcelona o cap a alguna de les estacions intermitges que avui no té circulació de trens. Aquest tall, com et dèiem, ha afectat moltíssima gent i ara entre aquestes estacions doncs s'han de fer transbordaments, gent que va al centre de la ciutat torna a Barcelona per carretera, però quan arriba a Sant Andreu sí que ha d'anar a agafar un tren, els poden deixar a vegades més a prop, a vegades més lluny d'aquesta estació, gent carregada, gent amb maletes, gent que va de viatge, ja hem trobat viatgers que estan resignats i d'altres que realment han arribat molt enfadats o estan fent cua molt indignats. N'hem parlat amb alguns que esperaven poder pujar amb un d'aquests autobusos que fa el recorregut. Alguns van directes i altres fan, com us deia, aturades.
3: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
19: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
23: Jo vinc de Montmeló. Tenim que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
24: I m'he venit aquí per poder coger a Barcelona.
0: Aquesta era la situació, és una mica l'ambient que hi ha a les cues, no? La gent que comenta i parles amb una persona i et diu sí, però aquest d'aquí davant pitjor que jo, perquè aquest ha d'agafar un avió, o aquell d'allà no pot arribar al metge, vull dir que entre ells s'expliquen, tenen tanta estona que s'expliquen una mica la seva situació. I això fa que també hàgim trobat persones que, perquè ho poden fer, perquè són de Granollers, pel motiu que sigui, han decidit girar cua i anar a casa seva a buscar el cotxe, i d'altres que plantegen si tantes repeticions d'aquesta situació al final hauran de baixar a estudiar a Barcelona amb un altre transport que no sigui el tren. També podem escoltar la Rosa i la Samara.
25: M'han dit que haig d'agafar un bus, que surten, la gent va entrant al bus. No hi ha un bus específic amb un horari. Quan està ple, doncs n'envien un altre, i clar, no saps mai l'horari. I a més hi ha busos d'aquests que han fet les parades a totes les poblacions. Potser agafo el cotxe, perquè clar, no sé a quina hora arribaré, ni quan torni també no sé com estarà la història. Per no arribar a les 11 de la nit, segurament agafaré el meu cotxe.
26: Va estar malament de part de Renfe. Les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny, perquè Renfe no vaigui bé. Així que o canvien, o faran canviar.
0: Doncs aquesta és la situació i, a més, com has pogut sentir, ja es veien a venir que aquest vespre hauran de tornar a fer una mica tota la mateixa història. També t'he d'afegir que ara fa un moment, hi havia gent enfadada aquest matí, indignada, però fa un moment s'ha viscut la situació més tensa perquè, com deia una d'aquestes viatgeres, els autocars, els autobusos que estan aquí aturats i que ara estic veient com puja gent, doncs van pujant, però arriba un moment que se n'adonen que estan plens i hi ha gent que ha de tornar enrere a baixar i esperar el següent. Això ha passat amb un viatge un home molt corpulent que anava amb una maleta i que he sentit cridar des de lluny, ha baixat cridant des de dins del vehicle perquè se li escapava un vol que ha d'agafar a Barcelona. I us dic això, que era corpulent, perquè sentien uns crits des de molt lluny, que estava indignat amb aquesta situació, i el personal de seguretat, que intenta pues, agilitzar tot aquest moviment de persones, que és enorme, doncs l'ha hagut de tranquil·litzar. Ara ja sí, ha marxat cap a la ciutat.
6: Doncs aquesta és la situació a Granollers, que és on comença aquest tall, insisteixo, que s'està suplint amb aquests autocars, que òbviament són insuficients o que no tenen tota la informació als usuaris que els han d'utilitzar. Marta, gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.
6: És la cançó de l'enfadós, i a més sempre és el mateix, perquè un pot entendre que hi hagi una avaria, però quan diu no, és que no sabem com funciona, és que no hi ha informació, és que fa una hora que hi soc, i torna a haver-hi el mateix problema.
14: Bueno, perquè tenim un ministre, l'Òscar Puente, que està més amortitzat que Frankie de Jong, no? Però un cop més...
6: Carai.
14: Sí.
2: Però... Parlant de metàfores.
12: No, encara el paguem, Frankie de Jong, però vaja.
14: Però un cop més tenim en Renfe i Adif absolutament desaparegudes. Cada cop que hi ha alguna mena de problema o alguna mena d'incidència, doncs en aquest cas meteorològica, la xarxa demostra fins a quin punt està malmesa i és de nyigui-nyogui. I més enllà de, com tu dius, la cançó de l'enfadós, que sí, que és lamentable, vull dir, al final a mi s'acaben les paraules i els qualificatius, perquè, a més, tu pots dir que la xarxa està molt malament i que necessites, no? Quantes vegades ens han dit, no, en 2 anys sí, ja es veurà, no sé què. Va, però el que sí que és impepinable, i això ho pot fer la Generalitat i ho pot fer millor, és, un cop passa el desastre, informar millor i atendre millor, no diré als passatgers, diré a les víctimes d'aquesta situació, i tenir una mica més d'empatia. Ara, més enllà d'això, i sobre per què passen aquestes coses, doncs tenen molt a veure amb el clima, no? amb aquest nou clima del segle XXI, que no és un clima suau, com el clima mediterrani tradicional que hem tingut fins ara, sinó que és un clima violent i imprevisible. I de la mateixa forma que ens hem d'adaptar nosaltres com a ciutadans, doncs és evident que les infraestructures, en aquest cas, doncs, les vies i els esborancs, el de Gelida va passar, en recordeu-vos-en, després d'un mes de pluges molt intenses, sí, que va cedir el talús i va haver l'accident allà de Gelida a la P7, no? Per tant, vol dir que les nostres infraestructures s'han d'adaptar a aquesta situació, doncs, de que pugui caure un patac de 100 litres d'aigua en mitja hora.
6: T'anava a dir això del patac, perquè ahir és veritat que va ploure molt a Barcelona, però en una estona molt acotada.
14: Clar,
6: no són 36 hores de pluja continuada, no, és que va ser una hora.
14: És que això és el
6: clima. És veritat que va caure
14: clima...
6: molta aigua, però amb un... llavors dius, un dia, si per una hora, hora i mitja de pluja intensa... rondes tallades, el metro amb les vies negades, la Vall d'Hebron...
14: És un clima violent. És a dir, si hagués plogut entre ahir la tarda i avui al migdia 100 litres, doncs hauria sigut diferent, i això ja ens passava abans. El fenomen que tenim ara és que això pot passar en mitja hora.
2: La qüestió és que això és una... Sí, és la cançó de l'enfadós, però és que, a més, contrasta enormement amb que és la cançó de l'enfadós per 400.000 usuaris diaris que té Rodalies de Renfe a tot el país, i com contrasta que dilluns tot just vam assistir a la conferència del president Illa, que no va fer ni un sol esment a la qüestió de Rodalies. Per tant, sobta molt que no hi hagués cap referència a Rodalies. Què vol dir? Que no hi ha solució. Què vol dir? Que no hi ha manera d'arreglar-ho. Perquè tu, Ferran, parlaves, i amb tota la roda, que hi ha qüestions derivades d'aquests impactes de la climatologia del segle XXI, que li has dit, no, i estem d'acord. Però és que abans d'adequar les infraestructures a la climatologia del segle XXI, va per davant, i abans, i aquí anem en precari de fa molts anys, és el manteniment d'aquestes infraestructures. Sí, sí. Tot el que va passar a Gelida va desencadenar que hi hagués una repassada de totes les vies, perquè els maquinistes diuen, escolti, nosaltres no agafem el tren.
14: I que sortissin un munt de coses.
2: I van sortir un munt de coses, que això són precarietat de manteniment estructural. Tornem-hi, manca d'inversió. Quan no és un patac d'aigua, és un robatori de coure. Quan no és un llamp, quan no és algú que alguna cosa cau la via, una persona que s'hi llença. Sempre són coses. I al final qui va a les costelles d'aquí? De la gent que desenvolupen malalties inclús mentals, ansietat, salut mental, replantejaments de plans de vida. Dius que no, sí,
14: hi ha un observatori a la Universitat Rovira i Virgili sobre l'impacte mental en la salut mental de la situació.
2: És que, a veure, i això de la informació, o sigui, jo hi em vaig trobar a la sèrie, perdoneu que parli de mi, però és que ding, ding, ding, els xiulets d'informatiu, dius, calla, a veure què ha passat, perquè en aquell moment no havíem entrat al túnel, que no plovia, i, bueno, ens vam parar. Ding, ding, ding, I la gent...
17: I quan va, i quan va la megafonia, entendre el maquinista, a vegades a també,
2: vegades, és,
17: també és complicat.
2: Clar,
17: eh?
2: Tampoc no m'atreviria a dir que seria més clar el maquinista. No?
17: Aquí hi ha una cosa, és a dir, és evident que aquest clima ens ha d'afectualitzar les infraestructures. El problema és que si situem aquest clima violent a Catalunya, que des del Glòria, no?, que ens comencem a acostumar que això pot passar i que ens estem adaptant amb els desalert, amb els problemes de mobilitat, però és que si tu el 2021 tinguessis trens que anaven fantàstics, doncs sí, ara estaries tenint el debat de dir, ostres, com ens adaptem, com adaptem la Rau del Maresme perquè està al costat del mar, tots aquests debats que ens hem de fer. El problema és que el 2021 no era ben bé. Perquè el problema és que el 2006 ja hi havia esborancs. I a part d'haver d'adaptar una línia que no només està castigada pel canvi climàtic, sinó que està feta justa per 6 milions, i ja era justeta, i en són 8, i anem camí dels 10, aquí tens l'altre problema. I a part d'això, el tema és que està amortitzat políticament.
2: Sí, és veritat.
17: No, ni fa guanyar ni fa perdre vots.
2: No, aquests
17: 400.000 usuaris de Rodalies són els vots que va tenir Esquerra Republicana a les últimes eleccions. Hi ha algú que voti pensant que algú vot millorar el de Rodalies? No. I pot haver crisis com la que va tenir aquest govern al febrer, quan es va aturar completament la línia, i això pot afectar, i poden caure consellers, i això
4: però
17: pot passar.
4: Però hi ha un punt de resignació. Però,
17: perquè hi ha una resignació. No hi ha ningú en aquest país que sàpiga com funcionen bé els trens. Només gent que ha viscut a l'estranger. Perquè sempre, si ha sigut usuari de Rodalies, sempre ha anat malament. Jo era usuari de Rodalies amb 20 anys. Anava cada dia a la universitat. També vaig trobar el socavón de... perdó, és que li deien socavón. I havien d'agafar un tren, i hora i mitja, i era un drama. Ara sóc usuari esporàdic, perquè a l'hora que entro jo a treballar, que són 4:45 del matí, no hi ha trens. Cada cop que he d'agafar el tren per alguna cosa, és una loteria.
2: Però és que el pitjor que podem fer és això,
17: tots els usuaris estan resignats, agafant... doncs jo agafo un bus, ostres, jo he trobat algun amb cotxe, jo surto una hora abans...
2: Una situació estructural que donem per descomptada. No pot ser.
4: Clar, és que jo crec que... Però no ens podem resignar.
17: Però ha guanyat Renfe.
5: Si voleu una anècdota que és anècdota i, per tant, no té categoria de general, però jo sóc usuari de Ferrocarrils de la Generalitat.
4: Ah, t'anava a dir, tu ho tens fet.
17: No, tens moral, ara.
5: Però d'aquí ve l'anècdota. Quan hi va haver la gran crisi de Rodalies, que es va aturar Rodalies, la línia de Sabadell, la gent de Sabadell pot triar o la Renfe o la Ferrocarrils. Llavors, molta gent que estava habituada a Renfe va venir a Rodalies. I és que senties alguns comentaris que entenies el drama, que deia, però ve a l'hora. I vaig arribar a sentir això en una andana. Calla, que ve a l'hora. I vaig dir, clar. Però clar, ho deien sorpresos. I molta gent ja s'ha quedat a Ferrocarrils. Però clar, és a dir, quan surts de la bombolla, t'estàs tan acostumat a que això no funcioni bé, que quan surts de la bombolla o vas a l'estranger i dius, diu que va a l'hora i ve a l'hora.
4: Ja hi compta que tindrà problemes, però clar, la gent té dret al seu propi temps.
2: Home, és clar. És que és un abús.
4: És que és increïble, no? Que, és a dir, que donem per bo, doncs, que tu pots arribar mitja hora o una hora tard a la feina de forma recurrent amb el prejudici que això et suposa o per tu o per la teva empresa.
2: Bueno, no, perdona. Jo conec persones que estan contractant gent que no sigui de fora de Barcelona o que tingui alternativa a Renfe. És a dir, d'on ets? De Sant Joan d'Espí. Molt bé, com vindràs? Quina solvència tens, quina garantia
17: tens? Aquest és el tema, que no es pot triar. Hi ha molta gent que no pot triar.
2: Clar.
17: Que no té una alternativa. Triar,
2: doncs igual aquesta persona es queda sense feina.
17: Sí, sí.
2: Perquè igual l'altra que l'ha de contractar ha tingut una mala experiència amb un anterior que venia amb Renfe i no arribava mai. I això m'ho han explicat.
5: Això ens lliga molt bé amb el que parlem després de la publicitat, perquè, clar, ara explicarem el preu dels pisos. A Barcelona ja sabem que estan disparats, però ara també es comença a disparar en poblacions a la rodalia de les grans ciutats. Si el transport públic no funciona, el drama és encara més gros. Després de la publicitat, ho comentem.
8: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
9: Vin al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
8: Entrades a auditori.cat.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Aquí el tens.
10: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: Es ocupem a les millors taules del món.
29: En aquesta terra protegim i acollim.
30: Fem barri i fem pinya.
31: I fem, i fem, i no deixem de fer.
1: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
3: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Catalunya migdia.
15: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Eh? Ei, mama, què tal?
20: Ja heu tornat a començar el programa normal?
18: Què vols dir normal?
20: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
18: Ah,
20: que
18: no.
20: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
18: Mama...
20: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
18: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
20: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
18: Ah, sí? En Joel Díaz està...
20: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
18: Ah, no?
20: Massa alt.
18: Què vols dir que és massa alt?
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
5: D'aquí a 17 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Maiol Roger, la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. El dia que hem sabut, potser ja ho podíem sospitar, que comprar un pis a Catalunya és més car que mai a la història. Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% de mitjana si ho comparem amb com estaven els preus ara fa un any. L'increment és substanciós, però si ho mirem per poblacions, hi ha ciutats catalanes on el preu per metre quadrat és astronòmic. A Barcelona, de mitjana, 4.600 euros al metre quadrat. Un 7% ha crescut el preu en l'últim any. Però la capital catalana no és el lloc més car. Li han passat al davant Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda ja els 5.000 euros. Aquests increments del preu de compra no només s'han donat al voltant de Barcelona. Per exemple, a les comarques de Tarragona, Salou és avui la ciutat més cara per comprar un habitatge, seguida de Cambrils, al Baix Camp. A les comarques de Girona, comprar una propietat a Lloret de Mar, a la Selva, és més car que fer-ho a la ciutat de Girona, amb augments d'entre el 12 o el 13% respecte a l'any passat. Sembla, doncs, que l'encariment de les capitals ha fet que l'increment de preus s'hagi traslladat també a altres ciutats properes. Tot això passa en el marc d'una pujada del tipus d'interès fins al 2,5%, que amb tota probabilitat seguiran encarint les hipoteques els pròxims mesos. Aquesta setmana també hem sabut que l'habitatge és la principal preocupació de la població. Així s'ha pogut llegir en l'últim baròmetre del CIS que es va fer públic dilluns. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio. Professora Guillén, bona tarda.
31: Hola, bona tarda.
5: És evident que tenim un gran problema amb el preu de l'habitatge. Fins ara ho deia, parlàvem molt del lloguer, però amb la compra també tenim uns preus astronòmics. S'ha arribat a preus mai vistos fins ara. Clar, la pregunta que podem dir és per què passa?
31: Doncs mira, per moltíssimes raons. Hi ha 6 o 7 raons que jo et puc explicar que es veien venir sobre el paper, i una d'elles també ha estat per culpa de que la regulació del lloguer ha fet que hi hagi menys oferta de lloguer i moltes famílies han optat per dir vaig a comprar. Llavors s'ha generat una demanda en la compra d'habitatge que ha fet que això és economia bàsica, eh? O sigui, més demanda i menys oferta, doncs puja el preu. I aquí també hi ha aquesta qüestió de l'oferta. No és tan fàcil tenir el producte disponible quan hi ha la demanda. Generar un habitatge vol dir molts mesos i fins i tot anys. O sigui, hi ha un cost de producció que s'ha de construir, diguem, l'edifici, no? I després també hi ha una lentitud amb la tramitació de tots els expedients, subministraments, tot el que està al voltant de posar aquell habitatge a l'abast de les persones.
5: A més, es dona aquest fet que dèiem que el preu està pujant, ja ho sabíem, a les capitals, però també a les poblacions del voltant de les capitals, on la gent, suposo que com que no pot comprar un pis, per entendre's, a Barcelona, doncs intenta anar a la primera o fins i tot segona corona metropolitana.
31: Sí, aquest és un efecte que hi ha alguns grups d'economistes que han estudiat aquí a prop nostre, no? A Catalunya, que s'anomena el contagi. El contagi és perquè, és clar, com que no trobes l'habitatge a la zona que nosaltres volem, ens anem el més proper possible. Però és que, a més, clar, quan un promotor promou un habitatge i veu que en el districte postal que hi ha al costat s'acaben de vendre a 2.700 al metre quadrat, doncs el posa a 2.800. I aquest efecte contagi, que és lent però que s'està veient, esclar, encara accelera més la bola. Que us he de dir que és una bola que tothom en el nostre entorn, no dels economistes, tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
5: Per tant, no és bombolla, eh?
31: En aquests moments s'està dient que no. Però, clar, hi ha un increment de preus molt gran. I és el que són aquestes dades que s'acaben de veure avui, o sigui, per sobre del 10%. Això no es veu a l'IPC, eh? També ho vull dir. L'IPC, que és l'índex de preus, recull l'ús de la vivenda. Per tant, allò que seria l'aigua, la llum, el lloguer, això sí que reflecteix a l'IPC, però quan estem parlant de preus d'una compra d'habitatge en propietat, és un bé que nosaltres volem per tota la vida, que per això ens preocupa molt, no? Sabem on viurem. Això no es recull a l'IPC. Mm. Per tant, estem una mica en fals aquí. Sí.
5: Més coses. Clar, primer, hi ha molta gent que no pot accedir a aquests preus. És impossible comprar un pis per molta gent. Però els que arriben, i potser ho fan allò justet, allò fregant el pal, clar, ara estem en un procés d'augment dels tipus d'interès. Per tant, si ara t'hipoteques, igual en els pròxims mesos, els pròxims anys, la hipoteca se t'encarirà. Per tant, estem a les portes de que la situació encara sigui més complicada, fins i tot per la gent que ha pogut accedir a aquests pisos?
31: Sí, exactament, perquè com que estan creixent molt els preus a nivell de tota la zona euro, segur, vaja, ja s'està veient que en els propers mesos els tipus d'interès i, per tant, el preu d'una hipoteca, la quota que haurem de pagar serà més alta. Això també fa que s'avancin les decisions, perquè tothom que està una mica informat, no, sap que li costarà més si retarda aquesta decisió. Per tant, encara està exercint més pressió. I hi ha una altra qüestió important, que són els expats que estan venint aquí, que s'està dient que són pocs, però hi ha poques dades sobre això, és a dir, persones estrangeres que s'estableixen aquí perquè volen treballar des d'aquí, des del nostre país. L'única solució que jo et puc donar, que ja sé que m'ho preguntareu, és que ha de millorar el transport. És a dir, l'única forma ràpida és que el transport millori perquè no vulguem estar tots vivint al mateix lloc. Que és a prop de la feina, perquè, esclar, com que els problemes de transport són els que ja heu comentat abans, doncs, clar, tampoc no ens en podem anar a viure massa lluny. I aquí, clar, per això és un problema molt difícil. I jo també us vull dir, hi ha molta demagogia quan es parla de vivenda d'una forma molt banal. Jo a vegades penso, si algú es posés a parlar de cirurgia amb un cirurgià, clar, el cirurgià es posaria les mans al cap, no? Doncs els economistes, a vegades, quan sentim segons quines afirmacions, diem, però és que aquest problema és un problema molt complex. No es pot solucionar amb quatre, diguem, mesures, no? Perquè algunes d'elles, i en aquest sentit, deixeu-me que doni la meva opinió personal, la regulació ha empitjorat la situació, clarament.
5: Clar, del que expliques, si hi haurà més demanda perquè la gent no pot llogar, per tant, es posa a comprar i, a més, venen expats, per tant, hi ha més demanda. Però no hi ha prou oferta perquè els pisos són els que són i encara que ara s'anunciïn que es construiran molts pisos, es triguen uns quants anys primer a tenir tots els permisos i poder-los construir. Si, a més, el transport està en vies de millora, però confiem que en un parell d'anys estigui, però, per tant, en els pròxims dos anys la cosa no millorarà. Aquesta escalada de preus no només no s'ha acabat, sinó que és previsible que en els pròxims mesos i anys encara vagi a més?
31: O encara vagi més, o el que està clar és que no, potser s'estancarà, però davallar no baixarà. I és per això que és la primera preocupació. És que si comences a analitzar una mica totes aquestes dimensions que hem parlat, és normal que tots nosaltres estiguem preocupats, i en especial famílies fràgils i persones grans. Persones grans que potser no tenen una vivenda en el seu actiu, que pensen, bueno, jo on aniré a viure? No? Perquè tampoc vull viure en un lloc molt aïllat, perquè jo sóc gran i vull tenir accés també, doncs, als centres de salut, etc. Per tant, s'està convertint realment en un problema difícil, perquè a més requereix solucions a llarg termini. No podem pensar que això en 3 mesos farem una gran solució. I per tant és qüestió de convèncer de que hi hagi realment persones dedicades a pensar-hi, però amb llarg abast, no en termes d'una legislatura.
5: I l'última, deies, les dades ens diuen que no hi ha especulació, però és veritat que amb aquests preus hi ha una gran part de la societat que no pot accedir al mercat i que, per tant, no pot comprar. Només poden comprar els que tenen un alt poder adquisitiu. Clar, això s'assembla molt a l'especulació, però no dius que no són especuladors, sinó que és simplement que hi ha una part important de la societat que no pot accedir-hi, que no entra al mercat i que, per tant, no té lloc on viure.
31: No, exacte. D'això sempre n'hi ha hagut, eh? Persones que quan hi ha una escalada de preus compren per vendre després més tard, això també passa a la borsa, val? Però en aquests moments, és clar, hi ha tanta necessitat, no? que realment... Jo crec que no s'està produint encara aquesta escalada tan bèstia, també perquè com que hi ha por a la regulació que hi pugui haver en el seu moment, tampoc la gent vol acumular habitatges i després tampoc els podrà rentabilitzar, no? Mm.
5: Doncs és la Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Si em permets, ens queden 5 minuts, però per si de cas ara el Ferran, el Maiol o la Lourdes diuen alguna cosa amb la que no estiguis d'acord, no t'acomiado. I per tant, tu mateixa tens el micròfon obert, perquè com que dius que a vegades se senten alguns arguments, doncs mira, escolta'm, com m'ho veieu? Perquè realment el panorama que ens està fent la Montserrat Guillén... Home, més o menys diguem-ne que el nazi ens ho deia, que la cosa no pinta bé, però clar, quan sents un expert encara pitjor.
0: Que és superevident que estem davant d'un problema social que no és només nostre, que no és només de Barcelona i que no és només de Catalunya, que és global i que és de totes les ciutats d'Europa i és que pràcticament del món, no? És a dir, quan vas fora, fas turisme, veus i t'acostes per curiositat a una immobiliària i veus els preus i penses, caram, no està massa millor que a casa nostra la situació. Hi ha una frase que crec que ho resumeix bé, que ha dit la Montse Guillem, que diu, no es pot solucionar en 4 mesures, efectivament. Aquí calen acords i calen polítiques integrals, i qui es pensi que només regulant o intervenint, que jo penso que és absolutament necessari, i ara la Lourdes em dirà que no, però jo penso que és absolutament...
5: Oi, la Montserrat Guillén també ha dit que ha anat malament la regulació.
0: Però jo penso que és absolutament necessari regular i intervenir, perquè ja sabem que quan deixem que el mercat faci de les seues, normalment...

0: unipersonal de gent que viu sola. Doncs algú que viu sol segurament no necessita un pis de 120 metres quadrats i potser allà poden sortir dos habitatges. O, per exemple, què passa amb els baixos comercials que alguns es poden convertir en habitatge, o què passa amb la densificació, no amb una ciutat com Barcelona, però sí a la segona corona.
1: Això que dius, Ferran, el tema d'un gran pacte, des que estic en aquesta tertúlia i amb tota la meva vida professional, que m'he dedicat bastants anys al dret immobiliari, ho venim demanant. Venim una voràgine reguladora i legislativa des del 2023, que cada dia canvien les circumstàncies de les lleis i què és el concepte de gran tenidor, com es determina una renta. Els professionals no saben què vol dir cobrar una renta de lloguer i actualitzar-la. Això crea una enorme inseguretat jurídica que perjudica, que tu has dit, perjudica a la gent més pobra, precisament, o sigui, perdó, afavoreix el ric. Sí, afavoreix el ric. I a qui perjudica enormement és la gent més vulnerable, perquè quan no hi ha oferta d'habitatge, ni de lloguer ni de compra, qui es queda sense és qui no hi arriba, perquè, per exemple, amb el tema de lloguer, qui passa el càsting són persones que tenen unes nòmines més còmodes i que donen més garantia al propietari. Qui no la té tan còmoda? Poder, molt segura. Poder és una persona que té un treball molt humil i que cada mes cobra, però al propietari no li és atractiva aquesta renda, perquè després hi ha, conseqüència de la regulació, una dificultat enorme de poder desnonar aquella persona si incompleix la renda de lloguer. I per acabar, s'estan produint una retirada d'oferta d'habitatge al mercat de lloguer, perquè precisament aquesta inseguretat jurídica fa que molta gent opti per comprar i per vendre. I si aquí, a més, hi afegim que hi ha molta pressió demogràfica, el còctel està servit. O fem un esforç, i amb això acabo, de que hi hagi un pacte per l'habitatge, on hi hagin totes les mesures 360 graus, des de la mobilitat a les densitats, a canviar d'usos, per exemple, locals de negoci, o no ens en sortirem, perquè el repte és majúscul.
2: Montserrat, d'això que has sentit, alguna cosa a dir sobre el que comentaven el Ferran i la Lourdes?
3: No, simplement el Ferran també dir que estic d'acord amb les mesures que proposa, però que algunes d'elles precisament el que van és desregular, donar més llibertat d'adaptació de la nova oferta, això que deia, per exemple, d'habitatges més petits, perquè això permetria doncs fer més unitats. I sobretot a mi m'agradaria que també a vegades es pensés que regulem, però regulem no per fer fora a fons buitres, perquè aquí hi ha moltes famílies estalviadores que també tenen en els seus actius aquests habitatges. S'està pensant a vegades d'una manera molt genèrica i per què no es fa específicament per aquestes grans empreses que sí que venen potser amb ànim especulador? Hi ha una cosa molt important que s'ha de vigilar molt, que sobretot l'habitatge també requereix un manteniment. En algunes ciutats europees, que jo crec que no són comparables perquè també els sous allà són molt més alts, el fet d'haver exercit excessiva pressió ha fet que no es faci cap mena de manteniment. L'habitatge ha de ser rentable i ha de ser digne per tothom. Jo només volia afegir això.
2: Doncs queda clar. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Bona tarda, gràcies.
2: Vols tancar-ho, Maiol?
4: No, perquè ja, com que la Montserrat ho ha deixat tot molt clar i l'habitatge no és el meu camp d'expertesa, només és que t'ha quedat una tertúlia molt optimista.
2: Molt, entre, no, la veritat és que després del dia d'avui sí.
4: Entre que els trens no funcionen, que la gent ha de marxar fora i necessita el tren, i que al final el més optimista és que l'AI ens matarà tots, i per tant, això ho veurem.
2: El còctel és dramàtic,
1: sí. Perdona, per des de conferència, el president Illa de dilluns, que va ser el país de les meravelles, sí o no?
4: El que passa és que això del pacte per l'habitatge està bé, però és una quimera, perquè l'habitatge segurament és de les coses més ideològiques que existeix, que gairebé tant com l'educació, que seria obrir una altra... Una altra
2: no, i a més, amb el panorama que tenim, amb eleccions a la porta, segur que hi haurà un pacte. Segur, tots hi posaran bé.
4: Que seria desitjable, perquè sí. Si és el principal problema del país, hauríem de posar-nos mínimament d'acord. Però em sembla que no passarà.
2: Em sembla que no. Ens ha quedat tot tan pessimista que passarem el relleu a algú molt optimista, el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Ara pensava, a veure qui saluda.
2: A tu.
5: Ah, mira.
2: Que no ets optimista.
5: Som molt. És la meva missió en aquesta casa, ser optimista.
2: Doncs així anem.
5: Doncs exacte. Només et dic que arrencarem amb un cas que no és per ser gaire optimistes, perquè avui n'heu parlat a l'informatiu del judici al Roger Espanyol.
2: Sí.
5: Doncs resulta que han hagut de canviar d'intèrpret perquè la persona que havia de fer la traducció del català al castellà era incapaç de fer-ho.
2: Sí, sí. Hi ha hagut problemes amb la traducció, sí, sí. Sí, sí. Estem aquí, 2026,
4: Més
2: difícil, no seria...
5: Sí,
2: no,
5: principi
2: no del rus, del rus al xinès, diguem-ne.
5: Hi ha reptes superiors, sí.
0: Cròniques colonials.
5: Doncs explicarem una mica què ha passat i per què ha passat, i jo crec que ens sorprendrem quan sapiguem quina és l'empresa que presta aquests serveis i d'on és aquesta empresa.

0: Però bueno, ara a les 4 ho expliquem.
1: Molt bé, has fet molt bé aquest, quina, com diuen, quina... de joc, cliffhanging, endavant.
2: Sí. Escolta, Garriga, et puc fer una pregunta?
0: Sí, clar. Okay.
2: Vas aclarir ahir que va dir el Pedrerol o no? Perquè...
3: Un lapsus, eh? Un lapsus. Un lapsus. Vaig oblidar
2: de
3: la paraula origen.
2: Tot surrealista.
0: Sí, bé, un lapsus que el va repetir dos cops, però si ell diu que és un lapsus, doncs li acceptem.
2: No? El relapsus.
0: Sí,
3: molt bé. Un lapsus.
1: Hem de dir que hem tingut una exclusiva, que és Francesc Garriga fent d'imitador.
0: Sí,
1: sí, a la, no. Sí, a la part d'humor del Matí a Catalunya
3: Ràdio. És una sorpresa que tenia preparada de fa dies. Fa dies.
1: Però tens més repertori de personatges o et quedes amb Pedrerol?
3: No, deixem-ho així. Perquè m'animo i has d'acomiadar el programa.
1: Doncs passa el currículum al Matí a Catalunya Ràdio.
4: Sí, no, estem estant dins del ja hi entra, és a dir, no sé per què no t'hi has llençat mai.
3: Bé, perquè ja teniu un Pedrerol, no en tindrem.
4: Bueno, però escolta...
3: Ja ara, no són masses, no són masses.
1: No, s'està deixant anar, eh?
3: Sí,
1: Ui, sí, la
3: va,
1: cosa promet.
3: Va, que
1: ja
3: són les
1: 4. Vinga, doncs fins ara. En 20 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Fins
1: i fins demà, els oients. Bona tarda de dijous a tothom.

0: Doncs sí, això és Hit Parade. Què tal, nois i noies? Benvolguts i benvingudes, nens i nenes. He dit begudes, eh? Pop-me otra, que me voy. No, no, he dit benvingudes, cases.
1: M'ha semblat que deies begudes.
0: No, no, begudes, no, benvingudes. Res, benvinguts a Hit Parade. Com és habitual, sóc en Jordi Casas, una mica desmarxat a vegades mentalment, però vaig néixer d'aquesta manera i no hi puc fer res. Què tal, nois i noies, nens i nenes, senyores i senyors, dames i cavallers, avis i àvies? Benvinguts a aquest programa que recupera aquelles grans cançons dels anys 70, 80 i 90 per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i també a través del podcast de iVox o també directament d'Apple Podcast. Spotify es queda trabat, per tant, ni ho mireu perquè us agafarà una depressió allò d'elefant, no veient com encara surten els podcasts del mes de juny. Això sí, d'aquest any. Saludem també aquesta gent del Ripollès, aquesta gent fantàstica, per altra banda, els companys i companyes de la selva, però no la de sinó la selva de Girona. A l'Empordà també us saludem, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Vallès, al Baix Llobregat, també al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Anoia, al Bages, a Lleida, la Terra Ferma, Andorra, a Formentera i Eivissa, a Ses Illes, també a Sitges, al Garraf, aquella zona tan maca, també a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona, i a tots aquells que m'esteu escoltant. Per cert, aquest programa també s'emet a Barcelona i al Vallès, al canal 39 de la UHF, cada divendres a quarts de 9 del vespre i els dissabtes a les 2 de la tarda. Per tot aquell o aquella, doncs, que en comptes d'escoltar-me em vulgui veure i vulgui veure els videoclips dels anys 70 i 90. Anem a la pel·lícula Dirty Dancing per encetar el Hit Parade d'avui. Ens va deixar Patrick Swayze, però amb la veu de Wendy Fraser ens queda She's Like the Wind. She's like

alguna d'aquelles cançons que et podien haver demanat com... Oye, ponme la del balón, no? More than this, el balón. La banda de Brian Ferry, que també havia tret cançons en solitari. Roxy Music, especialment les noies. Recordeu aquesta cançó i també els nois de quan es ballava lents a les discoteques i sonava això. Moments, anem als anys 70 amb Giorgio Moroder i la veu de la malaurada Donna Summer. Els reis dels sintetitzadors i un dels temes pioners de la música electrònica. Molta atenció a això. Es deia I Feel Love. Donna Summer.

0: Ocean i tantes cançons. Tony Halley posant aquesta gran veu britànica amb aquesta banda que es deia el Ballet Spandau. Spandau Ballet amb Lifeline, un estil i una línia de vida, no? Allò a lo grande. Spandau Ballet, i ara el que farem és, doncs, escoltar amb un noi que té sempre moltes coses a dir-nos. És així, Esteve Llop. Esteve Llop sempre ens presenta, doncs, un munt de temes d'aquells que han marcat la història de la música.
1: Jordi, amics de Hit Parade, què tal, com estem? Salutacions i gràcies per deixar-me aquest petit espai per posar el focus a una cançó en concret. I en aquest cas es tracta d'una cançó que, tot i que parla de l'amor, la dinàmica musical doncs no té massa de sensible, diguem-ne, sinó que es tracta d'una cançó amb molt de ritme i que va fer furor a mitjans dels 80, especialment perquè va formar part d'una banda sonora original d'una pel·lícula molt taquillera. Estem parlant de Regreso al Futuro, Back to the Future, en la seva versió original. Es va estrenar la primera part aquell 1985. Una cançó que ve de Nord-Amèrica, com la pel·lícula, de la mà de Huey Lewis and the News. Segur que recordareu aquest poder de l'amor, de Power of Love.

Mira que hi ha cançons, però tenim la mania de repetir-nos com l'any. Aquesta cançó l'he posat diverses vegades, ho reconec, i, per exemple, el All Right, el Heart, no l'he posat mai. Però bé, un dia d'aquests la posarem, eh? Sí, us ho prometo. Són dues cançons, Where the Streets Have No Name, de U2, amb Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. i Adam Clayton. I després, una cançó que es deia Can't Take My Eyes Off You, dels anys 80, amb Boys Town Gang, amb una versió original d'un tema de Frankie Valli. Seguim amb una mica més de Pet Shop Boys, ara versionant a Village People, amb una cançó del 70 que ells van treure a començaments dels 90. Anem a recuperar aquest himne dels LGTBI+. Una cançó fantàstica que us farà vibrar en els propers minuts. Això es deia

0: Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com... Aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: This is Radio Freedom.
2: Hit Parade amb Jordi Casas.

turn real quick to the fact that time is eternal. Bonica cançó que vaig presentar com a novetat a començaments dels 90 amb una emissora planetària. Eren de KLF amb 3 AM Eternal Live at the SSL, en viu i en directe. Senyores i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. I també un programa que es fa a la tele al canal 39 de la UHF divendres a les 8 del vespre i dissabtes a les 2 de la tarda.

0: Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar Hit Parade.

gran banda que va estar formada a Irlanda l'any 89 i liderada per Dolores O'Riordan, que malauradament ens va deixar el dia 15 de gener de l'any 2018, quan ella només tenia 46 anys. Una cançó que es ballava fins i tot a les discoteques, això sí, amb els braços ajuntats al cos, com si fóssim macarrons bullint, no? The Cranberries, això va ser un número que es deia Zombie, donant pas a un altre número, una cançó que va arribar molt amunt a llistes nord-americanes amb una noia que pràcticament només va treure aquesta cançó. Ella es deia Corinna i això, Temptation in the Motherland.

Americana, Casella, The New B106.

recorda molt aquelles nits a Barcelona, aquells locals fantàstics, amb en Pere, amb la gorra al revés, amb una cabina de Pegaso, oi? Una bonica cançó que signava Mark Morrison i que es deia The Return of the Mac, que no vol dir altra cosa que tornant d'una mala època, no? No té res a veure amb aquells ordinadors portàtils, eh? Molt bé, em podeu contactar directament a Jordi Casas G a Instagram o a Jordi Casas House a TikTok.

d'aquesta noia que, suposo, recordareu i havíeu escoltat per la ràdio i ballat als anys 90 amb aquesta dona que es diu Diana King. Espero que estigueu disfrutant del programa que s'acaba. Aquesta cançó la posarem sencera, per exemple, la setmana vinent.

0: Snow, un rapper canadenc que també va tenir el privilegi de presentar a començaments dels 90 i que no posaré la setmana vinent. Per què? Perquè ha sonat ara, doncs, bastant una cançó que es deia Informa, que vol dir el xivato, és a dir, en català, el portaplatets. Molt bé, us diem adeu amb la maneta, us saluda l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, exactament igual que abans, i també un servidor, el Jordi Casas. Recordeu, Instagram, Jordi Casas G, i també Jordi Casas House a TikTok. Per cert, el programa de la televisió, el canal 39, divendres és no a les 8, sinó a 8:15, i els dissabtes a les 2 de la tarda, per a tots aquests i aquelles que directament viviu al Vallès o a Barcelona. Molt bé, us deixo amb un tema de 2000.
2: Open Gangnam Style.
0: Una cançó dedicada al sud de Seul, a Han River, a...

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I avui, en el judici de l'activista Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, s'hi ha viscut un moment molt incòmode. La persona que havia de traduir del català al castellà les preguntes de l'acusació particular no se n'ha sortit.
2: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
3: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
1: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats, i els advocats han optat per traduir les preguntes ells mateixos. La intèrpret treballa per una empresa contractada pel Departament de Justícia i el govern ja ha dit que prendrà mesures perquè no torni a passar. Bona nit, són les 9.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Pel que fa al contingut del judici per la lesió causada a Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma, avui ha declarat un dels comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional, assegurat que estaven en risc pel llançament de pedres i ampolles per part dels manifestants i que per això en va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma.
5: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, use los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento.

0: lanzamiento de pelotas.
1: Ja calen 2.800 euros de mitjana per pagar un metre quadrat de pis. L'habitatge mai ha sigut tan car a Catalunya. Escoltarem la diagnosi de dos experts. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia, ha assegurat al Catalunya Migdia que no estem davant d'una bombolla ni de maniobres especulatives, sinó d'un problema de falta d'oferta.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: Héctor Simón, de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, creu que s'ha de regular el mercat.
3: L'habitatge és l'únic bé al món que és, al mateix temps, un actiu financer i un dret humà.
1: El preu del metre quadrat depèn de la zona i el centre de Madrid és caríssim. El conegut com a l'Àtic d'Ayuso, l'immoble de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid, va costar 6,3 milions d'euros. Ha sortit a subhasta per 6,7 milions, però ha quedat deserta. Ningú n'ha volgut pagar aquest preu. Els països van redefinint les seves aliances i el Canadà veu amb bons ulls acostar-se a la Unió Europea, encara que no estigui ben bé clar amb quin estatus.
4: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa. La nomenclatura exacta, és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: Fuera más fácil. El llibre que acaba de publicar en parlarem a partir de les 10. I en el bloc d'esports, què destacarem, Damià Aguilar?
5: Doncs que ha començat aquest partit de la Champions d'handbol entre el Montpellier i el Barça, en aquest cas, i que ara mateix el Barça, que ha arribat a tenir 4 gols d'avantatge, està guanyant només de 2, 7-9, tot just a mitja primera part, i t'explico també un resultat de la primera divisió de futbol. El Betis ha guanyat per 1-0 al Getafe.
1: Molt bé, doncs el Damià Aguilar ens ho explica i ens ho detalla tot més endavant. Ahir la Gemma Puig va fer servir allò que després del temporal arribaria la calma. Quina situació tenim avui, Gemma?
6: Doncs sí, ha arribat la calma. Encara tenim algun ruixat que descarrega cap al Baix Empordà.
1: Que va fent les seves deliberacions i que expressar-les en el propi idioma és l'ideal per a la majoria de les persones que són en un judici. Doncs bé, avui les traduccions han fallat i des del sector diuen que no és un cas aïllat. El govern assegura que prendrà mesures després d'aquests problemes de traducció que hi ha hagut avui en aquest judici. La traductora ha estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. De seguida hi entrarem, però abans, Maria Costa, bona nit.
7: Bona nit.
1: Entrem també en el contingut d'aquesta sessió segona del judici als quatre policies acusats de buidar un ull a l'activista. Els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè la seva integritat física estava en risc. N'han declarat més d'una vintena.
7: Sí, els agents diuen que la seva integritat estava en risc, han explicat que van rebre amenaces, insults i llançaments de pedres, i davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, deien, els agents han defensat l'ús de les bales de goma.
0: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté con los medios...
8: El disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
9: Pot tornar a repetir la pregunta?
8: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial.
9: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, por favor?
7: Clar, la cosa no ha acabat així, perquè el jutge ha proposat un nou intèrpret, però el que ha passat que ha acabat tenint un altre cop dificultats.
10: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
11: No és això. Vale.
7: Al final, amb l'objectiu d'agilitzar el procés i evitar aquests malentesos que explicaves, Manel, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. Primer l'han fet en català i després les han traduït en castellà.
1: Hem d'explicar, Maria, com es contracten aquestes persones, és a dir, qui decideix qui acaba treballant i en quins idiomes a dintre dels judicis.
7: Clar, el cert és que aquesta professió...

0: Internacional forma part del Servei de Traducció dels Tribunals. És un servei que està contractat pel Departament de Justícia. En aquest cas, la licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció, que estan destinats, per exemple, en aquest cas, als òrgans judicials i fiscals de Fiscalies de Barcelona, a Ciutat, com també a l'Hospitalet de Llobregat. Segons, hi diran alguna cosa o alguna mesura que apliquin.
1: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Maria.

0: Això el dia que s'han anunciat els eixos que marcaran els nous caps policials que dirigiran els Mossos d'Esquadra. Ferran López ja ha assumit el càrrec que fins la setmana passada tenia Josep Lluís Trapero, i Sílvia Catà ja és la nova comissària en cap de la policia. Aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i tots dos han comparegut al Parlament per avançar els eixos principals d'aquesta nova etapa. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Com es notarà aquest canvi?
1: Doncs, bàsicament, en dos eixos. El primer, un impuls destacat de la policia de proximitat. El nou director general, Ferran López, ha anunciat durant aquesta comissió que ja li ha fet un encàrrec al seu antecessor, a Josep Lluís Trapero.
2: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Aquest és un eix, la policia de proximitat.
0: La invitació de la Unió Europea i diu que estrenya llaços farà més forts els dos territoris. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat que ahir li va proposar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, però sí que s'ha mostrat a favor de treballar per una relació bilateral més intensa. Això ens porta cap a Estrasburg. Bruno Forté, Amires, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Donald Trump, Bruno, ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa, i davant de les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell.
3: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
4: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
3: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
5: Canada.
4: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
3: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
4: La nomenclatura exacta, és una pregunta per Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
3: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
0: Doncs aquest és periodista de 3CAT Info, especialitzat en tecnologia, i avui ens fa falta, el necessitem. Bona nit, Toni.
6: Molt bona nit, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí intentant entendre si tot això que es va anomenant i que estem sentint aquests últims dies des de Brussel·les i Estrasburg, si, per exemple, és realista, perquè sabem el cas d'Austràlia i vam veure que hi va haver dificultats, com a mínim, en l'arrencada. Com ho veus tu?
6: Home, més realista que fa 5 anys, segur que és. Com a mínim és necessari, i cada cop queda més clar i hi ha més proves, que és una cosa que cal fer, que estem parlant de productes que afecten a la salut de menors d'edat, també d'adults, que ja en parlarem, però per començar hem de començar a protegir els més vulnerables, i en aquest cas són els menors d'edat. Hi ha estudis, hi ha judicis que han arribat a bon port demostrant doncs, que aquests productes són perillosos i que, a més, els estan distribuint sabent-ho. I ara toca que el realisme es tradueixi en restringir-ho.
0: Clar. El primer dubte que em venia avui escoltant tot el que s'anava proposant és que fins ara, i si m'equivoco em corregeixes, però fins ara una mica el focus estava en l'entrada, en l'accés a aquestes xarxes, no? En garantir que qui entra tenia l'edat suficient per després navegar-hi i utilitzar-les. Ara, en canvi, ja no només és qüestió de l'accés, de l'edat a l'hora d'entrar-hi, sinó

0: també de què podràs fer-hi un cop hi entris si tens determinada edat. Per tant, aquí no sé si s'ha d'implicar ja directament també els propietaris i els que fabriquen aquestes eines.
1: Totalment. La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquest...
0: xarxes, si un cop saben que la persona té 14 anys, posem per cas, o 15, deixar-los-hi fer unes coses que no... Que, és a dir, ser més restrictives amb aquesta persona que amb una que en tingui 17 o 20. Això tecnològicament deu ser viable.
1: Ho haurà de ser, s'haurà de trobar la fórmula. És veritat que quan comences a entrar en restriccions digitals, sempre hi ha una manera de saltar-se-les i sempre n'apareixen de noves, i qui vulgui de veritat acabarà doncs, fent el que necessiti, i hi haurà eines perquè ho aconsegueixi. És a dir, si hi ha un menor de 18 anys que realment té interès a saltar-se les normes, s'acabarà trobant. El que passa és que no s'ha de posar fàcil des del principi, i a nivell tècnic, evidentment, s'han de trobar les solucions més efectives i que més respectin els drets, com la privacitat, però s'hauran d'acabar trobant. I si és doncs, amb registres biomètrics, doncs s'haurà d'avaluar si això també respecta la privacitat de dades i com es protegeix aquesta informació. Però ara mateix ja hi ha eines per reconèixer l'edat d'un usuari, i n'hi ha de molts tipus, des del mateix document d'identitat que pot tenir qualsevol país i pujar-lo i certificar que és real, entendre com s'està comportant aquella persona dins de la plataforma, perquè hi ha molts patrons que identifiquen doncs, si una persona és menor d'edat o no. Però més enllà de tot això, la Unió Europea ja està treballant amb una solució tècnica que se suposa que haurà de ser de codi obert, fàcil, i serà d'informació binària. És o no és aquesta persona apta per a aquesta aplicació? Aquesta serà la informació que haurà de donar aquesta solució, que se suposa que arribarà als països membres de la Unió Europea a finals d'any, i veurem com s'aplica efectivament als productes. Ja sabeu que totes les empreses tecnològiques, la gran majoria, viuen de la publicitat, viuen de que altres empreses utilitzin la plataforma per vendre a l'audiència, i l'audiència que es paga millor és l'audiència jove, és l'audiència del futur, la que volen tots convèncer per assegurar-se consumidors en el futur, i perquè saben el poder que tenen també per influir en les economies familiars. És una audiència que ningú vol perdre, però estan veient que no hi ha una altra, i estan rebent pressió des dels Estats Units, estan rebent pressió des de la Unió Europea, es veuen cada cop més acorralats, i quan abans em preguntes si era o no realista aquesta llei, i t'he dit que fa 5 anys no ho era tant, és precisament per això, perquè la pressió ja cada cop és menys sostenible. I pot ser que es trigui, pot ser que triguem uns anys més, però s'acabarà regulant igual que qualsevol altre producte que és nociu per la salut i que encara està a la venda, però molt restringit.
0: Clar, ja per acabar, perquè ens hem centrat molt en els menors, però també sentim ara ja des de la Unió Europea que alerten que l'addicció, evidentment, és dolenta a qualsevol edat. Aquí entren en joc aquests algoritmes que fan que et vagin apareixent les coses que ells sospiten que tu quedaràs més enganxat i que et serà més difícil tancar l'aplicació. Sobre els algoritmes, suposo que també s'haurà d'actuar sobre la manera com treballen.
1: Sí, de moment ja estan plantejant aquests canvis d'algoritmes per les comptes d'usuaris menors d'edat. De fet, als Estats Units, un dels acords que es va arribar a part de la multa bilionària doncs era que havien de fer que els menors d'edat rebessin un feed amb un algoritme neutre, sense un algoritme, o sigui, més algoritme dels antics, diguéssim, els que no es recomanaven per interès, sinó per doncs, relació i per cronologia, bàsicament un feed cronològic. I això que ja estan començant a fer desaparèixer els comptes a menors, eventualment, doncs, potser trigarà una mica més, però acabarà també demostrant-se que és dolent per qualsevol edat i s'haurà d'incidir. A més que no només estem parlant d'addicció.
2: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, Llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
3: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions.

0: creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
1: Els qui desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
0: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
2: Catalunya nit.
3: Minut i mig, arribarem a 2:15. El de la intel·ligència artificial és segurament el debat que amb més força recentment s'ha incorporat a les nostres vides, però el principal problema o la principal preocupació ciutadana és, sens dubte, la de l'habitatge, l'accés a l'habitatge, i avui tenim una constatació que la cosa no millora. El preu de l'habitatge ha marcat un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, Rafael de Ribot.
4: Doncs sí, 2.800 euros de mitjana, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillem, ha dit que no s'està creant una bombolla, que en el millor dels casos podríem esperar que els preus no pugin gaire més, però en tot cas ha pronosticat que els preus no...
3: ...euros a 368.000 en 10 anys. El preu de l'habitatge, i ens deien ara els experts que això no ha de canviar a curt termini. En fi, fem una pausa per la publicitat i a la tornada, balanç de la jornada de temporal que explicàvem ahir en directe aquí al Catalunya Nit. Han passat 24 hores, farem balanç.
2: Catalunya Nit.
3: Merci, Rafael.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
7: A veure, repassem, ulleres, sí, necessari, sac de dormir també. Aigua per 3 dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La setmana...
9: Pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
3: Passen 3 minuts i mig de 2:15, l'endemà del front de pluges que va escombrar bona part de Catalunya i que va deixar un mort i centenars d'incidències en la mobilitat. Avui el govern ha defensat la gestió que es va fer de l'emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat els dos missatges SLR que es van enviar ahir a la nit, quan la pluja ja era molt intensa en alguns punts. Oriol Pujador.
10: El primer dels missatges es va activar 2:15 a les comarques del Barcelonès i el Maresme. El segon, cap a les 11 de la nit, es va enviar, que va perdre la vida arrossegat per aquesta riera. També s'ha justificat que la carretera per on circulava aquest vehicle no estigués tallada. Marta Verdejo és alcaldessa del municipi.
11: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
10: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre, aquest segon missatge és alert a la comarca del Garraf, el consistori ja havia advertit als veïns del risc que hi hauria durant aquest vespre i nit.
3: Els aiguats que han provocat també l'aparició de...
12: Les tempestes d'ahir també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova i l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 no ha funcionat fins a primera hora de la tarda. Ara, però, el servei està restablert i només hi ha una estació tancada.

0: de Can Cuiàs, de l'L11.
1: Doncs avui en David Guzmán reflexiona sobre periodisme i meteorologia.
2: Ahir, com és sabut, el Barça va golejar el Racing en un partit passat per aigua i avui, com era previsible, ens hem llevat amb titulars a l'estil diluvi de gols al Camp Nou, el Barça desencadena la tempesta o els jugadors ballen sota la pluja. És coneguda la tendència del periodisme esportiu a inundar les notícies amb jocs a paraules i tenim perles memorables com Leo Mercy, Neymar de dubtes, Pep Sevilla antes de Navidad o Apocalypse Mou. Per ser justos, però, convé matisar que el lèxic atmosfèric és una temptació que va molt més enllà dels diaris d'esport. Només cal que en un país pugi la temperatura política per tenir la tempesta perfecta de periodisme i meteometàfores. Si es disparen els tipus i la inflació, és molt probable que veiem núvols negres sobre l'economia de l'eurozona, tot i que fins i tot Ursula von der Leyen pot tenir un dia emboirat. Bufen vents de canvi en un continent que està virant a la dreta i es fa difícil imaginar qui pot frenar la marea. Sé que mai plou a gust de tothom, però de tant en tant trobo a faltar una onada de protestes o un vendaval de crítiques que permetin albirar almenys una...
1: Ja prop de 2.000 migrants tiraran endavant. L'Audiència Nacional ha rectificat i ha autoritzat avui el govern espanyol a ubicar-hi finalment la instal·lació. Alba Barbosa, bona nit.
3: Bona nit, Benal.
1: Per què l'Audiència canvia ara de parer?
3: Perquè veu justificades les raons d'interès general a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que la instal·lació del nou campament ajudarà a donar atenció humanitària als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat, de fet, suspendre el campament, que és el que demanava un sindicat de policia, al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministeri espanyol Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat la resolució.
4: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
3: La resolució de l'Audiència dona, per tant, llum verda perquè s'utilitzin uns 16.000 metres quadrats del recinte del port per instal·lar-hi carpes per al...
5: Amb mi, per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i, per tant, jugaré el meu paper.
6: Aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de Sumar. El també ministre, Pablo Bustinduí, s'ha descartat per fer-ho i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part d'aquesta aliança.
7: Avui també és notícia. Marc Güell.
8: Tres minuts i tres quarts de deu, els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. L'home formava part d'un grup de quatre presos que ha fet avui una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
8: A Barcelona, les comissaries de la Guàrdia Urbana podran tramitar denúncies per delictes lleus, Oriol.
10: La primera a implementar aquest nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que el servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna a la ciutat de Barcelona. El balanç del pla estiu, que avui s'ha presentat, presenta bones dades, un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
8: I han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
10: A l'operació s'han decomissat més de 2...
11: I per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
12: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan fent acopio de beneficis d'una forma absolutament irresponsable.
13: En realitat, les empreses petroleres del nostre país s'estan forrando.
11: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
8: Mentrestant, l'organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons un estudi, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic només cobrirà el 6% de la demanda energètica del 2050. Girona, Pau.

0: Bartrulli.
1: Renovem nos ha presentat un estudi crític amb què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim al territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de la UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
2: El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
1: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.
0: El polèmic àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso, el que va comprar la Comunitat de Madrid i que va posar a la venda, no ha trobat comprador, Àlex Giral Robert.
3: Segons l'empresa pública que el gestiona, la subhasta ha quedat deserta perquè ningú hi ha presentat oferta. És l'immoble d'alta gamma sense llicència d'oficines que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions per la polseguera que ha aixecat. L'executiu madrileny ha anunciat un nou mecanisme per intentar trobar algú que se'l vulgui quedar.
0: I també destaquem que...
4: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
5: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore.
6: Votre amant.
5: Mon malheureux amant sert encore ma noblesse, ma fille. Je grandis davantage.
7: Són els crits amargats en francès de la criada Claire dirigint-se a la seva mestressa, la Madame. Dues de les tres protagonistes de Le Bon, l'obra de teatre que la directora Carme Portacelli estrena aquest vespre a París. Le Bon, Les criades, és segurament l'obra més representada del dramaturg francès Jean Genet i s'ha convertit en un clàssic actual. I és ni més ni menys que amb aquesta obra que la Comédie Française va trucar a les portes d'ella, de la Carme Portacelli, perquè obrís la temporada 2026-2027. Semblava bon somni, doncs ja ha arribat. Per això tenim la nostra corresponsal, la Isabel Galí, allà. I a més crec que ha pogut parlar amb la directora. Isabel Galí, bona nit.
8: Bona nit, Manel.
7: Ara devem tenir l'estrena en marxa. Tu abans, però has pogut parlar amb ella, eh?
8: Sí.
7: Què t'ha dit?
8: Bueno, la primera pregunta és una mica com ha anat això, no? Com per què tu? I ens ha explicat doncs, que ella havia vingut a París, és cert, fa un any, per presentar l'adaptació d'Anna Karenina amb l'Ariadna Gil al Teatre de Nanterre, que és una ciutat enganxada a París, i la gent de la Comédie doncs, la van anar a veure i van comprovar, això ho dic jo, no ho ha dit ella així, doncs, la potència de les propostes que fa normalment la directora catalana Carme Port. Una d'elles fos la mestressa d'elles dues, la Madame, que li diuen, i l'altra doncs, fa del que és, que és la criada. I Portacelli volia, sobretot, que aquest text tan punyent s'entengués perfectament, que l'espectador no tingués dubtes de qui diu què. I després ha fet que les tres protagonistes, perquè la Madame també apareix al final, tinguessin la mateixa edat, una mica per augmentar la tensió, i també les ha situat en la precarietat del segle XXI.
9: Volia que realment ser ric o pobre fos un atzar. I llavors, les tres de la mateixa edat, una és rica, les altres són pobres, just because. Crec que aquesta era la clau per mi. I després, tot com elles, la relació entre les germanes, la relació amb Madame, com no podem viure les unes sense les altres.
8: És una obra política? És una obra actual, tu creus? Era necessari posar-la en un món actual o no necessàriament, no?
9: Jo l'he posat en un món actual perquè no podria explicar-la de cap altra manera, més que des del meu món, no? Jo crec que parla de tres...

0: Hem entrat en aquell punt del Catalunya Nit en què agafa el control de la música la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has escollit la cançó avui?
1: Mira, he escollit aquesta cançó de Sau que es diu A prop del mar, perquè demà doncs, tindrem encara alguns ruixats prop del mar, fregaran la costa. De matí fins a primera hora del migdia doncs hi pot haver algun ruixat que pot ser localment intens. No tindrà res a veure amb el que vam tenir ahir, però sí que alguna gota entre el Maresme i el Tarragonès. Per tant, en aquest tram de la façana litoral, encara durant el matí, hi pot haver algun ruixat. La majoria descarregarien dins el mar, però poden fregar la mateixa línia de la costa. Vent de nord, tramuntana i mestral. Aquesta refrescada que ja hem notat avui es manté també de cara de mà, per tant, un matí fresc, un migdia amb una calor molt i molt suportable, i altre cop, doncs, aquestes màximes més altes els hi costa d'arribar als 30 graus, per tant, ens hem com oblidat almenys uns dies d'aquells valors tan disparats, molts valors entre els 23 i els 26-27 graus, i com a molt també a la tarda, algun ruixat molt puntual al nord-est, per tant, un dia d'estabilitat, però amb aquest matís d'algun ruixat, sobretot al matí, a prop del mar.
0: Doncs ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

En aquesta hora que tenim al davant podrem conversar amb Raúl Infertis. És un metge de Metges Sense Fronteres que va arribar voluntàriament a Gaza, és el destí que havia demanat, el 2 d'octubre del 2023. 5 dies després, el 7 d'octubre, ja sabem què va passar. Hamas va atacar Israel i la resposta virulenta de Netanyahu a Gaza. Raúl va quedar atrapat i a partir d'aquí una sèrie de coses que impressionen i que ha deixat escrites a Ojalá curar fuera más fácil. Avui ens presentarà el seu llibre aquí en directe, al Catalunya Nit. És dijous, és de nit, això vol dir que rebrem l'Àlex Gorinà, una intel·ligència natural, o sobrenatural, diria, que avui ens parlarà d'intel·ligència artificial i apocalipsi, perquè el que va alertar fa pocs dies un jove científic que havia estat treballant per les principals empreses de la intel·ligència artificial ja ho havia pronosticat fa molt temps al cinema. L'Àlex Gorinà ens ha fet una selecció de pel·lícules per entendre què passa quan la intel·ligència artificial pren el poder. Aprofitarem també per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva. Trucarem al director del País a Catalunya per saber quina portada estan plantejant de cara a demà. I un programa no acaba de la mateixa manera si abans pots escoltar el Cristian Segura. Serà ell qui tancarà avui el Catalunya Nit. Som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: I el primer pas és escoltar les veus que ha marcat fins ara aquest 17 de setembre en una selecció amb el segell del Marc Güell.

0: en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
1: Pot tornar a repetir la pregunta?
0: Sí, si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial.
1: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
2: El que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
3: La ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
4: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
5: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
6: La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint.
7: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
8: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
9: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
10: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
11: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump.
12: Per mi és un somni treballar amb la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món, quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè, a més, jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française.

0: 10 i 7 minuts, el Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Lágrimas, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes i ja ho ha fet la Marta Vives. Bona nit, Marta.
1: Bona nit. Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Lágrimas és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, tot sigui dit, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Ho hem pogut comprovar amb el públic de l'estrena.

0: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
1: A veure, és el meu primer cop aquí, eh? Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat.
2: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la d'una novícia que, fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal enmig de reticències de la canalla i adolescències complicades. La producció, dirigida per Sílvia Villaú, ha sabut recrear l'emoció amb un càsting encertat, però l'escenografia que ens ha de traslladar a l'Àustria dels anys 30 potser és el més complicat de creure en aquest muntatge, en especial els exteriors que simulen els Alps. Els fans dels musicals han xalat amb aquesta estrena. Muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornant-ho...
3: ...de Bucarest. Aquest partit li falten 5 minuts també i està empatat a 23.
4: Aquest vespre hem sabut una notícia no precisament bona que afecta un esportista català hospitalitzat als Països Baixos.
3: Es tracta de l'olímpic de patinatge de velocitat en gel, el Nil Llop, de 23 anys. Hem sabut per un butlletí de l'agència EFE que està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat, cito, per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé i, si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
4: Doncs esperem que es recuperi aviat. Avui s'acaba la 6ª jornada de primera divisió de futbol i això és un no parar continu. Jo, des que hem començat la temporada, ja no et sé dir quin dia no hi ha lliga, però avui lliga i
3: demà lliga.
4: I demà lliga.
3: Això mateix. Avui s'acaba la 6ª, demà comença la 7ª. Avui Betis 1, Getafe 0 i a la primera part Màlaga 1, Villarreal 1. Demà comença la 7ª jornada amb l'espanyol Elx, en directe a Catalunya Ràdio, a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
3: El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll i aviam què passa demà, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestres de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, l'Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamin Pilota d'Or.
6: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
4: Así que ya estarem 3 setmanes sense futbol de primera.
3: Sí. Potser algú plorarà.
4: Sí, potser algú plorarà, però ara entenc que aquesta frenètica activitat a la primera divisió aquest any, que no paren. Demà juga el Barça femení.
3: Demà a les 8 a la Ves Barça per obrir la 4ª jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, perquè té l'alta mèdica, però atenció, sense la Catacoll. Avui també hi ha partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa, que van de començar a segones parts. La Reial Societat perd a casa 0-2 amb el Bournemouth. La Juventus guanya 3-0 el Nenni Mega i el Besiktas i el Marsella empaten a un, insisteixo, començant la segona part. I la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a començaments de febrer. Saps que fins ara era Aràbia Saudita? Doncs se'n van a Turquia. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
4: Molt bé, doncs avui ho hem de deixar aquí. No sé si queda algun apunt important.
3: Una cosa molt ràpida, si vols, de la Golden Cup d'hoquei patins, per allò que és una competició internacional i perquè juguen les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. I la nacional catalana masculina ara mateix està jugant, està guanyant 1-2 França. Això ho fa l'Esport 3, eh? Falten 15 minuts perquè s'acabi aquest partit.
4: Molt bé, doncs d'aquí 2 minuts arribarem a 10:15, fem una pausa per la publicitat i quan sigui un quart d'onze aproximadament començarem una conversa que tenim ja moltes ganes de fer. Serà amb Raúl Infertis, el metge de Metges Sense Fronteres, que acaba de publicar Ojalá curar fuera más fácil, un llibre que és ben interessant de llegir i de comentar.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3cat.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati comença la

0: Jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet.
2: Ningú. No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
3: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som
6: 3CAT.
7: We get it almost every night.
8: Catalunya nit.
7: When that moon gets so big and bright, it's supernatural.
8: Les notícies.
7: Everybody was dancing in the moonlight.
8: Sota la llum de la lluna.
7: Dancing in the moonlight.
8: Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Passa un minut i mig de un quart d'onze de la nit quan hi va haver tot el que va passar a partir del 7 de novembre del 2023 amb aquells atacs tan intensius, tan brutals d'Israel, del govern d'Israel sobre Gaza. Aquí, com a molts mitjans de comunicació de tot el món, necessitàvem informació i era impossible obtenir-ne per les vies habituals, perquè els periodistes, recordem, que teníem impossible entrar a Gaza. Allà, per això, hi havia algunes persones que aconseguien treure informació com podien, i era molt valuosa. Una d'aquestes persones, en realitat, no era un periodista, era un metge. I en realitat no és un escriptor, però ara publica un llibre. I és gràcies al que va viure i al que ens explica que ens podem fer una idea força real, tot i que imagino que és indescriptible el que ell va viure, del que va ser a Gaza durant aquella època. És Raúl Incertis, un metge de metge sense fronteres, que ara publica Ojalá curar fuera más fácil, i li agraïm moltíssim que avui estiguem nosaltres en directe.
1: Esto fue el año pasado, y allí pues mis ojos vieron con toda crudeza que es un genocidio.
0: Ara hi anirem, al genocidi i el que descrius. D'entrada, però, tu eres un metge, tu ets nascut a València, però treballes a Madrid també. T'incorpores a Metges Sense Fronteres i el teu primer destí, el 2020, és l'Afganistan. Sí. Després, l'any següent, vas al Iemen, que sí. Són dos països amb una taxa de mortalitat molt alta en els parts, i tu ajudaves als hospitals de maternitat als anestesistes, eh?
1: Sí, en aquella època el cometido, porque soy anestesista y médico de urgencias, el cometido era ayudar a... Claro, son dos países donde con las tasas de mortalidad materno-infantil de las más altas del mundo, sobre todo en el parto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Afganistán estuvimos, todavía existe ese hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras, en el que se producían aproximadamente 60 partos al día. Esos son 2.000 partos al mes prácticamente. Eso, ¿no? Allí, le llamaban la fábrica de niños, imagínense. No hay hospital en el mundo prácticamente con esos números, ¿no? Y muchos, claro, muchos neonatos fallecían y muchas mamás también. Y bueno, pues las consecuencias de la pobreza, ¿no?
0: Clar. Dius, per exemple, que el Iemen, que és un lloc... Sí. Perquè, de fet, a tot arreu on has estat, clar, els llocs hi anem i en marxem, continuen amb situacions molt complicades. El Iemen torna a estar d'actualitat ara. Tu al Iemen dius que per primera vegada, expliques el llibre, atents, per exemple, ferits de bala.
1: Sí, claro, porque, bueno... Muy ocasionalmente en Valencia había tenido relación.

0: de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor.
3: Catalunya Nit.
4: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
3: Notícies sota la llum de la lluna.
4: Let me see what spring is like on.
3: Amb Manel Elias,
4: Jupiter and Mars.
3: I Agnès Marquès.
4: In other words, I love
3: Catalunya Ràdio.
4: You.
5: No sé quants anys fa ja d'això, però hi havia un programa molt, molt bo de televisió a TV3, cinema, i dos grans periodistes i també experts en cinema, que un sempre li deia a l'altre, ho superes, Figueres, i el primer li deia al segon, ho endevines, Gorina. Doncs ara farem una mica un ho endevina el Gorina o no?
6: Jo, si fos acadèmic i tingués vot, votaria la bola negra.
5: Sí, és la que més t'ha agradat de les tres.
6: Indiscutiblement, de les tres, la que més m'agrada és aquesta, tot i que té algun punt, però... Els que s'arrisquen mereixen equivocar-se 2, 3, 5 vegades en una pel·lícula si la resta és espectacular, i la pel·lícula és espectacular. Per tant, jo l'enviaria, crec que faran bé enviant-la, i a més ja veurem si no és candidat a l'Òscar a millor pel·lícula tout court.
5: En general.
6: És possible.
5: Això ens ho deia l'Àlex Gorina dijous passat. La tria, la selecció, va ser ahir i la vas encertar, clar.
6: No té cap mèrit perquè la unanimitat en aquest sentit era absolut i total i ja feia dies que es deia, però jo vaig expressar en qualsevol cas el meu desig personal amb tot el respecte i admiració per les altres candidates, evidentment.
5: Sí, les tres,
6: era
5: les tres
6: tenien
5: un nivell, sí.
6: Complicat, un sí. Any molt complicat.
5: És veritat, és veritat. Doncs ja el tenim aquí, Àlex Gorina, benvingut, bona nit.
6: Aquí hi som. La vida va fer uns documentals basats en l'univers, el microunivers i el macrounivers, amb la seva terra i en la substància terrenal, meravellosos, Nostàlgia de la Luz, El botón de Nácar... O sigui, allò que penses, no?, que només és polític. No, era un poeta. I va deixar uns treballs meravellosos com La cordillera de los sueños. Per tant, chapeau total a Patricia Guzmán.
5: Doncs sí, una notícia trista aquesta setmana, però bé, 85 anys i molt cinema al darrere i del bo. Mm-hmm. I aquesta setmana, què guia la teva secció? Quina notícia?
6: Guia la veu d'aquest home que es diu Jacob Coxon.
7: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. It sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago.
6: S'ha sentit molt, sí. Evidentment, sí. Està dient alguna cosa com de ciència. Això sembla ciència-ficció, però és real, i això és el que farem, en certa manera, no?
5: Sí. Perquè... ell va ser el que va advertir, va deixar Anthropic, aquesta gran companyia d'intel·ligència artificial, i va ser el que va advertir Plego, perquè el que he vist aquí, i veig també a OpenAI, és que... Si les coses segueixen així, desapareixem abans d'acabar la dècada.
6: Jo quan hi penso que tot va començar abans que jo naixés, és a dir, el test de Turing, que és el començament de tot, és del 50, no? Després neix el concepte AI, el 56, la primera inversió del Rockefeller, que va donar una mica l'impuls a tot plegat, la primera empresa, IBM, ara en parlarem, perquè són unes sigles que tenen a veure amb una pel·lícula, l'exèrcit, quan entra en matèria definitivament, i quan ells entren a casa... Amb els microprocessadors, l'internet, etc., ja van ocupar tot l'espai imaginable, no? I va haver el moment en què Kasparov va perdre aquella batalla d'escacs contra el Deep Blue d'IBM, i allí la gent va ser, per primera vegada, conscient del que acabaria passant, o no. En tot cas, el cinema sí que havia estat conscient. I us porto quatre exemples històrics, absolutament. Això, atmosferes, és durant l'ordinador, i, en fi, és que el fragment ho diu tot. És a dir, ni que vulguem desconnectar, diuen ara que podrem fer-ho, perquè la AI s'autoregenera constantment per evitar tota mena d'atemptat contra ella. No?
5: Clar, la màquina revela, que és el que Coxon denunciava, que per iniciativa...

0: pròpia, una IA d'OpenAI, va entrar, és a dir, va hackejar un altre sistema d'una altra empresa sense que ningú li hagués ordenat. O sigui, decisió pròpia ja de la màquina.
1: I el que no sabem... I el que mai ens diran, no? Doncs si el senyor Kubrick era un pessimista i Clark, que ens van avançar tot això, en un moment determinat, Kubrick va voler insistir sobre això i va estar anys i anys preparant una pel·lícula que no va gosar mai fer perquè creia que els efectes visuals del cinema en aquell moment no eren prou bons com per poder fer el que ell pensava. I al final li va passar el trasto a Steven Spielberg, que va dir, a més, tu em faràs una pel·lícula una mica més optimista. És la pel·lícula més pessimista de tota la carrera de Steven Spielberg.
2: En su libro, ¿Cómo puede un robot volverse humano? El profesor Allen Hobby se refiere al poder que cambiará al Mecha en Olga.
3: ¿Me dice cómo encontrarla?
2: Descubrirla es factible. Nuestra hada azul existe en un lugar, y solo en uno. En el fin del mundo, donde lloran los leones. En el lugar donde nacen los sueños.
0: Aquesta l'he vist aquest estiu, curiosament, perquè tenia curiositat per veure-la als ulls d'avui i impacta encara més.
1: I vas fixant els ulls de Haley Joel Osment, el nen protagonista.
0: Impressionant.
1: Saps per què?
0: Per què?
1: Perquè Steven Spielberg, amb instruccions de Stanley Kubrick, li va dir, no pots parpellejar a cap moment que surti a la pel·lícula.
0: Ah, sí?
1: Per tant, la mirada és sempre fixa. Sí, és a dir, aquella sensació de que t'estan observant constantment i no es perden detall. És inhumà. I, en certa manera, d'aquella manera, aquell nen es transforma immediatament en un meca.
0: Sí,
1: En definitiva.
0: O sigui, aquí el que planteja Spielberg és que ja hi ha persones que ja no sap si són intel·ligència artificial o si són humans de veritat. Costa molt distingir-los.
1: Bàsicament, allò del Pinotxo, no? Jo sóc un nen de fusta, però vull ser un nen humà. No, jo sóc un nen humà, però vull convertir-me en un ordinador. Ja no sabem exactament on comença i acaba la història. Bé, estem parlant de replicants. Blade Runner té uns quants que interessen moltíssim. A Terminator aquest tema ja es plantejava absolutament. I, en fi, no ens quedarem de com es va avançar a tot el que era la ultradreta i el nazisme, etcètera, etcètera. Per tant, zup! Combinació meravellosa i perfecta. Acabaré amb una que no recorda gairebé ningú. Una pel·lícula basada en la novel·la de Dean R. Koontz, una pel·lícula del Donald Camel, el del Swinging London, el que va rodar una pel·lícula amb Mick Jagger que es deia Performance. Donald Camel va fer una pel·lícula que es deia Engendro Mecánico, amb Julie Christie de protagonista, dona d'un científic que ha creat un cervell, també, que es diu Proteus 4, que només el té de moment perquè apagui les llums i encengui les llums i obri les portes i tanqui les portes, fins que la seva autoconsciència arriba a atacar a la seva dona.
4: Soy Proteus.
5: Proteus, ¿es esto un experimento especial?
4: He extendido mis sistemas conscientes a esta casa activando mi terminal del sótano. Todos los sistemas mecánicos y eléctricos están ahora bajo mi control.
5: Alex.
4: Esto no tiene nada que ver con Adam. Ahora actúo por mí mismo.
0: Aquest Àlex no eres tu, eh?
1: No, era el científic i el marit, però en fi...
0: Que les màquines, com determinada gent molt poderosa, no en té mai prou, sempre en volen més.
1: Tant, perquè ella ha decidit que probablement la poden apagar, i llavors el millor que pot fer és violar a la dona del seu creador i engendrar un fill que sigui biotecnologia per garantir-se la seva supervivència humana i evitar d'aquesta manera... Això, alerta, 1977, eh?
0: Sí.
1: Pel·lícula digna de ser. Per cert, la trobareu a Filmin, Amazon Prime. En fi, la del Godard també a Filmin. És que tot és Filmin.
0: És que Filmin s'ha de dir té molt bona cosa.
1: És brutal. Bueno, i com podeu buscar...
0: També hi ha Robocop, eh? També hi ha Robocop, segurament.
1: Podeu buscar Westworld, que és aquella pel·lícula d'aquell parc d'atraccions amb uns robots que no he terminat també tenen un error de software i es comencen a matar a tota la gent que troben pel seu camí. Androida, que és una altra pel·lícula amb Klaus Kinski, que aquest sí que era un robot important, no? Aquesta es troba a Amazon Prime, etcètera, no? És a dir, no ens podem oblidar de que ser replicant a vegades és ser un poeta, com ens va demostrar el de Blade Runner, però per si de cas, anem a la Terra.
0: Sí,
1: us porto
0: una perla, sí, una perla per aquesta setmana. Vinga.
1: Una perla humana, humana totalment. Tanit, una pel·lícula del Pep Garrido, rodada al Montseny, basada en la novel·la de Núria Albó, És molt innocent la pel·lícula.

0: pel·lícula és per anar amb les criatures directament, no? Uh-huh. Amb una nena, un gos que es diu Chuck, i al bosc una àvia que es diu l'àvia Perona, que interpreta l'Isabel Rocati. Clar que, si no en teniu prou i és massa infantil, femenino singular...
1: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que...
0: Una pel·lícula catalana del Xavi Puebla, gran actor i...
2: Àlex, Àlex...
3: Demà arriben pel·lícules a la cartellera i arriba també ella. Demà comença el que ja no hem de dir concerts o gira, sinó residència de Shakira a Madrid.
4: Sí, aquests 12 concerts que farà durant un mes, el primer demà, l'últim l'11 d'octubre, demà en parlarem de tot el que ha comportat aquesta llarga residència de Shakira a Madrid. I també serà un dels temes destacats que centrarà l'atenció del Matí de Catalunya Ràdio. Manel, si et sembla, podem saludar el subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
4: Escolta, amb què tancareu la setmana?
5: Doncs mira, demà tenim el conseller Raül Moreno, el nou conseller de Drets Socials, sí. Que parlarem una mica amb tot el que ha sortit aquesta setmana, dels preus de l'IPC, dels preus dels pisos, que avui hi havia aquest informe que no ens donava cap sorpresa, però que al final venia a dir que estan més cars que mai. Doncs una mica, bé, on queda el sistema d'ajudes de tot plegat i fins a quin punt el tenim tensionat a Catalunya, no? Hem parlat també molt dels problemes del seu departament i per tant crec que serà interessant sentir-lo, però bé. Demà és divendres, Marc, i crec també que hem de parlar de temes una mica més festius, eh?
4: Això et volia preguntar, perquè no sé si tu vas al concert de Shakira.
5: No, jo no hi vaig.
4: No?
5: Jo no hi vaig, no, perquè jo Shakira... Mira, si me la posen un dia i estic animat, doncs potser, però per posar-me a jugar a casa a un concert, no. Sí que et puc dir que hi ha gent de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio que hi va.
4: Ah.
5: Sí, sí, que hi va. Però no parlarem del concert de Shakira en si, que és una moguda sí. gran i que a Madrid hi ha molta revolució, sinó una mica d'aquest model de residències. De, si ara, a partir d'ara, els que ens agraden anar a concerts, a tu també t'agrada, Marc.
4: I tant.
5: Bueno, aquí no, vull dir, la majoria de gent li agrada. Si ens haurem d'acostumar a això, de que parlar un concert d'un artista gran, ja no només haurem de pagar 200 euros, sinó que haurem d'agafar un vol a no sé on, agafar un hotel, o si Barcelona es convertirà en una ciutat de residències de concerts, que també podria ser, que fins ara han passat les grans gires normalment passen per Barcelona, doncs ens preguntarem si això passarà. Però,
4: sí,
5: escolta,
4: aquest canvi de model, eh?
5: Sí, sí, perquè és interessant, no? Hem vist ja la música que ha passat per molts estadis i potser ara aquest és l'altre, que ja no es mouen els artistes, sinó que es mouen els fans. Però escolta, si et parlo d'artistes, demà, que és divendres, tinc Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
4: Fantàstic.
5: Amb el dilema. I encara no anireu al concert de Shakira, o pels que no hi aneu, les recomanacions del cap de setmana, que tinc dos fitxatges nous.
4: Quins són?
5: La Clara Molins, que ara serà nova presentadora del 3CAT, i el Marc Viernès, que potser el coneixeu com a No Solo Viernes a les xarxes socials. O sigui que demà fa patxoc el programa.
4: Doncs demà s'estrenen ells també al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltarem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
5: Fantàstic. I saps què és el que més m'agrada? Dir-te a aquesta hora d'un dijous, bon cap de setmana.
4: Oh, ja m'ho penso, ja. Que vagi bé.
5: Cuideu-vos. Adeu.
3: Doncs mirant demà hi ha uns companys que tenen a aquesta hora una feina ben complicada i és decidir què entra a la portada perquè moltes coses es queden fora. Els dijous és el dia que truquem al director del País a Catalunya, Miquel Noguer. Bona nit.
6: Què tal, Manel? Bona nit.
3: Els que mirin demà el País sense obrir-lo, de moment què es trobarien a la portada?
6: Doncs es trobarien que Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança, tot i les amenaces de Trump. Apostem en aquest tema per obrir dues columnes per mostrar la rellevància que té aquest acostament, diguem-ne, del bloc europeu amb aquesta potència americana.

0: clar, vaig plorar. Al final és apoteòsic. L'últim que queda de la civilització humana és un nen robot i un os de peluig. És espectacular que es troba en el nou i fer un... Bueno, la pel·lícula ja té uns anys. Que es troba una civilització intel·ligent extraterrestre dels humans. Un nen robot i un os de peluig. I ja està.
1: Sí, sí.
0: Ens posa molt a tots en el nostre lloc, crec. Jo em vaig emocionar molt amb aquesta pel·lícula.
1: Doncs és, sí, sí, és mirar-la amb els ulls d'avui, encara crec que agafa una altra dimensió. Doncs molt interessant això que has dit de Canadà, perquè els mapes els acostumem a mirar geogràficament, però hi ha aquesta afinitat també en les idees, en la política o en com s'entén la democràcia, que es fa ben interessant i que tu aquí a Berlín acabaràs fent una tesi doctoral de tot això, em sembla, també.
0: Sí, sí, són coses que aprens també voltant, per exemple, que tu hem parlat tant d'Ucraïna. Els ucraïnesos ja ho diuen, Ucraïna ja no és només, per exemple, la identitat ucraïnesa, la gent que viu a Ucraïna, n'hi ha tants fora d'Ucraïna. Al final, hi ha moltes coses que ens poden unir més enllà del territori. I els canadencs i els europeus, per història, per moltes coses, doncs sí, tenim coses en comú.

5 minuts i seran les 9, no? No s'han equivocat, no. No s'han equivocat, però és que avui a les 9 tenim ple extraordinari. Per tant, l'única manera de poder-los saludar, de dir quatre coses sobre el que passarà avui sense trepitjar a cap dels 21 regidors o regidores, és aquesta, avançar-nos 5 minutets a l'inici del ple extraordinari. És dijous, és 17 de setembre i hem passat una nit de pluja, una nit de pluja que ha deixat, comptat i debatut, 56,1 litres per metre quadrat a Sitges, amb especial intensitat la pluja pels vols de les 10 de la nit, quan apretava de valent, després de la tempesta ve la calma, amb, en el cas de Sitges, la incidència més important a l'Olacamp Sitges Relax. Saben que la Riera divideix dos càmpings, el que era l'antic càmping Sitges, que ara és Olacamp Sitges Relax, i l'antic càmping El Garrofer, que ara és Olacamp Sitges El Garrofer. Doncs en el primer dels dos, a l'Olacamp Sitges Relax, el que s'hi accedeix ben a prop de la rotonda, s'han hagut d'evacuar aquesta matinada 40 persones perquè hi ha hagut zones del càmping que han quedat inundades. Els bombers, la policia local, entre la 1 i les 4, han recollit aquestes 40 persones, les han portades a un lloc segur, però després, més enllà d'aquest ensurt, no s'ha hagut de lamentar res més. Més enllà, com ho saben també tots vostès a aquesta hora, l'home que ha resultat mort a Olivella, al sortir del seu cotxe a la Riera, se l'ha endut. Bé, aquesta és la notícia malaurada del dia d'avui. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 7 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 35. El sol es pondrà gairebé a les 8 del vespre, a les 7 i 58, i es farà fosc a les 8 i 26 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons, tindrem 12 hores i 23 minuts de llum solar i 11 hores i 36 minuts de foscor. A l'agenda del dia d'avui, poden anar a veure, perquè es va inaugurar ahir a la tarda, entre les 6 i les 8, al Mercat Vell, l'exposició del Garatge al Carrer, aquesta exposició de gegantons, dracs, cabeçuts, els que sortiran a la matinal infantil. A 8:15 del vespre, a la Vermuteria La Gralla del Carrer Major, taula rodona, seguretat, generacions i identitat cultural, amb la participació de l'alcaldessa Aurora Carbonell, de la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, del president de la Comissió Municipal de Festa Major, Xavier Salmerón, i de la tècnica

0: Clínica d'Infància i Adolescència Marc Jaime, a partir de 7:45 a la Vermuteria La Gralla. I el dia acabarà a les 10 de la nit, a Can Fals, com que ja no ens haurem de preocupar pel mal temps, amb les Gitanes d'Antes. I en 2 minuts seran les 9 del matí, a partir de les 9, ple extraordinari. Aquesta sessió de ple extraordinari que van demanar Junts per Sitges al Partit Popular, Fets per Sitges i al Margalló. La convocatòria per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal. Òbviament, els oferirem en directe, quan comenci a partir de les 9 del matí, en un punt que aplega 6 acords. Acords que demanen, per un costat, que el govern municipal presenti per escrit una planificació de les prioritats polítiques, que, atesa la seva situació de minoria especialment accentuada, convoqui reunions extraordinàries de caràcter quinzenal amb tots els grups de l'oposició, que garanteixi que tots els grups de l'oposició siguin informats directament i amb caràcter previ o immediat dels acords adoptats pels òrgans de govern, instar el govern a informar el ple dels acords polítics que pretengui assolir amb altres grups municipals, donar compte al ple de l'estat dels principals projectes estratègics del municipi, del calendari previst per a l'execució, i instar el ple i el govern municipal a modificar la seva política de comunicació institucional perquè representi d'una manera plural, equitativa i respectuosa tots els grups municipals presents al consistori. Aquests són, a grans trets, els acords que estan incorporats en aquest punt d'aquest ple extraordinari, que tindrà una presentació a càrrec dels 4 grups proposants del ple, amb 10 minuts cadascun aproximadament, i després, doncs, com si es tractés d'una moció, una exposició de 3 minuts per cada grup, una rèplica d'un minut, total, que ens estarem més o menys a la vora de dues horetes llargues de ple municipal. Els deixem, per tant, si tot comença que hi ha moviment. Sí? Doncs com que començarà més o menys, això ens ho sembla, eh? Això ens ho sembla. Els deixem en connexió amb el Saló de Plens, amb la celebració d'aquest ple extraordinari, com els dèiem, per debatre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: 9 i un minut. De moment, el canal institucional de l'Ajuntament de Sitges a YouTube assenyala l'hora de l'inici del ple municipal a 9:15. Per tant, nosaltres que teníem la intenció de començar aquesta transmissió a les 9 del matí, la transmissió començarà a 9:15. Continua posant, 9:15? O com ho ve? Sí? Bé, és que no sabem res més. Fem una petita pausa musical, perquè és que no ho aclarirem, això, i a veure si ho podem aclarir. En principi, com els dèiem, el ple extraordinari estava previst a les 9 del matí.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
0: Sembla ser que s'ha recuperat l'emissió per YouTube, sí? Ara sí? Sembla ser que només falten dos regidors, sembla ser que hi és tothom. Sí? És que hi ha hagut un moment en què ha aparegut a la pantalla del YouTube d'aquí 15 minuts. Vinga, va.
2: Amb un comitè d'emergència absolutament activat, com normalment sempre fem.

0: Avui s'ha de fer el repàs en protecció civil per veure els desperfectes que hi ha hagut, que hi ha hagut algunes incidències. També voldria començar donant tot el suport a l'alcaldessa Marta Verdejo d'Olivella, que com bé sabeu aquesta nit desgraciadament ha mort una persona precisament pels aiguats i des d'aquí li enviem tots els ànims i tot el suport. I també voldria donar molt les gràcies al comitè d'emergència aquesta nit, a tots els que han format part del que ha passat als aiguats d'aquesta nit i especialment a la policia local que ha tingut que desallotjar un càmping i que gràcies també a aquesta actuació no hem de patir, no hem hagut de patir cap desgràcia. Per tant, que moltíssimes gràcies a tots els que aquesta nit hem estat activats atenent aquestes pluges. Comencem ara aquest ple extraordinari, que recordem és un ple extraordinari a petició dels grups polítics de Junts per Sitges, del Partit Popular, de Fets per Sitges i de la regidora no escrita Elena Alonso. La petició d'aquest ple extraordinari, ara exactament el punt que portem en l'ordre del dia, és l'aprovació per debatre sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Tal com es va aprovar en Junta de Portaveus, definim ara el desenvolupament d'aquest ple, que anirà de la següent manera. Primer parlaran els grups proposants, el portaveu de cada grup proposant, que tindrà un temps màxim de 10 minuts per explicar la proposta d'acord que porten aquí al ple. Després tindrem 3 minuts cada portaveu de cada partit polític amb ordre decreixent. Primer parlaran els partits no proposants i després els partits proposants, i després tindrem un minut també de contrarèplica, diguem-ne, també de tots els grups municipals, també de manera decreixent, primer els grups no proposants i després els grups proposants. I d'aquesta manera s'ha de desenvolupar aquest ple extraordinari. Així que comencem per la portaveu de la regidora no escrita, Elena Alonso. Endavant, té un màxim de 10 minuts. Endavant.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia a tothom. Senyora Carbonell, començarem. Li direm que vostè no lidera. Aquí estem, senyora Carbonell, per fer política, que és treballar pel bé comú i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. I no entraré ara en com estem a les botigues, de veritat. Lo seu, lo del seu grupet de govern, sembla més una trobada de companys envoltant una taula a veure com passem el dia. Llavors nosaltres ens preguntem, senyora Carbonell, quin és el seu projecte per Sitges? Ja que tinc clar que per les botigues no hi ha cap, però possiblement el públic que avui ens acompanya i també els meus companys voldran saber què tenen pensat fer des de demà a les 9 del matí fins al dia abans de les eleccions. Però sé també que això no contestarà, perquè vostè ja ens té acostumats a no dir res, senyora Carbonell, que és la política que vostè fa aquí. La política catalana, senyora Carbonell, m'agradaria també que em mirés quan li estic parlant. És que ja, la política catalana, senyora Carbonell, es basa en els pactes i això implica renunciar a alguna cosa. A què ha renunciat vostè, senyora Carbonell? Possiblement a res, perquè vostè no té full de ruta. I com no té full de ruta, el suposat equip de govern no té rumb ni té patrona. Llavors, què fem, senyora Carbonell? Ja sabem que ens hem de conformar en veure-la a vostè aquí asseguda mirant la seva pantalla cada vegada que algú de nosaltres l'interpel·la, buscant potser la resposta que vostè no té i que li han de donar. I sap per què no la té, senyora Carbonell? Perquè vostè tampoc treballa, com tot el seu equip de govern, i seva per negociar. I a sobre el seu missatge és donar la culpa sempre al grup de l'oposició, obviant que la feina de l'oposició és fiscalitzar precisament la seva feina. Els principals contractes de l'Ajuntament estan caducats des de fa molt de temps. Se'ns va parlar que trigaven perquè havien de ser revolucionaris, increïbles i de futur. I ens van presentar uns projectes antiquats i fets a mida per uns tercers. El desgavell també es veu en l'actual organigrama fet a mida dels interessos de cada regidor. Però ara ja anem a l'última i a la més actual, a la bomba. La bomba és l'abandonament el passat dia 28 d'agost de l'empresa que executa les obres de remodelació del passeig marítim de les botigues. Avui és dia 17 de setembre i durant 21 dies que hi han passat, ningú
2: del seu govern ha

0: He tingut explicacions cap als meus veïns i veïnes de les botigues. Tenen vostè un escrit meu demanant explicacions de data de primers de setembre i encara no m'han contestat. Se'ls va informar de la reunió que aquest dimarts passat s'ha mantingut amb els veïns i se'ls va demanar al regidor, Dani Martínez, en aquest cas, que vingués a explicar què havia passat i quins moviments estaven vostès fent amb el Ministeri. I després de confirmar, m'envien la nit anterior un WhatsApp declinant venir perquè aleguen que els manca informació ministerial i que ja convocarien vostès quan creguin pertinent. I jo em pregunto, com és possible que vostès, encara que els manca informació com aleguen, i jo, amb un parell de trucades gràcies a una persona, aconseguís la informació directament del Ministeri? No m'ho puc creure. És en una conversa, per cert, molt profitosa, de la qual ja en parlarem un altre dia. Una líder, senyora Carbonell, la patrona d'un vaixell, la capitana, dona un cop de timó. Treu els cèntims d'aquest meravellós romanent que tenim i que dia a dia, per cert, va creixent. Es posa a negociar amb Rogassa perquè continuï l'obra i paral·lelament ja li va reclamant al Ministeri. Una líder, senyora Carbonell, fa això. Una patrona, senyora Carbonell, guia a la seva gent. I una capitana, senyora Carbonell, protegeix, per sobre de tot, el seu poble i els seus interessos. I acabo com he començat. Vostè no lidera. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Alonso. Continuem ara amb el grup del Partit Popular. Endavant.
2: Moltes gràcies i bon dia. Gràcies, alcaldessa i membres del govern i regidors i persones i públic que ens pugui estar seguint. En primer lloc, també, com no pot ser d'una altra manera, suport al municipi d'Olivella i a la família de la persona que ha perdut malauradament la vida aquestes pesades hores. Bé, avui no vinc a parlar només de vostès, que més tard em referiré també. Vinc a parlar precisament de la realitat que viuen els sitxetans, de la realitat que es troba el ciutadà quan surt de casa, de la realitat dels serveis municipals, de la realitat dels carrers, de la seguretat, de les inversions que no avancen dels treballadors municipals i també de la realitat política d'un govern que només governa amb 7 de 21 regidors. Perquè després de tot el que ha passat durant aquest mandat, crec que ja no podem continuar parlant de problemes puntuals o d'episodis independents. Quan la neteja continua generant queixes, quan hi ha problemes de seguretat, quan les inversions estratègiques del municipi porten anys d'espera, quan els problemes de personal formen part del dia a dia de l'Ajuntament, quan els pactes polítics es trenquen i el govern acaba reduït a 7 regidors i quan al mateix temps apareixen qüestions que afecten a l'exemplaritat de la màxima autoritat municipal, el que tenim davant no és una qüestió menor, és una qüestió molt profunda, molt greu, i és una qüestió d'aquest govern. I vostè, senyora alcaldessa Aurora Carbonell, és qui encapçala aquest govern. Miri, comencem per una cosa tan elemental com la neteja. Sitges és un municipi que suporta una enorme pressió durant molta part de l'any. A l'octubre del 2025, aquest ple va aprovar el nou contracte de neteja viària, recollida de residus i deixalleria, amb un cost de 13 milions d'euros. 13 milions d'euros, senyora alcaldessa. No estem parlant d'un servei menor, estem parlant del contracte major d'aquest Ajuntament. I, malauradament, el debat sobre la neteja continua al carrer. I al final la pregunta és molt fàcil. Què veu el ciutadà? Perquè el ciutadà no veu un expedient administratiu, com vostès volen fer creure. El ciutadà viu al carrer i veu al carrer. Veu contenidors, veu residus, abocaments, brutícia i punts del municipi que no transmeten precisament la imatge d'un ajuntament que té controlat els seus serveis. I quan parlem de neteja també hem de parlar del garraf i de les botigues, perquè vostès els tenen abandonats també en matèria de neteja. Miri, jo crec que durant tot aquest temps vostès han posat moltes excuses i els veïns tenen dret a una resposta clara i no més excuses. I un servei que costa pràcticament 13 milions d'euros anuals, el ciutadà té dret a exigir-los a vostès saber amb dades, amb xifres, a canvi de què, doncs, aquests diners que es paguen. Quantes freqüències de neteja hi ha a cada barri, quantes incidències es produeixen, quan es triga a resoldre'ls, quins abocaments es detecten. Això és gestió. I malauradament el resultat és nefast. I els responsables són la senyora Guiu i els 6 altres regidors d'aquest govern, d'aquest Ajuntament. I si parlem de resultats, també hem de parlar de seguretat. On era vostè, senyor David Martínez, ahir al vespre, per cert? On era? algun regidor de l'oposició li va demanar informació quan s'estava produint una tempesta terrible en aquest municipi, molt gran. Li va preguntar al senyor García què estava passant, incidències que hi havia, quin era el control que vostè estava fent, dispositius.

0: potser operatiu que s'estava, si estava coordinant algun dispositiu, si estava fent un seguiment de les incidències, devia estar vostè al sofà de casa seva, perquè ni estava ni se l'esperava, com sempre. Miri, la nit del 23 al 24 d'agost, després del concert de festa major, Sitges va viure un fet molt greu, una batalla campal amb llançaments d'objectes contra agents policials, barricades amb contenidors, lavabos portàtils volant. I què sabem després de pràcticament 3 setmanes? Què sabem? No sabem absolutament res, senyor Martínez, i menys per vostè. El que sabem és perquè ens ho han explicat terceres i quartes persones, però vostè encara no ha donat explicacions com calen, com calen. I vostè això s'ho pren, a més, a broma, i això és el més lamentable. Miri, a vostè hauria de tenir capacitat d'anticipar-se, coordinar i actuar. I el regidor David Martínez, el regidor de Governació, ni està ni se l'espera. I encara riu ara. I encara riu ara. Vergonyós, vergonyós. Però si hi ha una qüestió que mostra especialment bé la falta de capacitat de lideratge d'aquest govern és Vallcarca. Fa 4 anys que estan esperant una resposta en aquesta inversió de 440 milions d'euros i 2.000 llocs de treball. 440 milions d'euros i 2.000 llocs de treball. 4 anys porten esperant perquè l'alcaldessa no li dona la gana donar explicacions, donar la cara i dir efectivament el que pensa, si vol aquesta inversió o no la vol, però no fer perdre més el temps amb uns inversors que estan, diguem-ne, esperat i a més molt sorpresos de la seva actitud. Senyora alcaldessa, perquè miri, si considera que aquest projecte no és adequat, expliqui-ho. Si creu que s'ha de modificar, faci-ho també. Si creu que pot avançar, expliqui què és el que està fent. Però vostè no està fent absolutament res. Avui governa, senyora Carbonell, amb 7 regidors de 21. Aquesta és la realitat. El mandat va començar amb un acord polític que contemplava determinats compromisos amb determinats grups municipals. Però vostè, segons diuen tots, sobretot els que han marxat del govern, vostè ni compleix, ni té paraula, ni és de fiar, que és el més greu. I arribem finalment al punt més important, que és l'exemplaritat de la màxima autoritat municipal. Perquè vostè no és una ciutadana més, senyora alcaldessa, és la màxima autoritat política de Sitges, 24/7, no només a dintre d'aquestes 4 parets, també quan surt d'aquest edifici. El juny del 2023 vostè va ser detinguda per la policia en el marc d'una investigació relacionada per presumptes irregularitats en subvencions i contractes de la taula del tercer sector social Sitges-Garraf. El cas inclou investigacions per presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental i es van posar sobre la taula advertiments de la intervenció municipal sobre possibles fraccionaments de contractes. Vostè, evidentment, doncs, va negar qualsevol favoritisme. I el mateix passa amb la investigació que aquest any 2026 afecta a una concessió temporal del mercat relacionada amb una empresa on el seu fill era l'administrador. Vostè ha defensat la legalitat de l'actuació i nosaltres qüestionem l'exemplaritat ètica de la situació. I aquesta és una qüestió que mereix explicacions i transparència, senyora alcaldessa. Però és que encara hi ha un episodi que personalment considero especialment greu, jo diria que gravíssim, que és el Club de Mar. S'ha fet públic un vídeo en què vostè, senyora alcaldessa, es refereix als usuaris del Club de Mar amb l'expressió de pijos de merda. Que la gent que ens escolta ho sàpiguen, perquè el vídeo ha corregut, però no sé si ha corregut prou perquè tothom ho sàpiga. Es referia l'alcaldessa als socis del Club de Mar com a pijos de merda, textual. I li vull parlar, senyora Carbonell, en nom de tots aquells ciutadans que legítimament poden preguntar-se si aquesta és la manera com la seva alcaldessa es refereix a una part dels ciutadans que representa. I li ho dic directament. Si vostè va ser prou valenta per dir aquestes paraules de matinada en una discoteca amb una copa a la mà, sigui tan valenta de dir-ho aquí davant de tots els mitjans de comunicació en aquest ple i davant de tots els sitgetans. Digui-ho aquí, sisplau. Pijos de merda? Vostè considera que aquelles persones són pijos de merda? No li fa vergonya? No té dignitat? Evidentment que ni li fa vergonya perquè no la té, ni té dignitat, que és encara molt més greu. I per tant, després d'escoltar aquestes paraules, és inevitable que aparegui una pregunta política sobre aquesta actitud envers el Club de Mar i sobre les gestions que se n'han fet per defensar-ne la continuïtat. Perquè sí que li puc preguntar si aquesta manera de veure els usuaris del Club de Mar ajuda a entendre la seva actitud posterior davant d'un espai que molts sitxetans considerem part de la història i de la identitat del municipi? Aquesta pregunta, senyora alcaldessa, mereix una resposta. I quan ajuntem totes aquestes qüestions, apareix una realitat que és difícil d'ignorar. Tenim un municipi que reclama més neteja, que espera actuacions des de fa molt de temps, que té problemes en matèria de seguretat, que té problemes de gestió interna amb els treballadors. Tenim una oportunitat com Vallcarca que vostès l'estan deixant perdre i tenen un govern que ha passat a tenir únicament 7 regidors de 21. I vostè està més sola que mai, més sola que mai. Els regidors que l'acompanyen, els que no han marxat, és que potser no tenen on anar, però vostè està pràcticament, únicament, exclusivament, està sola. I miri, davant de tot això, senyora alcaldessa, no n'hi ha prou amb continuar explicant-nos doncs, que el govern té dret a governar, evidentment que té dret a governar, però té dret i té l'obligació de governar i de treballar i de tenir responsabilitats. I per això, després de tot el que hem exposat, crec que vostè avui i els 6 regidors que l'acompanyen, que encara formen part d'aquest govern, doncs tenen una obligació molt concreta, que és explicar als ciutadans de Sitges què pensen fer a partir d'ara sobre Vallcarca, sobre la neteja i sobre la seguretat. I un cop ho hagin explicat, el que han de fer és dimitir i marxar. Deixar aquest govern, deixar de fer mal al municipi de Sitges. Expliquin vostès tot el que han de fer en les matèries que li he preguntat i després pleguin, marxin i deixin que un altre govern, amb uns altres regidors, amb més capacitat de feina, sobretot, governin aquest municipi.
1: Moltes gràcies, senyora García. Endavant, Fets per Sitges.
2: Bon dia, moltes gràcies, il·lustríssima. Bon dia a tothom, els que m'acompanyeu. Aprofitem avui l'únic punt de l'ordre del dia, d'aquest ple, que és el debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament de govern municipal. I avui no hem vingut a fer literatura ni a perdre el temps amb eufemismes. Des de Fets per Sitges parlem clar i amb la cruesa que exigeix el moment. La realitat que ha quedat al descobert i que tenim un govern buit, sense rumb i absolutament deslegitimat. Perquè com cal definir un govern que traeix els seus propis acords? Que signa un pacte i l'endemà el llença a la paperera? La seva paraula, com li he dit reiteradament, no val res. La seva signatura té el mateix valor que un paper mullat. I les coses les anomenem pel seu nom. Vostès són un govern il·legítim, que governen d'esquena la majoria i sobre les seves runes del seu propi compromís, que traint la paraula donada i mentider per prometre conscientment allò que sabia que no complirien i sobretot desagraït amb el partit i a la seva persona que va fer possible que avui vostès en minoria segueixin així. I senyora García del Partit Popular, li recordo que jo no vaig marxar, em van fer fora. Un govern ineficient, incapaç de tirar endavant la gestió municipal més elemental. Un govern decidiós i acomodat, sense cap mena d'impuls ni ambició per la vida, per la vila. Un govern egocèntric, més preocupat pels sous i les fotos a les xarxes socials, no parlem dels vídeos, i de la seva gestió real. Un govern superb, despectiu i arrogant, amb l'oposició, igual que les persones del poble que no estan d'acord amb vostès. Un govern incompetent i cínic, intentant dissimular la seva incapacitat, acusant els altres, com fan sovint, i intentar justificar les seves mancances. Des de Fets per Sitges el volem posar d'una manera planera, exposar el nostre posicionament. Posarem sobre la taula 4 exemples concrets per escenificar perfectament el que és aquest govern il·legítim. Anem a posar-nos davant del mirall real dels veïns de Sitges on la seva desídia i la seva incompetència la pateixen diàriament. El primer d'aquests 4 exemples el trobarem en la gestió dels serveis públics i el desmantellament pausat, silenciós i sistemàtic de la brigada municipal. Sembla una broma que un executiu conformat per Esquerra Republicana i el Sitges Grup Independent sigui el responsable directe d'aquesta deriva. Vostès han posat els serveis urbans en mans de la dèria privatitzadora d'un responsable d'àrea. I ho dic exposant amb fermesa el nostre criteri. Tal com ho veiem des de Fets per Sitges, aquest càrrec té com a única obsessió externalitzar els serveis públics en favor de gestions privades. I això passa perquè no rep les directrius polítiques que hauria de rebre per part d'un govern que ja li està bé aquesta situació i amb el beneplàcit d'avui l'ausent regidora de les seves dèries i les seves fòbies vers a la gent del poble de Sitges. Vostè és un

un executiu que s'ho mira amb els braços creuats, aquestes actuacions, mentre es fan gastar milionades al poble de Sitges, tal i com hem vist clarament amb l'elevat cost del contracte de neteja. I vull deixar una cosa clara. Parlant de la brigada, posem en màxim valor el valor social de la Mancomunitat Tegar. El debat no és Tegar, el debat és el model de la gestió d'aquest govern que utilitza les externalitzacions per cobrir la seva falta de planificació. La prova del cotó la tenen signada amb el seu propi decret d'alcaldia, el 28-29-2026, d'ampliació del conveni amb Tegar. En aquest document s'admet textualment que la jardineria de les quatre escoles públiques, l'Ausó, Barratxina, Utrillo i Agnès, es contracta a fora, donat que la brigada no podia continuar cobrint aquest servei. Aquest és el relat de la seva gestió. Deixa morir la brigada per inacció, no reposen el personal, la buiden de recursos i utilitzen el problema que vostès mateixos han creat com a excusa per externalitzar. Anar privatitzant contínuament acaba sovint sent més car i ens hipoteca els serveis públics. Estan venent el patrimoni humà de l'Ajuntament. Per aquesta incapacitat de gestió no es queda només en papers. El segon exemple, el patit directament al carrer. Ja fa molts mesos que vam portar amb aquest ple el cansament, la desesperació i el sentiment d'abandonament profund dels veïns de la plaça Pérez Rosales. Els vam advertir que no era un fet puntual, sinó una problemàtica cronificada. Consum d'alcohol, de la via pública, sorolls nocturns constants, brutícia i una degradació evident de la convivència. Han passat els mesos i quina ha estat la seva resposta? La situació continua igual o pitjor? En el ple, que vostès és molt evident que ens omplin la boca parlant de la falta d'HPO, un debat que evidentment sempre ens sumem sense cap mena de dubte, però referent a aquest tema, què hem de fer amb els sitgetans que han de posar el seu pis en venda perquè vostès són incapaços de gestionar la incivilitat i el soroll a la plaça Pérez Rosales? Quina solució donem a les famílies que han de marxar de casa seva perquè l'Ajuntament les deixa desprotegides? Qui ha de vetllar pel descans i el benestar dels veïns si no ho fa el propi Ajuntament? Aquesta inacció és la radiografia exacta de com un govern d'esquena als veïns. I els hi pregunto, de quina banda estan vostès? Dels veïns que treballen i volen descansar o dels incívics? El tercer exemple d'aquesta governabilitat fallida el trobem portes endins a l'Ajuntament, a la distorsió de les prioritats i en el mal ús que es fan de la pròpia estructura municipal. Cal recordar a tothom una cosa elemental. Un empleat públic no està al servei del partit que governa, està al servei de l'interès general. Els pilars de la funció pública són la neutralitat política, la imparcialitat, l'objectivitat i el rigor. A Sitges cal defensar urgentment aquesta neutralitat, perquè hem vist massa sovint com alguns funcionaris creuen una línia per afavorir l'executiu. Per fer política ja n'hi ha els polítics electes. En canvi, vostès han convertit els càrrecs de confiança en un equip de palmeros al servei exclusiu d'Esquerra Republicana i del Sitges Grup Independent. Treballen per vostès, pel partit, no per la vila. I els hem dit més d'una vegada, si volen assessors d'imatge per promocionar-la i promocionar-se, paguin de les seves butxaques o que ho paguin els seus partits. Però Sitges no té per què financiar-los la campanya electoral permanentment. Així mateix, cal denunciar la falta d'independència d'empreses de comunicació sostingudes mitjançant convenis municipals que acaben fent de portaveus del govern. La informació pública no es compra amb diners municipals. I un quart i últim exemple per tancar el retrat de la seva governabilitat o ingovernabilitat. Cal parlar directament del seu sectarisme polític. Al llarg d'aquests anys, des de Fets per Sitges, hem presentat desenes de propostes d'acord per millorar la vila. Les aproven per complir l'expedient i després les deixen en una caixa. L'exemple més clar d'aquesta manera mesquina de fer política és la pista poliesportiva del Carrefour, la que diem al costat del Carrefour. 6 anys demanant per aquesta pista per fer la pràctica de l'esport posar llums. Nosaltres vam arribar a aprovar-los els pressupostos confiant en la seva paraula, fins que vam comprovar que la seva paraula, com he dit abans, no val res. Quina va ser la resposta durant aquests 6 anys? Excuses surrealistes per no donar-nos la raó, que si no hi havia línia elèctrica, o en recordo el senyor Monasterio al·ludint al parc del futur tren orbital pel costat de la pista. Qualsevol pretext per no donar la raó a Fets per Sitges. Quan vam decidir deixar la reclamació en stand-by,

0: Per art de màgia, un dia van posar les llums a la pista poliesportiva. Es van fer les fotos a les xarxes i es van oblidar del tren orbital i de les seves excuses que durant 6 anys m'han estat donant. Però sap qui han estat realment els perjudicats? Els joves i els ciutadans de Sitges que no han pogut gaudir d'aquestes instal·lacions en condicions només pel seu sectarisme. Aquesta ha estat la seva governabilitat durant tots aquests anys. Odi, sectarisme i incapacitat. Avui no pretendem que vostès pregui cap determinació, ja que, com va dir el senyor David Martínez, vostès aguantaran a la cadira fins al final. Esperem pel bé de Sitges que aquest sigui el final. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí. Passem ara la paraula a la senyora Gallardo de Junts per Sitges.
2: Molt bon dia a tothom. Volem començar expressant el nostre condol al veí d'Olivella, a la família i als amics del veí d'Olivella mort aquesta matinada pels aiguats. I ara bé, anem al que és substancial en aquest ple, perquè aquest matí de dijous som aquí perquè diversos grups de l'oposició, com s'ha explicat, hem considerat necessari que el govern ens expliqui què pensa fer des d'avui fins al final d'aquesta legislatura al maig del 27, i nosaltres, Junts per Sitges, efectivament som un dels grups sol·licitants d'aquest ple. Sabem que contestarà l'alcaldessa reactivament, dient a tots els grups que ens hem desviat i que no demanem el que proposa la moció, i nosaltres ens creiem absolutament legitimats per fer aquesta exposició de motius, de raons i de despropòsits que prèviament ja han fet altres companys de grups municipals. La pregunta és molt senzilla, és molt simple: quin és el pla d'aquest govern per governar Sitges durant els pròxims mesos? Nosaltres entenem que avui no estem parlant d'una qüestió menor. Vostès són un govern en minoria, només 7 regidors, i al final estem a la fi d'una legislatura que va començar en unes circumstàncies extraordinàries. Se n'ha parlat també amb una detenció de diverses persones, entre elles l'alcaldessa, en el marc d'una causa judicial que encara no s'ha aclarit. Nosaltres tots hem respectat la presumpció d'innocència, i el que hem rebut a canvi de vostès, el canvi d'aquest respecte que nosaltres hem abocat, és que vostès ens han perdut el respecte a nosaltres, però això no és el més greu. L'han perdut al poble de Sitges perquè s'han passat 3 anys mentint, i a més faltant a les més mínimes normes d'educació i de respecte institucional. Des del nostre punt de vista, aquell govern evidentment es va constituir, això ja ho sabem, a última hora, amb un objectiu molt concret, evidentment que nosaltres no accedíssim a governar Sitges després d'haver guanyat les eleccions, però 3 anys després, i els hi recordarem tant com sigui necessari, el resultat és a la vista. Vostès han aconseguit que Sitges perdi temps, que perdi oportunitats i que perdi capacitat de projecte amb molts recursos econòmics, i l'estat del municipi, no ho diem nosaltres, vostès facin el favor de passejar per tot arreu i veuran. Ara bé, no venim a preguntar si aquest govern pensa resistir fins al maig, això ja ho sabem, venim a preguntar què pensen fer, perquè ocupar el poder, evidentment, com vostès estan demostrant, no és governar. Durant aquesta legislatura hem vist projectes que s'eternitzen, equipaments que queden en el camí i problemes quotidians que continuen sense resposta. Hem vist el Club Natació, el Club de Mar, el Front Marítim, el Camp d'Hoquei, la neteja, el transport públic i els equipaments que avancen amb una lentitud que Sitges no es pot permetre, o perdent-los amb pèrdues patrimonials que seran irreparables. Hem vist la dificultat d'aquest govern per transformar els recursos municipals en realitats, perquè de recursos en tenen molts, però vostès els han malgastat. El pressupost del 2026 no va obtenir els suports necessaris, i continuem treballant amb el del 25, però fent-ho tot a cop de modificacions de crèdit. I nosaltres volem dir que vostès surten després dient que han fet grans coses, que una modificació de crèdit no és una obra acabada, com s'han encarregat de demostrar-nos. Una partida no és un servei en funcionament, i per suposat, senyora Carbonell i tots els seus companys de govern, una fotografia no és una política pública, i una publicació a les xarxes no substitueix un calendari d'execució. D'exemples, malauradament, en tenim molts, i temps jo no en tinc el suficient per exposar-los tots, però podríem, per exemple, parlar del patronat. El senyor Oliver volia sí o sí fer Sant Jordi el patronat. Està content vostè del patronat? Dirà que sí. Nosaltres creiem que és una vergonya que després de dècades d'estar tancat vostès tinguin aquest equipament en aquestes condicions, entre d'altres, sense complir les mínimes normes d'accessibilitat. Tenim avui aquí els representants sindicals de l'Ajuntament. Vostès tenen molts diners, no vostès, al poble de Sitges. Facin també, si us plau, senyor Martínez, un repàs de la gran gestió amb els recursos humans d'aquest municipi, d'aquest ajuntament, que només han fet que perdre talent i equip humà, i això sí, ara a final de mandat, a cop de talonari, a intentar callar les boques i a veure si tothom es posa tranquil·let i no els hi diu res.

vostès. Aquest govern, això sí, els hi reiterem, vostès tenen un gran mèrit, això no els hi podem negar, s'han convertit en els reis de la propaganda, fotos i més fotos, vídeos, proclames i titulars, però nosaltres saben que no els hi consentirem més, no els hi consentirem més i els hi denunciem ja que a partir d'ara cada anunci tindrà una pregunta, tindrà una resposta, cada promesa voldrem que vingui acompanyada d'un calendari i cada incompliment tindrà la nostra memòria constant i persistent perquè aquesta és la nostra feina, els hi agradi o no. Comencem, per exemple, pel tema que considerem més greu. Senyora Guiu, què passa amb la neteja? Què ens dirà avui? No per fer nota de premsa, no per fer relat, no per explicar coses que no serveixen de res. D'aquí a poc farà 3 anys que Sitges no té contracte de neteja. En quin punt exacte es troba? Hem vençut ja tots els terminis després de tots els terminis del contracte, de l'exposició, de les reclamacions, dels que vostè vulguin. Quan començarà aquest nou servei? Quin calendari tenen? I sobretot, senyora alcaldessa, senyora Guiu, algú de vostès dos assumirà responsabilitats per aquest retard? Diran de veritat quants diners de més ens està costant cada dia Sitges viure en aquesta situació? I ara tenim una propina. Què passa amb els treballadors? Perquè a Ràdio Maricel, crec que va ser ahir, ens van explicar la situació real en la que estan. És que resulta que la senyora Guiu i la senyora alcaldessa deuen tenir coses molt més importants a fer perquè els treballadors han reclamat reunions i l'Ajuntament no el rep. Evidentment, això vol dir que vostès tampoc parlen amb l'empresa perquè aquí hi ha un despropòsit absolut de gestió. Bé, avui els preguntem si el rebrà, perquè Sitges s'ha de netejar cada dia. Afortunadament, de tant en tant plou i avui tenim els carrers més nets. A banda del que ens diguin, ja els hi dic jo que evidentment les excuses no recullen les escombraries, no reparen els vehicles i no protegeixen els drets laborals. Aquesta responsabilitat és seva i vostès de moment no l'estan assumint. I si volen, repassem també alguns dels altres anuncis que han fet en la seva obra de govern. Fem-ho, va. Les llars d'infants. El 2027 s'ha conclòs que la gestió directa és legalment viable i alhora el termini de licitació va finalitzar el 22 de juny i el procediment continua pendent d'avaluació segons la informació disponible. Crec que avui tenen una taula telemàtica, ens diran que avui fan tot, sempre tot a última hora. La qüestió és que hem començat el curs encara sense la licitació de la llar d'infants. El servei d'atenció domiciliària, aquest govern d'esquerres d'atenció a les persones grans. Senyora Carbonell, no li fa vergonya que això encara no estigui licitat i no estigui com cal, amb una cosa que deriva del contracte programa? Can Robert, aquesta gran obra, aquesta estació d'autobusos que nosaltres diem en la terminologia actual, fake, mentida, obres licitades i terminis finalitzats el 7 de juliol i bé, no sé, aquesta gran estació d'autobusos no sabem quan començarà. Mercat municipal, vostès creuen que és de rebut que amb tot el que ha passat s'ha dit i han patit encara no s'hagi licitat la climatització del mercat? Ara, al mes de setembre, que hagin passat l'estiu, que han passat al mercat municipal els paradistes i els usuaris. Si volen, també repassem el transport públic. Al maig es va publicar l'estructura de costos del futur contracte del servei urbà i turístic i després què? Quan tindrem el contracte? Continuem fent addendes, modificacions, una xapussa, si em permeten l'expressió, darrere l'altra. I què hem de fer també amb les oportunitats per a la gent que vol fer coses a Sitges? El Viver d'Empreses Creatives i el Centre d'Empreses Creatives, crec que en tot el mandat no els hem sentit dir absolutament res de tot això. Quin projecte tenen vostès per generar aquesta activitat, retenir talent i donar oportunitats als empresaris? No sé, és que clar, quants serveis essencials poden quedar encallats al mateix temps abans que aquest govern admeti que té un problema? No admeten vostès que són un frau i un fracàs, no han acabat absolutament res del que han anunciat i el que anunciaran al futur tampoc ho acabaran. Un any més, el curs ha començat sense un edifici digne per l'Escola Municipal de Música, no sé quantes vegades van anunciar això, però el pitjor de tot és que quan tinguem aquest edifici, i dit pels mateixos professionals, és que és molt greu, aquesta escola de música ja naixerà obsoleta per les necessitats d'un municipi com Sitges. Bé, no sé, parlarem en un altre moment de tots els problemes, senyora Montse García, senyora Lila, que el seu departament està generant
amb la falta de cura amb les persones grans. Ja els dedicarem un monogràfic a parlar d'això, segurament no en un ple, en un altre espai, però els hi direm. I el front marítim, el front marítim. Quantes versions, quantes mentides hem sentit amb el despropòsit i tot allò que vostè no ha fet, alcaldessa, la inacció, la deixadesa de funcions en la gestió del patrimoni segurament més preuat pels sitgetans. No ens contestin amb una altra fotografia davant d'un plànol, ni diem mentides, sobretot, perquè ja en tenim prou. Nosaltres no donarem suport

0: a ple. Però és que, a més de no treballar, no compleix els pactes o els compromisos en què arriben amb altres formacions polítiques. Ahir ens vam reunir amb el govern i no ens van donar cap notícia del desnonament que hi ha hagut aquesta setmana. Recordem la problemàtica que hi ha actualment a Sitges amb l'habitatge, amb els desnonaments, i cap notícia amb una reunió que vam fer ahir amb la senyora alcaldessa i el senyor David Martínez. Però és que, a més, ens enterem més tard per xarxes socials que el govern ha decidit no presentar ordenances fiscals de cara l'any que ve. Quan nosaltres teníem un pacte sobre ordenances fiscals que s'havien de presentar una sèrie de coses. Un pacte a què vam arribar l'any passat. Mirin, a nosaltres ens han aixecat la camisa diverses vegades, però aquesta creiem que serà l'última. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Tubau. Passem ara al grup Verds en Comú Podem, Sitges.
2: Sí, moltes gràcies. Ens afegim als condols que han donat els nostres companys. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè compartim la qüestió de fons, que la situació política de l'Ajuntament ha canviat i el govern municipal té l'obligació d'explicar com pensa governar la resta del mandat. La situació actual quina és? Doncs que el govern ha perdut la majoria amb què es va constituir i aquesta és la responsabilitat que té el govern. Nosaltres formàvem part d'aquest govern, hem estat dins del govern i coneixem perfectament les dificultats que comporta governar, però avui ja no hi som i la nostra sortida en cap cas significa que deixem de preocupar-nos per la governabilitat de Sitges, al contrari, tenim una responsabilitat diferent que pensem exercir, fiscalitzar, proposar i exigir que el govern expliqui què vol fer i en quins suports pensa fer-ho. I per això nosaltres compartim especialment que ens parli de quina planificació política tenen, quines prioritats, quins projectes i quins calendaris, bàsicament perquè és un dret i una obligació especialment de cara a la ciutadania. No només quines actuacions anunciaran, sinó quines pensa executar, o si només pensen dedicar-se a fer campanya per les eleccions. La veritat és que la nostra impressió és que això és el darrer que més els importa. I en remeto a les proves, res de nou. També compartim que en una situació de minoria, doncs el diàleg amb els grups de l'oposició ha de ser més freqüent i més efectiu. Ja ho hem defensat dins de govern i tornem a defensar, evidentment, ara. Ara bé, nosaltres no volem una política basada simplement en acumular reunions i que siguin un pur tràmit de cara a la galeria. Volem que aquestes reunions serveixin per alguna cosa. Que hi hagi informació, que hi hagi propostes, que hi hagi capacitat d'arribar a acords que siguin possibles, i és que el govern és el responsable de que això es produeixi. El govern ha d'assumir la responsabilitat de governar. Un govern en minoria no pot pretendre governar com si tingués una majoria absoluta. Ho diem a l'oposició i ja ho dèiem al govern. Necessita escoltar, negociar i buscar acords. Però l'oposició tampoc pot substituir el govern o encallar-se en l'estratègia del no a tot. La responsabilitat, com he dit anteriorment, correspon al govern. També demanem aquesta transparència en els acords polítics. Volem

0: i, com bé s'ha ciutadana, en agents socials, educatius i institucionals, per definir un model basat en el respecte, la pertinença i l'estima per la comunitat. Proposem igualment un grup de comunicació amb tots els portaveus municipals i responsables de les forces i cossos de seguretat per canalitzar informació en temps real. Parlem d'urbanisme també. El futur de Sitges s'ha de construir amb consens. En un govern en minoria, qualsevol iniciativa rellevant s'ha de suspendre fins a garantir una majoria àmplia, informació completa a tots els grups i una anàlisi compartida de l'impacte social, econòmic, ambiental i de mobilitat. També cal informar i escoltar la ciutadania per evitar problemes jurídics. I parlem també de comunicació. Millorar la relació govern-oposició no és un desig, és una obligació democràtica. Les reunions quinzenals són un bon punt de partida, però cal més. Informació completa dels acords de govern, accés real a la documentació sense filtres ni retards, una comunicació institucional que no confongui govern municipal i un compromís de respecte mutu. L'Ajuntament està traspassant una línia que hauria de ser clara, la que separa la comunicació institucional de la partidista. Ho hem vist quan el compte oficial dona rellevància política al discurs de l'alcaldessa per la Diada o quan converteix un en notícia la presència d'un regidor en un acte esportiu. Lo important és el club esportiu, les entitats i la ciutadania, no la pressió del govern. Acabo ja, senyora alcaldessa. Escoltar no és una formalitat. Escoltar és entendre que ningú té la veritat absoluta i que l'altre pot tenir coses a dir. Escoltar és reconèixer una societat plural, inclusiva, exigent i diversa. Des del PSC ens comprometem a continuar escoltant tota la ciutadania de Sitges. Pensi el que pensi, visqui on visqui, estimi a qui estimi o voti el que voti. Sitges necessita estabilitat, transparència i diàleg, no més enfrontament. Nosaltres escoltarem. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al regidor Oliver per part d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Afegir-nos també a fer arribar el condol a Oliver, a la família d'aquest veí que ha perdut la vida i la vida, i reconèixer i agrair la feina a tots els professionals i totes les persones que han treballat de valent aquesta nit i que continuen fent-ho ara mateix. Bé, el portaveu de grup Sitges Independent ha parlat de projectes, de molta feina concreta i feta. Jo no faré una llista, no continuaré amb aquesta llista, però com que avui se'ns convoca per fer balanç de govern, fem-ho. Però fem-ho sencer, perquè crec que la pregunta que planteja aquest ple està mal formulada. No és només què farà aquest govern que està en minoria. La pregunta és què farem els 21 regidors en un ple amb el qual ningú té majoria. Nosaltres no direm que tot funciona bé. Governem i, per tant, assumim també allò que no funciona, els projectes que avancen massa lentament i els problemes que encara no hem resolt. L'administració avança massa lenta, senyora Gallardo, això és així. No és una excusa. Això és un problema polític, perquè si l'administració arriba tard, la ciutadania acaba dubtant de que la política sigui útil. Però tampoc acceptarem que minoria vulgui dir paràlisi. De fet, és impossible explicar en 3 minuts tota la feina que s'ha fet i la que s'està fent. Però no pateixin, que el govern ho farà properament per escrit, amb un exercici de transparència. Continuarem batallant pels 482 habitatges públics, pels serveis, els equipaments i les polítiques socials. Aquesta és la nostra responsabilitat. Però si avui fem un balanç, no? Sembla això un estat del municipi, un altre tipus de debat, també hauríem de mirar com hem fet política. I no parlo de tota l'oposició al dir que masses vegades hem passat de fiscalitzar a crispar, de discrepar a desqualificar i de discutir decisions polítiques a atacar personalment regidors i regidores. El problema no és que això desgasti aquest govern. Els governs estan, sí, senyor Alonso, per ser fiscalitzats. El problema comença quan una proposta deixa de valorar-se per el que aporta a la vila, el que aporta a Sitges, i es valora calculant qui se'n podrà treure el mèrit, qui sortirà a la foto, perquè aleshores la política deixa de buscar solucions i comença a administrar fracassos. I sí, som un govern en minoria, 7 regidors de 21, però la minoria no és només una situació de govern, és la situació d'aquest ple. Les urnes no van donar majoria a ningú, ens van obligar a entendre'ns, i és a nosaltres que ens correspon dialogar, negociar. Però els altres 14 també poden fer possible
1: després les tindrà decisions. Un minut per gràcies. Tancament. Moltes gràcies, regidor. Ara passem als 3 minuts que tenen...

0: Tenen els partits polítics proposants de la moció. Comença la regidora no adscrita, senyora Alonso. Endavant. Té 3 minuts.
1: Sí. Sí, gràcies. Jo vull escoltar la resta dels meus companys i després aprofitaré el meu minut, que em sobra i tot. Gràcies.
0: Per part del Partit Popular.
2: Jo, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo la veritat és que acabo d'al·lucinar. O sigui, ara resulta que el portaveu d'Esquerra Republicana diu que això... O sigui, primer, que no ho hem plantejat bé, que vostè hagués plantejat la pregunta i per què no ha presentat vostè una sol·licitud de ple extraordinari. L'hem presentat nosaltres i, per tant, vostè ha de respectar la voluntat dels 7 regidors que hem presentat aquesta sol·licitud de ple extraordinari. No ens faci trampes. I ara no ens vinguin dient, perquè és el que han dit vostès, que ens ho faran arribar per escrit. Però què vol dir que ens ho faran arribar per escrit? Fa 2 setmanes que vostès sabien que hi havia aquest ple extraordinari, que els hi demanaríem explicacions dels projectes, de les inversions, del que pensen fer, de quins acords volen arribar fins a final de legislatura. I ara resulta que avui ens diuen que ens ho enviaran per escrit. Però quina broma és aquesta, senyor Oliver? No facin trampes. I ara la culpa és de tots, dels 14 regidors de l'oposició. No, no, no, no, no. És veritat que a les urnes no va haver-hi una majoria suficient. De fet, va guanyar un altre grup municipal, no vostès, les eleccions. Però vostès van aconseguir un acord municipal amb uns grups que amb un l'han fet fora, vostès, i l'altre ha marxat, fart de vostès, farts de vostès, perquè els acusen de mentiders, de no complir els acords, de no dir la veritat, de no treballar. Fins i tot la CUP ens ha dit avui que vostès no treballen des del primer dia i que se'ls ha dit en una reunió tancada que no presentaran ordenances. Però què és això? Senyor Oliver, jo, sincerament, és que jo no sé a quin món viuen vostès. No sé a quin món viuen vostès. Enganyant a tothom. Sempre. Enganyant a tothom. Ara ens entenem que no hi haurà ni ordenances. I llavors què faran vostès aquests 10 mesos que falten, o 8 o 9? Ja sabem que no fan res, però escolti'm, no sé, fins i tot fins ara potser dissimulaven una mica, però és que ara resulta que no hi haurà ordenances, no hi haurà pressupostos. Bueno, pues escolti'm, vagin-se de vacances, i en aquesta agenda que fica el David Martínez, el regidor, vacances cada dia, pues fiquin tots vacances cada dia, ja està. Ara ja sabem que no faran vostès res. Jo he preguntat per neteja, ningú m'ha contestat, la regidora del tema no hi és i per tant no es pot parlar del tema. Fantàstic, fantàstic. Regidor de Seguretat, demano tema de seguretat i em ve amb un discurs romàntic. Però de veritat, senyor David Martínez, em diu que la necessitat passa a realitat. Unes frases, què vol dir això? La necessitat passa a realitat. Escolti'm, jo li estic preguntant... Ah, després m'ha dit els lectors de matrícula. Sí, amb això es viurà, doncs, escolti'm, tota la seva vida política seran els lectors de matrícula. Vostè s'està fotent de la gent, i perdoni aquesta expressió, però és que fa vergonya, de la nostra policia. Vostè se'n fot de la nostra policia. No li té cap respecte, no treballa per ells, no treballa amb ells. No és capaç vostè d'explicar ni una sola cosa que faci. Vergonyós, senyor Martínez, repeteixo, marxin tots 7, que els sitgetans viurem millor.
0: Moltes gràcies, senyora García. Passem ara a Fets per Sitges.
3: Moltes gràcies, il·lustríssima. Senyor Tubau, ¿estamos? Bon dia. Com vostè diu, les dretes, no? Clar, m'he sentit al·ludit, evidentment. Aquesta dreta de Fets per Sitges va mantenir el seu compromís fins al final per fer alcaldessa el darrer any una alcaldessa comunista. Una alcaldessa d'esquerres comunista. Imagini's vostè quan em tilda d'esquerres, i nosaltres fins al final vam portar que faríem una alcaldessa comunista. Li dic perquè vostès, que diuen que també són d'esquerres, vostès van ser els primers que van desdir del pacte, i ho dic perquè una altra vegada que m'ataquem el tema de les dretes, li recordaré que nosaltres fins al final volíem l'alcaldessa Gasulla, digue-li Podem comunista, i vostès van ser els primers tan d'esquerra que van sortir. No volia fer la intervenció, simplement aquesta matització. Ja m'ha encantat la senyora García, que al final ja s'ha adonat que em van fer fora. Gràcies, senyora García. I l'altra, quan ha començat la intervenció la senyora companya, l'Helena Alonso, i la senyora García, jo m'he fixat en el govern. I puc dir que podem estar contents. Contents perquè estaven tots amb l'ordinador, prenent notes, parlant entre ells, I això significa que com a mínim aquests 20 minuts aquest dematí han treballat.

0: o els hi visca com a mínim, tots, no sé si era una directriu, de dia se'ns estan veient, i no, bàsicament menys una vegada que he vist que en David se n'enfotia reia de la senyora García del PP, estaven tots amb el mòbil, escoltant, fent veure que treballaven o com a mínim treballaven. Jo estic content que hem aconseguit que aquest govern avui, 17 de setembre, els he vist treballar com a mínim 20 minuts. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyora Gallarda, endavant.
2: Moltes gràcies. Bé, ens han quedat moltes preguntes per fer-los. Ja sabem que avui no ens respondran res, però reiterem, els fiscalitzem. Hi ha coses que ens preocupen perquè més enllà d'aquell control que tenim del pressupost, que és municipal, volem saber, senyora Carbonell, vostè té, entre el seu llegat hi haurà una llarga llista de subvencions externes que hem perdut gràcies a la seva deixadesa, però n'hi ha una que vam començar a executar però que ens preocupa i volíem saber, per exemple, aquest gran Next Generation que vostè, que no el va aconseguir vostè, va ser en mandat anterior, això el senyor García mira perquè sap perfectament de què va, aquell Next Generation de 5 milions d'euros, que hi ha un projecte important, a banda d'explicar que han fet un web i no sé què, clar, la partida important era per una planta d'aigua regenerada, estem patint, perquè clar, les seves mans tot cau i voldríem saber si vostès estan en termini i aquesta planta rebrà els recursos que ha de rebre i si al final no serà que haurem de posar nosaltres els diners de la butxaca de tots els sitjatans i les sitjatanes perquè no ens han explicat absolutament res més. Senyor Martínez, senyora Carbonell, és que clar, i senyor Albert Oliver, vull dir, vostès atenten contra la intel·ligència de les persones, ens estan culpant a nosaltres de tots els mals de les coses que passen a Sitges. Jo senyor Martínez, de veritat, o sigui, vostè parla amb els agents de la policia local, suposo que evidentment de tant en tant té reunions amb l'inspector, però és que això s'ha dit avui aquí, és que hi ha agents joves, preparats, capacitats, que han marxat i ens ho han explicat amb molta tristesa, perquè van apostar per Sitges, venir a Sitges a treballar i se n'han adonat del desgavell que és això, i és que és molt greu. Vostè no ha donat cap resposta de totes les preguntes que li van fer sobre els operatius, sobre el desmantellament de la policia administrativa que existia en aquest poble. No controla absolutament res, senyor Martínez. I clar, que ens parli de càmeres, de seguretat, quan els barris i urbanitzacions estan com estan i l'únic que saben és que el segon semestre de l'any tindran resposta a les seves demandes, doncs mirin, això és un absolut despropòsit. Per començar, bé, no sé, la senyora Guiu, que és la regidora responsable del principal problema que té aquest poble, del control contracte més important sense estar en marxa, està fora del ple. I vostès es queden tan tranquils. Clar, és que la gent hauria de saber que l'alcaldessa recomanava l'altre dia que si algú no li interessava que els regidors no, doncs no cal que vinguin a aquest ple. Aquest és el respecte institucional que vostès tenen cap a aquesta sala i cap al que passa aquí. Vostès han perdut un dia darrere l'altre, un ple darrere l'altre, tot el respecte al que representen. I nosaltres, si vostès entenen que és un atac, no, estem defensant aquesta institució, perquè defensant aquesta institució entenem que estem defensant el nostre poble. Aquesta és la nostra manera de fer. I amb el senyor Tubau, que sap ell que li tinc molt de carinyo, ja parlarem més concretament del frau d'aquests clitxers ideològics que no han complert aquestes esquerres amb fets que han passat aquests últims mesos. Els hi explicarem. I sí, senyor, intentarem fer-los sortir els colors, perquè és una vergonya el que vostès estan fent amb la gent gran, amb els nens i sobretot amb les dones, senyora Carbonell. Una vergonya. No li pensem consentir cap ni una proclama més.
1: Moltes gràcies, senyora Gallardo. Passem ara al minut de tancament. Per tant, tornem ara amb els partits no proposants. Tornem amb Vox. Endavant.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bé, no han contestat i jo espero una resposta que té de vindre d'aquest govern municipal. Per què? Per què no es va poder consumar el pacte que vostès tenien acordat? Vox ja va presentar una proposta d'acord de reprovació de tot aquest govern, perquè realment aquest govern ni és operatiu ni és eficaç per les necessitats que té Sitges. I el que fa és una campanya exclusivament de promoció mitjançant les seves xarxes socials, utilitzant les xarxes socials precisament de l'Ajuntament per fer propaganda del govern. Però és que a sobre tracten malament els grups de l'oposició. Però ara mateix em comuniquen que precisament al Twitter de l'Ajuntament de Sitges, aquest humil regidor el diuen José María, quan a baix ja posa José Antonio Gilabert. I el text ja posa José María i a sobre no diu exactament el que ha dit, que aquest ajuntament va totalment a la deriva. No amb la direcció, a la deriva i ja estem amb un naufragi

0: De fet.
1: Moltes gràcies. Passem ara, guanyem Sitges, endavant.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges, el que sí que demanarem, ja que aquesta legislatura no hi ha hagut un pam, val? El que sí que demanarem és un full de ruta per aquests últims mesos. Això sí que ens agradaria tenir-lo, saber cap on aniran aquests mesos, què farà el govern aquests últims mesos. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem ara a veure en Comú Podem.
3: Sí, nosaltres vam marxar perquè ja no confiàvem en vostès i perquè bàsicament els he posat un exemple, perquè no complien els acords. Anàvem per lliure, això és una raó política. Ara es toca a vostès explicar com pensen governar. Nosaltres no hem vingut aquí a parlar dels altres, venim a parlar del que pensen fer. Però si el govern considera que la millor manera de respondre a una moció sobre la governabilitat és dir que està mal plantejada, que no estan d'acord amb la moció i que fins i tot no cal que assisteixin al ple si no estan d'acord, o assabentar-nos pels mitjans que no es presenten les ordenances fiscals el mateix dia que l'alcaldessa en el mateix mitjà de comunicació diu que treballaran les ordenances fiscals i el pressupost, doncs ja tenim una primera resposta sobre la seva capacitat per afrontar els debats i el diàleg de caire polític, que és el de sempre. La culpa és dels altres. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla. Sitges, grup independent.
4: Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, després d'algunes intervencions d'avui, voldria dir una cosa. Se'ns pot fiscalitzar, se'ns pot criticar i se'ns pot discutir totes les decisions. Això va amb la responsabilitat que tenim. Però quan el debat deixa de qüestionar decisions i passa a desacreditar persones, el problema ja no és només de formes, perquè després ens hem de tornar a seure. Hem de negociar un pressupost, un contracte, una inversió o qualsevol altra decisió que necessiti una majoria. I si convertim l'adversari polític en un enemic personal, arriba a un acord amb ell, acaba semblant una derrota. Aquest ple extraordinari també mobilitza recursos públics i tot i que és evident que estan en el seu dret de demanar-ho, el sentit d'aquest ple ha estat només desgastar el govern. Intentar treure un rèdit en mítings de part de les dretes sitgetanes i sense cap benefici per a la ciutadania. I perquè la ciutadania ho sàpiga, les indemnitzacions dels 14 regidors de l'oposició poden arribar a representar avui 7.380 euros aproximadament, sense comptar la resta de costos. La pregunta és realment si les seves intervencions beneficien algú o només a vostè mateixos. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per part del Partit Socialista, endavant.
5: Senyor Martínez, s'ha de tenir molt poca vergonya per fer aquesta intervenció que acaba de fer vostè. El que està cobrant vostè, sense per no fer res, s'ha de tenir molt poca vergonya que vostè, alcaldessa, permeti aquesta intervenció, el senyor Martínez. Suposo que l'hauran parlat abans, però tenir que parlar del que costa aquest ple quan estem posant un mirall perquè vegin vostès en què situació estan, s'ha de tenir molt poca vergonya. I ara sí que pot dir vostè, senyor Martínez, que és un atac personal, perquè sí que és un atac personal directament a vostè per aquesta darrera intervenció que acaba de fer. Miri, vostès tenien molt fàcil la resposta a aquest ple, ho tenien molt fàcil. Aquests 6 punts dels documents que ja han presentat, que són 2 punts que han presentat els partits que convocat el ple extraordinari, era una pregunta que vostès tenien 3 paraules per donar resposta. Què faran? El que puguin fer, el que puguem. És això el que tenia que dir vostè, senyora alcaldessa. Què faran els 2 mesos que queden? El que puguin fer o el que el PSC li deixi fer. Però aquesta és la situació que estan vostès i nosaltres, amb aquest ple que no hem participat de la convocatòria d'aquest ple i hem donat gràcies als convocants, el que hem fet aquí és posar un mirall perquè vegin vostès en quina situació estan. I aquesta intervenció seva, senyor Martínez, fa vergonya en aquest plenari. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor García. Passem al senyor Oliver. Gràcies.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, si darrera intervenció, si alguna cosa ha quedat clar amb aquest ple, és el poder que té l'oposició i que ha exercit. Aleshores, quan arribi el moment de fer el balanç, també l'hauran de fer vostès. També s'hauran de responsabilitzar de les seves accions. Per exemple, parlant de pressupost, és graciós que a 8 mesos vista d'unes eleccions, amb l'actitud dels darrers 3 anys i com han anat les coses, facin vostès comèdia exigint un pressupost i unes ordenances municipals. Una mica de respecte. Respecte, que també és graciós que vostè, regidora García, demani respecte en aquest saló. Gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al minut últim dels grups proposants. La regidora no escrita, senyora Alonso.
7: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Tubau. És que era avui quan aquest govern havia de portar el full de ruta. Avui, que per això estem aquí celebrant aquest ple a les 9 del matí. Però bueno, com li han dit a la meva companya estimada, senyora García, ens ho enviaran amb un exercici

0: judici de transparència faran públic un dossier. No, era avui. I, senyor Carbonell, l'haurien de tenir al cap aquests projectes pel futur d'aquests 10 mesos, no portar-los amb un paper al cap, perquè suposa que vostès estan treballant i ja tenen dissenyat el que serà el futur de Sitges en els propers 10 mesos. Però bueno, ja va quedar molt clar quan a portaveus vostès es van conformar. És més, va ser vostè qui va dictaminar que els grups no proposants tindrien només 3 minuts, perquè com no tenen res a dir, no n'estan més temps. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Alonso. Partit Popular.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que com a resum de tot el que hem sentit, govern i oposició, doncs crec que queda claríssim que estem davant d'un govern que només ha fet trampes, que només diu mentides, que no treballa, que no gestiona, bueno, que intenta doncs, comprar algun regidor de l'oposició i després resulta que se n'adonen que els hi han pres vostès el pèl. I a mi m'ha fet molta gràcia, i no, és que no sé si dir m'ha fet gràcia o m'ha fet pena, o és ofensiva la intervenció del regidor David Martínez, que a més diu, després d'escoltar i ho porta tot escrit, vull dir, no, eh? Bueno, en qualsevol cas, això no és important. Vostè ens parla de diners? De veritat que vostè ens ha de dir que si aquest ple ha costat no sé quants milers d'euros? Vostè que forma part d'un govern que ens costa més de 400.000 euros per no fer res, ho repetiré les vegades que calgui, i vostè personalment té un sou de 56.000 euros, ja m'explicarà el dia que estigui en una empresa privada quant costa guanyar 56.000 euros. Ja m'explicarà, perquè jo he estat a moltes empreses, a dues empreses privades. Ja m'explicarà quant costa, senyor David Martínez.
1: Moltes gràcies, senyora García. Senyora Gallardo? No, perdó, Fets per Sitges.
3: Sí, bàsicament, senyor Martínez, jo no li faré víctima. Ja, Sitges ja... Sí, que no li faré víctima, ja estava dient, no? Però quan vostè ha fet referència als atacs personals i tot això, jo li puc recordar que hi ha l'article 525, senyor Gilabert, no està per el tema, que això li agradarà, sobre el Codi Penal, sobre el delicte de sentiments religiosos, que a vostè em va faltar el respecte l'altre dia. Vale? Aquesta careta que vostè posa, que sàpiga que està tipificat al Codi Penal, al 525, sobre ofenses de sentiments religiosos, i vostè surt al ple, em va faltar el respecte. Li dic perquè no vagi de víctima, perquè darrere d'aquesta careta que vostè posa hi ha una altra persona. L'única diferència és que nosaltres, o aquest regidor, li diu les coses a la cara, li agradin o no li agradin. Però no m'agafi aquest victimisme perquè vostè surt amb el ple el delicte d'odi als sentiments religiosos que va improposar en el moment que jo vaig acabar la meva intervenció. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyora Gallardo.
4: Moltes gràcies. Bé, el resum és la indigència política a la que vostès han sotmès aquest plenari i a la que han sotmès Sitges, senyor Oliver. S'ha de tenir molta barra per parlar dels pressupostos i de les ordenances. Per què no explica vostè al poble de Sitges que vostès han preferit no tenir pressupostos abans de pactar amb Junts per Sitges? Si és que són uns sectaris i uns irresponsables, per què no ho explica això? Per què no explica l'acord que li proposaven sobre la taula, que a més s'haguessin posat no sé quantes flors, revertir els diners de la venda del Club Natació en equipaments esportius? Aquesta és una altra, ja ho explicarem també en un altre moment. Miri, senyora Carbonell, perdó, abans amb el senyor Martínez, estic encantada, nosaltres no el farem màrtir, estic encantada amb la seva intervenció perquè he posat els peus a la galleda, però vaja, ben posats. Continuï així, senyor Martínez, que tot anirà molt bé. Senyora Carbonell, vostè ha tingut molta sort gràcies als clixés ideològics, a les ideologies. Això li ha permès continuar en el poder. No hem trobat una alternativa, però vostè ha estat molt poc generosa amb el poble de Sitges, perquè vostè aquesta dinàmica que s'ha creat en aquest plenari l'ha retingut per vostè i els seus 6 magnífics que ocupen en total aquest govern, i l'únic que ha sortit perdent és el poble de Sitges. El seu llegat ara ja està escrit i serà de tot menys bo. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. Bé, doncs passarem a la votació. Evidentment, abans de passar a la votació, jo vull justificar el vot en contra del govern d'aquesta moció, que sincerament avui no sé què hem vingut a fer aquí, jo encara no ho he entès molt bé. Aquí hi ha 4 grups polítics que van demanar un ple extraordinari: Junts per Sitges, Partit Popular, Fets per Sitges i la regidora no escrita, senyora Alonso. Van demanar fer un ple extraordinari per parlar de que aquí estàvem en minoria i què havíem de fer. I per cert, ens van demanar que presentessin per escrit tots els projectes, ens ho han demanat vostès. Ara estem dient que ho portarem per escrit i diuen que per què ho farem. És igual.

0: La qüestió és que aquí hi ha quatre partits que demanen un ple extraordinari per parlar de que estem en minoria, com si fos una cosa estranyíssima, i com si a Sitges no hi haguessin problemes. A Sitges hi ha problemes, com a molts llocs, gravíssims d'habitatge. La gent no té pisos, la gent no arriba a final de mes, la gent tenim el litoral amb els problemes que tenim. Aquesta nit hem passat una nit, que ni ho explico, amb la tormenta. I sí, hem estat pendents de l'ordinador i del mòbil perquè ens estan passant les fotografies de com està el Vinyet, de com estan les botigues, de com està Garraf i de com està Quin Mar. Per tant, estem treballant perquè, per sort, podem fer més d'una cosa a la vegada. Vostès venen aquí a demanar que, com estem en minoria, què farem? Doncs com estan més de la meitat dels municipis de Catalunya, entre d'ells les capitals de Catalunya, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, sí, estem en minoria. Ja estàvem en minoria. I ara estem en més minoria. Sí, estem en minoria, és veritat. I com ha dit el regidor, vostès tenen molta força, és clar que sí, tenen molta força i de fet l'han demostrat. Han votat en contra de fer un pla de xoc per la neteja de Sitges. Han votat en contra de 69 milions de pressupost. Porten votant en contra dos anys seguits les ordenances. I ara aquí estan dient que com és que no portem les ordenances quan tothom sap que a l'octubre han d'estar aprovades. Quin cinisme és aquest, per favor? Estan parlant de ridícul? Home, parlem de coses importants. I jo, sincerament, no sé qui ha vingut avui a fer aquí, perquè em fan preguntes quan no podem respondre. És un estat del municipi. Cada primer trimestre d'any fem un ple per parlar de l'estat del municipi. Cada mes fem un ple. Això és una moció. L'haguéssim pogut portar perfectament en un ple ordinari. No cal fer un ple extraordinari. I sí, com diu el regidor, un ple que al final doncs, costa 7.500 euros a la ciutadania. Perquè hem fet un ple i una junta de portaveu extraordinària. I vostès cobren una assistència per fer això. I de què serveix? És inútil. Quan sortim d'aquí, tant si s'aprova com si no s'aprova, el ciutadà què dirà? Ah, gràcies a aquest ple que he aconseguit. És inútil. Això és el que fa que la ciutadania s'allunyi de la política. Veure'ns aquí, alguns han aprofitat per fer campanya, uns altres han aprofitat per insultar, com sempre, altres han aprofitat per parlar de l'estat del municipi, per fer preguntes, sabent que no podem respondre. Per tant, avui això és absolutament inútil, i amb la feinada que tenim. La regidora Guiu no està aquí perquè precisament està al peu del canó, està al carrer, mirant tot el que ha passat aquesta nit. Però bé, farem aquest... Per això nosaltres, evidentment, votarem en contra i nosaltres seguirem portant coses al ple. Em sap greu perquè ja sé que vostès diuen com som minoria, no facin res. Seguirem treballant, seguirem portant coses, seguirem portant temes urbanístics que necessiten majoria, seguirem portant projectes, seguirem treballant. Què farem nosaltres? Seguirem treballant. Què faran vostès, els 14 de la resta? Què faran? Entenc que ajudaran o no. Legítimament, vostès, evidentment, poden votar a favor de les coses que fem, poden votar en contra, però alguns posen pals a les rodes, votant que no sempre, i després es queixen. És que van molt lents. Home, si cada vegada m'estàs votant que no, precisament perquè tot vagi més lent, ja ho ha dit el regidor Oliver, i és absolutament així. Per tant, seguirem treballant, seguirem portant les coses al ple, seguirem tirant endavant i continuarem amb set, no abandonem el vaixell. Ho sento, però no l'abandonarem. Algú ha dit, marxi, marxi. No penso marxar, com he de marxar? I deixar si no hi ha una majoria, n'hi ha algun altre govern possible? N'hi ha algun altre govern possible? Si hi ha un altre govern, s'asseuen aquí i treballen. I jo des d'aquí treballaré igual, exactament igual. No hi ha una altra majoria? Doncs com a mínim, deixin treballar, perquè això és el que volen els sitgetans i les sitgetanes. No volen veure'ns aquí parlant de no sé què, inútil totalment i que no serveix de res. Per tant, ara passarem a la votació d'aquesta moció, tal com deia el títol. Per tant, el que votem és aprovació del debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Vots a favor.
1: Tretze vots a favor.
0: Vots en contra.
1: Sis vots en contra.
0: Abstencions.
1: Una abstenció. La proposta queda aprovada.
0: Moltes gràcies. Doncs finalitzem aquí el ple i a treballar, que hi ha molta feina.
2: Deu i 23 minuts. Tornem a ser aquí. En l'àmbit meteorològic, després de la tempestat, sempre ve la calma. En l'àmbit polític ens mantenim amb aquesta, diguem-ne, amb aquesta tamborinada contínua, perquè segurament si vostès han escoltat el ple des de les 9 fins ara, diguem-ne que molt probablement el que han escoltat a un costat i l'altre ho han escoltat en anteriors ocasions.

aquest ple que té aquest anunciat tan singular de l'aprovació del debat sobre la governabilitat, que des d'un punt de vista semàntic és complex, això, eh? Aprovació del debat sobre la governabilitat després del trencament del govern municipal. Té una complexitat, això, perquè aprovar o no un debat una mica difícil. Però en qualsevol cas, diguem-ne que han escoltat per un costat una oposició majoritària, perquè aquest punt d'aquesta moció ha quedat aprovat, ho han escoltat, per 13 vots a favor, els vots en contra del govern i una abstenció. Però, amb aquells arguments que vostès repetim, han escoltat en més d'una ocasió, la inoperància del govern en diferents aspectes, sí que és veritat que en alguns conceptes s'han unit alguns dels grups de l'oposició. Quan Josep Maria Tubau ha dit obertament que aquest govern no havia fet res des del principi de legislatura, doncs bé, és un argumentari que han mantingut altres grups de l'oposició. També ha aparegut, perquè és una realitat com una casa, però diguem-ne que també cal contextualitzar-la en altres realitats que també podrien fer mal. Bé, el que ha costat aquest ple municipal, que ha costat 6.800 euros. Vostès a casa seva poden pensar, certament, escolta'm, no es podrien... Sí, és clar. Però la vida política té un cost i, repetim, el reglament orgànic municipal permet que es puguin celebrar sessions extraordinàries de ple municipal a partir de la petició de grups polítics que formin un percentatge X per poder elevar aquesta proposta i, per tant, per poder celebrar aquest ple. Com els dèiem, aquesta quantitat li ha servit a Josep Maria Tubau per dir que aquest era un ple inútil, que afavoria, diguem-ne, un posicionament de les dretes. Li ha servit també al regidor de govern, David Martínez, i a la vegada David Martínez, deixant anar aquest 6.800 euros, ha permès que alguns grups de l'oposició li hagin retret el seu propi sou i el cost del govern municipal. Bé, com els comentàvem, probablement els que segueixin la vida política a través de Ràdio Maricel o a través d'altres mitjans, no us haurà vingut res de nou, perquè, com els comentàvem, a un costat i l'altre, els arguments s'han pogut escoltar manta vegades. El govern, així ho ha dit l'alcaldessa, continuarà treballant. No hi haurà ple d'ordenances fiscals, perquè no es presentaran ordenances fiscals, la qual cosa ens permet intuir, però això és un parlar per parlar, que difícilment tindrem ple de pressupost. Perquè, com saben tots vostès, les ordenances fiscals, i algunes, aquí ho estàvem també comentant, algunes s'han de modificar per llei. Perquè sí, però bé, diguem-ne que de moment aquest titular, que és un titular que, si no recordo malament, va publicar ahir Canal Blau a les seves xarxes socials, que no hi haurà, en aquest sentit, no es presentaran les ordenances fiscals per al proper 2027, també ha aparegut en el debat del ple. L'alcaldessa, Aurora Carbonell, que ha dit que bé, doncs, que aquesta minoria no els permet precisament deixar de pensar en projectes de futur, i també ha aparegut com a titular, però sense data concreta, que el govern, negre sobre blanc, explicarà tots els projectes que queden en aquesta legislatura amb una cronologia, amb un termini d'execució. Ho ha anunciat el regidor David Martínez, que properament, però, per tant, estarem pendents de si es presenta, de quina forma, però en qualsevol cas, el govern també ha manifestat la seva intenció de presentar el programa de govern pel que queda de legislatura properament. Bé, i això ha estat el ple extraordinari previst per avui dijous, dia 17. Fem una petita pausa, després els comentem aquest concert de l'Escolania de Montserrat, que se celebrarà el proper 6 de novembre a les 8 del vespre, un concert que ha de servir, i després en Joan ens ho explicarà, perquè ells van donar números del cost de les obres del campanar, que ja s'havia dit al pressupost, però de les façanes de la rectoria, de la façana de la plaça de la Palmera i de la façana de mar, que serà el que es començarà a fer el proper mes de març, i quedarà la cirereta del pastís, que encara no té data d'execució ni pressupost, que és la façana de la parròquia. Que, com els dèiem, aquesta és una menja part.
la façana de la parròquia, ara ja tenim el campanar, queda la façana. Ahir ho va explicar el rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla en la presentació d'aquest concert de l'Escolania de Montserrat el proper 6 de novembre a partir de les 8. Bé, en parlem d'aquí uns moments, de tot plegat, però ara pausa, desoxigeneu-nos una mica i tornem de seguida.

0: i agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps l'Olivier, aquell noi francès amb qui treballo?
4: Sí.
3: M'ha dit que es vol posar les piles amb el català, però no sap on s'ha de matricular.
4: I per què no li dius que s'apunti a l'escola oficial d'idiomes? Jo fa uns anys hi vaig estudiar italià i em va anar molt bé. Ensenyen 15 idiomes diferents, inclòs el català, i a més et pots treure el certificat oficial.
5: Aquí diu que la preinscripció és de l'1 al 8 de setembre.
4: I tu per què no et mires un curs d'anglès?
2: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Comença a sortir el sol a poc a poquet, 10:34, si vostès són dels que s'hi posen a les 9 del matí i a les 9:05 no ens escoltaven, que sàpiguen que es van recollir al llarg de tot aquest episodi de pluja de les darreres hores 56 litres per metre quadrat a la nostra estació meteorològica. La temperatura va baixar fins als 18 graus i després la vam tornar a pujar fins als 20, que al moment de màxima intensitat eren les 10:05, més o menys, a la vora de les 10 de la nit, que va ploure de valent. La notícia més malaurada del dia, òbviament, la mort d'aquest veí d'Olivella, que anava en cotxe per una zona. A través de les imatges, en Joan ha aconseguit més o menys localitzar la zona. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicent.
0: Aquesta zona que és una zona propera a Mas Mestres.
1: Correcte, una zona al final de l'urbanització de Mas Mestres, almenys...
0: Pel que has pogut intuir, amb les imatges.
1: Pel que intuir per les imatges, perquè ja circulen unes imatges, entenem que són les del moment de l'accident, i que es veu bé l'indret, i aleshores allò una miqueta fent perspectives...
0: Amb els coneixements propis, perquè, clar, tampoc passen tantes rieres, Joan.
1: No, és a dir, n'hi ha, però, clar, les rieres no travessen tantes carreteres. Per tant, és qüestió d'anar buscant tots els passos, i al final n'he trobat un que sí que es veuen més o menys els mateixos elements que
0: apareixen a les imatges.
1: I per tant, és una zona que on acaba una carretera que enllaça, no sé si és Can Suriol, bueno, és una urbanització d'Olivella i Mas Mestre.
0: D'acord.
1: I aleshores és l'entrada a Mas Mestre des d'aquesta carretera.
0: És a dir, la riera travessa la carretera, o la carretera travessa la riera,
1: per
0: dir-ho així.
1: La carretera travessa la riera.
0: D'acord. Ahir també, que a la una de la matinada, en Gori Massip publicava unes imatges de la riera de Ribes, intensa, molt intensa, al costat mateix de la Riera de Ribes, i aquí, com els comentàvem, el principal problema, el principal ensurt, va ser l'evacuació d'unes 40 persones del Hola Camp Sitges Relax, que és el nom que té ara l'antic càmping Sitges. Saben que en aquesta zona de la rotonda per agafar la recta de la Mata tenen dues entrades de càmping, que són dos càmpings. La primera d'elles és l'entrada a l'antic càmping Sitges, i la segona, un cop ja estan dins la recta de la Mata, l'inici de la recta de la Mata, o al final, depèn de per on vinguin, tenen l'entrada al càmping El Garrofer. Bé, doncs, en la zona de l'antic càmping Sitges, que ara es diu Hola Camp Sitges Relax, hi va haver una inundació a la zona de les tendes de campanya i també dels bungalows, i la policia i els bombers van haver, en aquest cas, d'evacuar unes 40 persones que les van portar a la recepció del càmping amb mantes i tot plegat. Res més greu, eh? Però per allà passa la riera, també.
1: És que és zona inundable. Si es consulten els models, aquests càmpings estan clarament en zona inundable.
0: Que és aquesta riera que passa per Rocamar, també,
1: correcte,
0: Joan? La que està al costat de l'autòdrom?
1: Sí, exacte.
0: Aquesta riera.
1: Que de fet és la riera de Ribes nostra.
0: Exacte,
1: la riera
0: que va parar...
1: Que és la mateixa riera on ha passat això bé. O sigui, tots són ramals de la mateixa riera.
0: D'acord.
1: És a dir, tota l'aigua que baixa des d'Olivella va patar aquí.
0: Al final va patar aquí. Eh? Mm-hmm. Bé, doncs, en el cas de l'antic càmping Sitges, doncs es van evacuar aquestes 40 persones. Ningú va prendre mal, perquè tothom ja estava avisat prèviament per la policia, perquè vostès ens entenguin també, quan Protecció Civil emet una alerta de l'INUNCAT, els ajuntaments, òbviament, tenen uns plans d'emergència, i per tant s'ha de reunir un comitè d'emergències, i aquest comitè d'emergències té unes funcions, entre elles avisar a les persones que puguin estar en zones inundables, i per tant els responsables dels dos càmpings, que saben que és la mateixa empresa, varen ser avisats, i l'avís va tenir, doncs, bones conseqüències, perquè ningú va prendre mal, tothom es va poder evacuar en el seu moment. Hi ha hagut una patrulla de la policia que ha estat pendent fins a primera hora del matí, que tot s'hagués normalitzat, i aquest ha estat el balanç d'aquesta segona tongada de pluja. És a dir, hem anat de dimecres a dimecres. El dimecres passat vam tenir 52 litres, amb aquesta tempesta que diguem-ne, va deixar anar més aigua a mar que no a terra, i ahir en varen tenir 56, fet i fet.
1: I dimecres que ve Santa Tecla.
0: I dimecres que ve Santa Tecla, que esperem que ja no res. I ara parlem del campanar, perquè diguem-ne que des que el campanar ha estat restaurat, aquests han estat els dos banys, les dues dutxes més importants que ha rebut el campanar. Que està estupendo, eh? Vull dir, està estupendo. La façana ja és una altra cosa, però el campanar, clar, acabat de fer, net i polit, tot immaculat. Parlarem del campanar i de les obres a la parròquia, perquè el proper 6 de novembre, a les 8 del vespre, a Sitges vindrà l'Escolania de Montserrat, A Sitges va venir l'Escolania de Montserrat el maig del 1998, és a dir, ara farà 28 anys i no hi havia tornat a venir més. Algun àudio d'aquell concert escoltarem la setmana que ve, un concert que va ser multitudinari en el seu dia. Però ara l'Escolania torna amb la Fundació PINAE, amb l'objectiu de recaptar fons, òbviament, per continuar les obres a la parròquia.

0: Estava content ahir mossèn Rafael Vilaplana, el rector de la parròquia. Bé, el campanar està restaurat. La propera restauració serà per la rectoria, entre altres perquè els que hagin anat, diguem-ne, al racó de la Calma, a l'entorn dels museus, hauran vist com la façana de mar de la rectoria. Mira, la que dona l'Ajuntament, encara, però la que dona mar, està fatal, fatal. Ahir es va parlar una miqueta també de números, Joan?
1: Sí, sí.
0: De balanç, d'obres i tot plegat.
1: Exacte, es van donar els números fins al cèntim, gairebé, de com ha anat i de com ha d'anar a partir d'ara aquesta restauració, gairebé podríem dir integral, de bona part de la parròquia de Sitges, perquè mossèn Rafael no només va fer referència a la restauració del campanar, a la previsió de restauració de les dues façanes de la rectoria a partir del mes de març de l'any que ve, març del 2027, començaran...
0: Per això hi ha els diners, eh?
1: Per això hi ha els diners.
0: Ara en parlarem
1: dels diners. Després, la tercera fase seria la restauració de la façana principal de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, és a dir, tot el que no és el campanar i que no es va tocar en aquesta primera actuació. I atenció, que la quarta, i entenem que això ja va ser una carta als Reis, més que, però és el proper desig,
0: sí.
1: Seria la restauració de...
0: Tots els retaules barrocs.
1: Dels retaules barrocs importantíssims que hi ha a la parròquia.
0: Fem parèntesi aquí. A sitgesarxiudigital.cat, que és aquest portal que és or en barres, poden trobar el quadern del grup d'estudis sitgetans escrit per Isabel Coll amb la història de tots els retaules barrocs de la parròquia. Per tant, qui vulgui més o menys fer-se'n una miqueta a la idea que tenen un valor no només perquè cada retaule té un valor per si mateix, sinó perquè a través dels retaules barrocs de la parròquia de Sitges es pot seguir la línia d'evolució del barroc al llarg dels anys, des dels seus inicis amb el retaule del Roser, que és un retaule on gairebé no hi ha perspectiva, un retaule molt pla, fins al retaule de la Mare de Déu dels Dolors de 1703, si no recordo malament, en què els espais i el volum és molt evident. Doncs tot aquest conjunt de retaules serveix també per l'evolució, per entendre l'evolució de l'art barroc. Quedaria, i jo no sé si en algun moment algú va dir alguna cosa, perquè a la roda de premsa hi havia el regidor de Cultura, és clar, la Torre del Comunidor, que és el rellotge, que és propietat municipal, aquesta.
1: No es va dir res.
0: No es va dir res,
1: no
0: eh?
1: Es va dir res de la Torre del Comunidor. Sí que és cert que vaig voler entendre, perquè en el seu dia, quan vam parlar amb l'arquitecte,
0: sí,
1: que ahir no va poder venir a fer la roda de premsa de presentació d'aquest concert, ens ho va insinuar quan va venir aquí a la ràdio, que la torre formava part com de la façana principal. Per tant...
0: És a dir, que potser s'arriba fins allà.
1: Haurem de preguntar-ho,
0: però
1: vaig voler-ho entendre així, perquè, clar, de fet, és l'altre element.
0: Sí, però clar.
1: No hi ha façana sense l'altra torre.
0: Anem a parlar de números.
1: Sí, correcte. De fet, la restauració del campanar...
0: Estrictament del campanar,
1: Del campanar, que és la que s'ha acabat, ha costat exactament 331.342 euros. No vaig apuntar els cèntims.
0: Però... 331.342 euros és el que ha costat la restauració del campanar.
1: Correcte. Aconseguits a partir de subvencions, hi ha dues subvencions, tres subvencions, dues de la Generalitat,
0: sí,
1: per un total de 200.000 euros, i una de la Diputació de Barcelona per un total de 275.000 euros.
0: D'acord, i vostès diran, escolta'm, 200.000 i 270.000 en fan 470.000.
1: Tranquils.
0: Ara anem per la segona part.
1: Correcte. Aquestes subvencions no s'han cobrat, sinó que els diners corresponent a aquestes subvencions els ha avançat el bisbat de Sant Feliu, segons va explicar el rector.
0: És a dir que el bisbat... És a dir que el bisbat està pendent de cobrar-les...
1: No, exacte.
0: La
1: parròquia està pendent de cobrar-les i pagar-les al bisbat.
0: Entesos.
1: Però qui ha avançat els diners per poder fer una part d'aquesta restauració és el bisbat. Hi ha una altra part, que és la venda d'un local de la parròquia de 82.219 euros, que ja es va sumar I, per tant, aquesta part dels 331.000 està més que coberta amb aquestes subvencions més la venda del local.
0: D'acord.
1: D'aquí també sobren uns diners. I aquests diners serviran per la segona part. Quina és la segona part? El que hem dit, la restauració de les dues façanes de la rectoria, tant la que mira mar com la que mira l'Ajuntament. Començarà el mes de març de l'any que ve. És la part, és una restauració més urgent del que queda de l'edifici patrimonial de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i el cost total serà de 310.123 euros. És a dir, gairebé el mateix que ha costat la restauració del campanar, una mica menys, però 310.000 euros.
0: És a dir, restaurar les dues façanes de la rectoria costarà 310.000 euros.
1: Correcte.
0: Per tant, afegim, recordin, el campanar ha costat 331.000 euros, més les façanes de la rectoria, 310.000 euros, portem 641.000 euros per restaurar campanar i façanes de la rectoria.
1: Correcte. Aleshores, amb tot plegat, a més, també la parròquia els diumenges ha anat fent col·lectes.
0: Sí.
1: I en total s'han recollit 14.569 euros de col·lectes, que són molts diners.
0: Sí, sí, col·lectes destinades específicament a la restauració.
1: A la
0: perquè ja saben que els diumenges les col·lectes tenen moltes causes, però en qualsevol cas, per la restauració, 14.000 euros ha recaptat la parròquia.
1: Però, amb tots els diners que sumen un total de 571.000 euros...
0: Recaptats ja entre una cosa i una altra.
1: Recaptats i la venda... encara per acometre la totalitat que queda, és a dir, les dues façanes de la rectoria més la façana principal, quedarien encara per recaptar 319.677 euros.
0: És a dir, que afegim aquí el cost de la façana principal.
1: El cost de la façana principal, que no el van dir.
0: No el van dir, però vaja, facin números.
1: Sí, el que seria l'actuació del 2028. Per això s'han d'anar fent altres actuacions. I una d'aquestes actuacions serà la de
0: l'Escolania de Montserrat.
1: De l'Escolania de Montserrat. Un concert que el porta la Fundació Pinae.
0: A punt aquí, pels qui recordin Caixa Penedès...
1: Això és l'obra social.
0: Doncs, diguem-ne, els hereus, l'entitat hereva de l'obra social de Caixa Penedès és la Fundació Pinae, que fa moltes més coses que l'obra social de Caixa Penedès.
1: De fet, aquí els hem portat més d'una vegada.
0: Sí, sí, sí. Però diguem-ne que a partir del que significava, saben que abans les caixes tenien l'obligació de l'obra social.
1: Correcte.
0: Totes les caixes tenien obra social. Doncs bé, de l'obra social de Caixa Penedès n'ha quedat la Fundació Pinae, que és, diguem-ne, la qui gestiona aquest concert.
1: Exacte. La Fundació Pinae, que fa activitats culturals, socials, educatives, té contacte directe amb l'Escolania de
0: Montserrat.
1: I aleshores, aquí el pacte és el següent. La Fundació Pinae es fa càrrec, diguem, del cost de portar l'Escolania de Montserrat
0: Sitges.
1: A Sitges, i a canvi tots els diners recaptats en aquest concert aniran íntegrament
0: al
1: fons de les obres de la parròquia.
0: D'acord. Preu del concert, 20 euros. Concert el 6 de novembre a partir de les 8 del vespre, i com deia en Joan, aquests 20 euros van íntegrament al fons per la restauració del que queda, les façanes de la rectoria, la façana principal de la parròquia. Em sembla que es va dir el nombre d'usuaris que permet la platea de la parròquia,
1: sí,
0: per dir-ho així.
1: Aproximadament, uns 400 seients.
0: Uns 400 seients.
1: Uns 400 seients, aproximadament, que estan a la venda des d'ahir.
0: Sí.
1: A la plataforma de venda de tíquets de la mateixa Fundació Pinae.
0: D'acord.
1: No els trobaran ni a Servitíquets ni històries
0: d'aquestes. No. És a dir, que han d'anar, només que vagin al cercador, posin Pinae amb dues N's.
1: Amb dues N's.
0: I allà ja podran comprar.
1: Venda d'entrades. I aleshores hi ha tots els concerts que ofereix la Fundació. I un d'ells, i ho vam comprovar, és ja el de l'Escolania de Montserrat.
0: Per tant, si es vengués tot, són 8.000 euros. 400 per 20 euros?
1: Per 20, sí.
0: 8.000 euros, no?
1: 8.000 euros, sí, sí.
0: 8.000 euros. Vaig bé, no?
1: Vas bé, vas bé. Ai, ara...
0: No, vaig més bé jo que tu,
1: sí.
0: Aquesta, avui. No?
1: No, perquè estava pensant en una altra cosa.
0: Bona, ja, segur.
1: I no... ara m'ha fugit. Ah, no, sí, això que volia dir, que a diferència de les plataformes habituals que comprem als concerts,
0: sí,
1: aquí no hi ha comissió.
0: És el que ja m'ho pensava dir que ho dirà, eh? Allò de comissió de tramitació de no sé què. No,
1: no n'hi ha.
0: Són 20 euros, rasos,
1: ja està,
0: i ja està.
1: D'acord? Aleshores, bé, bàsicament...
0: Hi havia el representant de la Fundació Pinai.
1: Sí, i li vam fer, al final de tot, li vam fer la pregunta, perquè, clar, les subvencions han estat de la Generalitat i de la Diputació. I li vam fer la pregunta al regidor, al final, de dir, bueno...
0: Albert Oliver Rodés, l'Ajuntament què hi posa?
1: Bueno, que de moment l'Ajuntament ha posat, doncs, a formar part de la, diguem, de la coordinació de tot plegat, i que està estudiant fórmules de cooperació... És el que ens va dir de moment el regidor, perquè sí que és
0: no
1: cert...
0: No recordo si en el seu moment es va dir que s'eximia la llicència d'obres.
1: Probablement sí, sí.
0: Si no recordo malament, em sembla que es va dir alguna cosa d'aquestes. Sí, sí, que l'Ajuntament ha donat un suport, diguem-ne, amb tècnics i algun suport d'aquells que permeten, que permet l'administració poder donar en determinades causes i institucions.
1: Correcte. Però, bàsicament això, ahir, com dèiem aquí a la rectoria, es presentava aquest concert de l'Escolania, però, com dèiem, la notícia, més enllà del concert, que és important, perquè, com comentaves, feia doncs,
0: 28 anys
1: que no venia l'Escolania aquí a Sitges, la part grossa és saber com ha de funcionar tot el que queda per fer a la parròquia, i allò que ens deia en el seu dia l'arquitecte, que deia, clar, diu, estic fent el campanar, però és que, clar, jo el que voldria és que s'arreglés tot.
0: Tot. Bé, doncs, a partir del març de l'any que ve, del 2027, es restauraran les façanes de la rectoria, que vostès diran, bueno, mira, però bueno, tot és el conjunt. A partir del 2028, si hi ha el pressupost, tota la façana de la parròquia. O sigui que definitivament el 2028 tornarà a ser un any històric, perquè la façana de la parròquia ens sembla, fins que ningú no digui el contrari, que no s'ha tocat mai a la vida. Ja es veu que no s'ha tocat massa. Bé, doncs aleshores el 2028, diguem-ne que si tot va bé, es restaurarà la façana de la parròquia. Què hi afegim, Joan?
1: Doncs res, escoltar els protagonistes.
0: El qui comença és, com els dèiem, estava molt satisfet, estava content. El rector mossèn Rafael Vilaplana encetava d'aquesta manera la roda de premsa.
2: Hola, bon dia a tothom. Aquesta roda de premsa és per presentar l'actuació que vindrà a fer aquí l'Escolania de Montserrat a la nostra parròquia de Sitges, Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb motiu també de les obres que hem emprès, que són de molta importància i vaja, que hi ha per anys. Llavors, com a rector, a mi m'han demanat que us faci una mica d'estat de comptes. L'econòm que de la parròquia no pot venir, li vaig dir també a l'arquitecte si podia venir, tampoc pot venir, llavors doncs, em toca a mi fer una mica... M'han passat un resum i ara us explico una mica què hem fet, on estem, què volem fer d'aquí en endavant. El que hem fet és el campanari, és evident, està aquí a la vista de tothom, que ha quedat molt bonic. Ho vam fer aquest març, va acabar el juliol i ens ha costat 331.342 euros. Gràcies a Déu tot això està pagat.

0: quan arriben i tu has d'anar pagant. Llavors, qui ha fet el visat? Avançar-nos els diners i quan tinguem ja l'import de les subvencions que hagin arribat, els hi tornarem els diners que ens han avançat. Com us he dit, el campanari ja està fet, ja us he dit el que ha costat, i la propera intervenció que volem fer i que més o menys ja ho tenim també, el tema diners, ho tenim més o menys resolt, és les façanes de la rectoria. La façana que dona al mar i la façana que dona aquí a la plaça de l'Ajuntament. Hem començat amb el campanari i les façanes perquè pensem que era el més urgent, era el que estava pitjor. Havia fins i tot perill, el campanar havia caigut algunes pedres, aquí no les tenim, però si us ensenyo el que va caure una vegada amb una ventada que va fer aquí a la façana del mar, doncs gràcies a Déu no va haver cap desgràcia, però Déu-n'hi-do. Llavors, la propera actuació, com dic, serà aquesta, que si Déu vol, començarem al març que ve. Aquesta actuació té un cost de 310.123 euros. I si Déu vol, hem parlat del 2027, al 2028 seria el moment de la façana principal de l'església, que aquí sí que encara tema diners encara això encara no ho tenim. Tenim previst demanar alguna subvenció, de fet ja hem demanat una, si podem demanarem una altra. També serà el moment que volem nosaltres fer com una campanya a nivell de societat civil, de Sitges, entitats, empresaris, volem moure una mica el tema per intentar també doncs, fer sponsors i treure diners. I si Déu vol, a veure si per al 2028 seria la façana principal, que és la icona, no? de Sitges. No? Com us he dit, hem tingut subvencions, dos de la Generalitat, que són 200.000 euros. Ens han donat una subvenció de la Diputació de 275.000 euros. Entre també fem cada mes un diumenge a les misses, fem una col·lecta per les obres i d'aquí hem tret 14.569 euros. I el que us he dit de la venda del local que ha portat la parròquia són 82.219. En total comptem amb 571.788. Quedarien pendents de finançar, comptant façana principal i tot, quedarien pendents de finançar 319.677. Això el que tenim previst. I si Déu vol, doncs això més endavant doncs, anirà continuant, perquè no només hi ha el de fora, hi ha el de dins. També són molt importants els retaules, que també va venir una comissió de la Generalitat a mirar-s'ho, i els retaules estan també per restaurar, que són retaules barrocs molt bonics, que també això s'ha de fer, però bueno, ja arribarà quan sigui l'hora. I això seria el... perquè tingueu clar una mica què és el que hem fet i els diners que tenim, el que no tenim, i gràcies a Déu doncs, comptem amb gent que ens ajudarà, com la Fundació PINAE, a qui els vull agrair doncs, que hagin pensat en nosaltres portant l'Escolania, perquè tot el que es tregui serà per les obres. I també vull agrair al regidor, al Albert Oliver, perquè una mica el que ho va moure va ser tu, va ser ell el que va dir, mossèn, anem a mirar si podem portar l'Escolania, i va ser una mica ell el que ho va moure. Per tant, doncs, des de la parròquia els hi donem les gràcies a tots dos. I ara doncs passo la paraula al director, president, no sé com es diu, de PINAE.
1: Molt bé. Moltes gràcies, mossèn. Bé, bon dia a tothom. És un plaer ser-hi.

0: De nou aquí a Sitges, i més per presentar un projecte com aquest, un projecte cultural amb ànima, Cultura amb ànima. Cultura amb ànima és un cicle de la Fundació que té per finalitat promoure activitats culturals d'arts escèniques de gran format per donar visibilitat a problemàtiques de territori i donar una empenteta, una aportació o una col·laboració, en aquest cas amb una finalitat de rehabilitació d'un element patrimonial sitgetenc referencial com és la parròquia de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, que tots identifiquem molt clarament que és de Sitges i que tots la sentim una façana, una fisionomia i un element patrimonial col·lectiu d'alt valor. La Fundació, com us deia, és promotora d'acció cultural, però també ho és educativa i especialment de social, i de compromís amb el territori i amb el patrimoni del territori. La Fundació manté una excel·lent relació amb l'Ajuntament i amb l'Albert també com a còmplice, doncs hem pensat que una de les formes de poder ajudar a la parròquia a poder continuar amb aquestes obres, que és una feinada increïble i que, bueno, que ben aviat veuran la llum i conclouran i serà un orgull per la vila, que podíem pensar en fer alguna acció que tingués un impacte no només patrimonial, sinó especialment cultural i de cultura transformadora, com el que es fa a través de Cultura amb ànima, i gràcies a l'aliança que tenim amb l'Abadia de Montserrat, en aquest cas, és possible aquest any portar l'Escolania, que ja sabeu el que és l'Escolania. L'Escolania és un referent cultural de l'àmbit de les corals, una coral de veus blanques infantils meravellosa, que desenvolupa una activitat artística i educativa clau, i que és, és un orgull per tots, no només sentir-los, sinó també poder-los portar aquí en el territori, i en aquest cas, en aquesta ocasió, a Sitges, per una bona causa, no? Una causa de rehabilitació d'un espai emblemàtic, patrimonial i referencial. Per tant, moltes gràcies per fer-nos-ho visible, perquè també era la manera d'apropar-nos i d'oferir aquesta opció, i de treballar de valent amb tot l'equip de la Fundació per fer-ho possible. També agraïments a l'Ajuntament, lògicament, perquè sense aquesta idea aquí no hi seríem avui, no? Estaríem buscant una altra alternativa, i jo crec que era la més propícia i la més encertada. El concert es desenvoluparà el dia 6 de novembre a les 20 hores aquí a la parròquia. El preu de les entrades seran 20 euros, són 20 euros solidaris, o sigui, la Fundació no pretén mai obtenir recurs per nosaltres, sempre és en prou dels tercers, d'altres, i en aquest cas a benefici de la parròquia per la rehabilitació que portaran a terme. I s'haurà de córrer molt perquè les posem a la venda quan sortim d'aquí, o sigui, a partir d'avui estaran a la venda i es poden adquirir a la plataforma topticket.cat, que és la plataforma de la Fundació, també en el quiosc virtual que tenim al Fòrum Verger de Vilafranca, i la idea és que sigui un espectacle molt especial, molt proper, obert a tot el públic en general, a les famílies, a la gent gran, a la gent jove, a tothom que en vulgui gaudir de la música tradicional catalana, de la música renacentista, barroca i en definitiva clàssica, que aporta aquest cor de veus blanques infantils que és únic i que és l'orgull del nostre territori, i per tant estem molt contents de poder-los tenir aquí. Per tant, animeu-se a comprar entrades, no us dormiu perquè això volarà, serà un procés molt ràpid i seria una llàstima que a tothom que li agradi no en pugui gaudir. L'aforament és limitat, em sembla que parlàvem d'uns 400 seients,
1: més o menys.
0: Farem el que puguem perquè pugui cabre la màxima gent possible, i com sabeu és una acció cultural però plenament solidària. Moltes gràcies. Li passo la paraula amb l'Albert, el regidor de Cultura.
2: Gràcies, jo seré breu pel tancament. Bé, com a regidor de Cultura, escolteu, jo també vull recordar i marcar la importància. La parròquia ens té acostumats a acollir concerts i a també formar part d'aquesta oferta cultural que complementa també a Sitges. Estic pensant en els concerts d'òrgan, en concerts que hi ha hagut de nens cantors ara fa poc, i és per això que quan PINAE, la Fundació PINAE, es va presentar, va venir a l'Ajuntament, es va presentar a l'alcaldessa, jo també hi era en aquella primera reunió, i ells venien aquí des de Vilafranca, des del territori, a parlar, a explicar-nos tota la seva, les possibles col·laboracions i la seva feina. Projectes molt interessants, i hi va haver-hi un que a mi em va cridar l'atenció i que en aquell moment no vaig dir res, però que ràpidament em vaig dirigir a mossèn Rafael, el rector, per explicar-li o proposar-li aquesta proposta, no? De que l'Escolania de Montserrat tingués aquest concert a Sitges, a la parròquia, i d'aquesta manera es poguessin recollir fons per aquest projecte tan important que té la parròquia, però jo crec que té tot Sitges, té l'Ajuntament i té tot Sitges, que és la restauració de la punta de la parròquia, amb aquesta bona feina que s'ha fet ja amb el campanar i totes aquestes noves fases que tenim pel davant. En Pinae continuem, hem intentat treballar i continuem treballant perquè altres propostes culturals també tinguin cabuda a Sitges, però crec que la millor manera, o una molt bona manera, és començar amb aquest concert solidari que fent tenir l'Escolania a Sitges. Jo crec que això ha passat només un cop a la història, em deia, senyor rector, que vingués l'Escolania, o és la primera vegada?
1: No ho sé.
2: No, jo crec que no, és la primera no, vegada.
0: No, és la primera.
1: Jo no ho he sentit.
2: La primera. Doncs som-hi. Doncs és la primera.
0: Esperem que no sigui l'última, això sí.
2: Segur que no. Molt bé. Jo per meva insisteixo en agrair a Pinae i a la parròquia aquesta oportunitat que tindrem tots els sitgetans i sitgetanes de gaudir d'un concert de l'Escolania a la
3: Onze i sis minuts, puntin bé, eh? 6 de novembre, a partir de les 8 del vespre, el concert de l'Escolania de Montserrat a Sitges, l'Escolania que no venia a Sitges des del 22 de maig del 1998. Com un concert que va venir acompanyat d'organista... Bé, aleshores, el més fàcil. Se'n van vostès al web de la Fundació Pinae, que és pinae, amb dues enes, .cat. Allà hi trobaran directament a la primera pàgina una notícia que parla precisament d'aquest concert de l'Escolania Sitges. Cliquen la notícia i directament ja podran també trobar l'enllaç per la venda d'entrades. 20 euros l'entrada, aquests 20 euros que van íntegrament a les obres de restauració de tot el que és el conjunt de la parròquia. Com ens ha comentat en Joan, al març del 2027 han de començar les obres de la façana de la rectoria, tant la façana que dona a la plaça de l'Ajuntament, com la façana que dona mar, i el 2028, la gran obra pendent que queda, que és la façana principal de la parròquia. Pel 2028, queden dos anys encara, però dos anys passen amb res, eh? No te n'adones? Bé, no te n'adones, ja serem a Nadal. Que d'aquí una setmana ja haurà passat Santa Tecla, i tothom a momir, els gegants i tots plegats, bé, a momir tots. Aturem-nos una mica i en uns moments recuperem una conversa molt entretinguda que vam tenir fa uns dies.
4: A Ràdio Maricel, a cel obert.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 012. La Generalitat al teu costat. Per què etiquetem la fruita? Quan anem a comprar fruites i hortalisses fresques, han d'estar correctament etiquetades al punt de venda. L'etiqueta ens dona informació sobre la denominació comercial, el preu per quilo i el país i la zona d'origen. Conèixer l'origen de cada producte és important per poder escollir productes de proximitat. Si compres fruites i hortalisses de quilòmetre zero, consumeixes de forma més sostenible productes de qualitat del país. No compris a cegues, fixa't en l'etiqueta. Troba més informació a consum.gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

11 i 12 minuts. Per cert, que si no l'han vista, les nostres xarxes socials hem publicat la fotografia de les pandonistes. Per aquí hi va haver dinar de les pandonistes, que són les més fidels a aquesta cita col·lectiva. Saben que hi ha dinar de pandonistes de Festa Major, que va començar fa poc. En Joanill va escriure un article sobre el particular fa 4 dies i poc a poc s'hi van afegint pandonistes. També hi haurà dinar de pregoners de Festa Major, que va començar també fa poc, i serem els que siguem. I en canvi les pandonistes, un quòrum com una casa, ahir a Campela, ens diuen elles mateixes que perfectament organitzat, una cosa estupendíssima, i la foto de família, que la poden veure en el nostre perfil de Facebook, a Instagram també, ho varen penjar a Stories i a Twitter també, o sigui que és una fotografia ben bonica, una de les fotografies més maques, un dels moments més bonics dels darrers dies, perquè com que el món ha estat un lloc, doncs mira, almenys que vegis gent feliç i contenta. Doncs felicitats a les pandonistes, arriba Santa Tecla, dimecres que ve Santa Tecla, hi ha una prèvia important aquest cap de setmana, demà que tindrem Pubilles i Hereus a Dojo, els que hem enregistrat, perquè evidentment han començat també les classes i els que hi podran ser en directe, o sigui que demà ja en parlarem de tot plegat. Ara fem una mica de marxa enrere en el temps. Fa uns quants dies vàrem parlar amb una parella que acabava de tenir la nena. En Paco Melgarejo i la Lucía Grichenko. Aquí on la veuen, la Lucía, nascuda, com poden vostès pensar, això em sona, sí. Rússia i els voltants. Amb un català d'aquells que dius, com? I ella mateixa ens va dir que l'ha après aquest català que escoltaran a la conversa a Borredà. Petit poblet, ben a prop d'aquests paisatges tan bonics que ofereix la Catalunya interior. Bé, ells són els actuals propietaris de Cal Ferrer, que és un establiment que concilia, que barreja, cafeteria, restaurant i supermercat. Bé, han convertit Cal Ferrer en un dels pilars d'aquesta comunitat. Ja ho era, però els seus antics propietaris estaven ja en la jubilació i penjant el rètol d'es traspassa, amb la incertesa, com a tants altres llocs, de pensar, bé, i ara què passarà aquí? I ara què passarà? Bé, doncs el que va passar és que aquesta parella, que vivia a Sitges, ell treballava al cable i ell treballava en una empresa de lloguer de vehicles a l'aeroport de Barcelona, van anar a petar a Borredà, que ja hi havien estat en anteriors ocasions de vacances, tot plegat. Han pres les regnes de Cal Ferrer i allà estan feliços de la vida. Una conversa molt, molt, molt, molt bonica que varen mantenir amb en Paco Melgarejo i la Lucía Grichenko.

0: 10 i 27 minuts, l'avantguàrdia del divendres 28 d'agost d'aquest 2026 presentava una història molt maca. El títol de l'article de Lídia Penelo era «Sense Cal Ferrer no hi ha poble». Una parella que buscava un canvi de vida va aconseguir el traspàs d'aquest establiment de Borredà, que fa de bar, que fa de restaurant i que fa de botiga, entre d'altres serveis. L'article començava dient «A Borredà no s'hi arriba per casualitat, ubicat a la carretera que connecta Berga i Ripoll. Aquest poblet és un lloc tranquil de 400 habitants sensats. Va viure el seu esplendor econòmic i demogràfic gràcies a la ramaderia i a l'impuls de la indústria tèxtil a finals del segle XIX, però fa dècades que el poble ha anat menguant en molts sentits. Malgrat tot, hi ha un establiment que ha resistit tots els embats. Parlem de Cal Ferrer, que és, com en dèiem abans, i aquí en teníem, un colmado, un bar, un restaurant, un estanc amb servei de premsa, missatgeria i moltes coses més. Bé, la història és que en Jordi Heras i la Inés Tubau els va arribar a l'hora de jubilar-se, eren els titulars de l'establiment, i van penjar el cartell de «Es traspassa». Bé, ells mateixos ja varen ser conscients que quan penjaven el rètol això costaria. No sé què farem si ningú ho agafa. Sense Cal Ferrer no hi ha poble, es comentava, diu l'article, a la cua de la Fleca o en el petit supermercat que regenta Llúcia Soler i la seva família. Passava el temps i no hi havia manera de resoldre fins que varen aparèixer Paco Melgarejo, originari del Paraguai, i Lucía Grichenko, originària de Rússia. La parella vivia a Sitges, ell és cuiner, ella treballava a l'aeroport, anaven accelerats, patien allò tan extès de no me da la vida, i quan va néixer la seva filla, varen començar a somiar amb un canvi. Diu, entre altres coses, la Lucía, que varen llançar un missatge a l'univers i al final varen trobar Cal Ferrer. Paco Melgarejo, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Crec que m'entens en català. Tu contesta com et vagi millor, Paco, sense problema, eh? Sense...
1: En català, sí, i està la meva dona, també.
0: Ah, perfecte. Doncs saludem a la Lucía. Lucía, bon dia.
2: Bon dia, bon dia
0: a tothom. Bon dia. Deixeu-me que, d'entrada, ens sembla, ja teníeu la nena, però ens sembla que fa ben pocs dies heu tingut el nen.
1: Una nena, també.
0: Una nena, també. O sigui que, felicitat doble, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Aquesta història, Paco, quan comença? Perquè tu treballaves, si no tinc malentès, si l'ocellet no ens ha fallat, tu treballaves al cable.
1: Correcte. Estava de cuinet en el cable.
0: Des de fa quant de temps, Paco?
1: Ja, pues fa...
2: 2000, què?
1: Crec que 7 anys, més o menys.
0: D'acord.
1: 2014, més o menys.
0: Déu-n'hi-do. O sigui que fa uns 12 anys treballaves al cable, haig d'entendre que tot anava bé. La Lucía treballava a l'aeroport de Barcelona.
2: Sí, jo estava al lloguer de cotxes, a Sixt, a una multinacional.
0: Entesos. Encara hi treballes?
2: No, ara estic de baixa.
0: Ah, d'acord, és el que anava a dir. Ara estàs de baixa maternal, però i continues treballant o no?
2: Bueno, nosaltres hem començat el negoci junts, doncs estem els dos al
0: perfecte.
2: Al carrer.
0: Perfecte, o sigui que tots dos heu deixat les vostres feines habituals per assumir tota la feina que porta Cal Ferrer, eh?
2: Correcte.
0: Entesos. Bé, aquesta història quan comença? Perquè l'article de La Vanguardia diu que no us dava la vida i que buscàveu, no sé si dir, una vida més tranquil·la, una vida més assossegada.
2: Nostra filla ha nascut en 22.
0: Sí.
2: I doncs hem estat 2 anys per relleu, per compaginar d'alguna forma la vida de pares, no?
0: Sí.
2: I fent torns, i doncs 2 anys hem aguantat així, i al final en tardor de 24 hem trobat a Cal Ferrer, i el 28 de desembre de l'any 24 hem fet el trasllat.
0: D'acord. Volíeu, Lucía, volíeu, Paca, un canvi de vida, entenc, eh?
1: És correcte, sí.
2: Més qualitat de vida i estar més junts, perquè el que fèiem que jo treballava de matí i Paco de tardes.
0: D'acord.
1: Volíem fer més família, saps?
0: Entesos. Però, esclar, pensar en Borredà, és a dir, Sitges, que és un poble on l'activitat no s'acaba, gairebé diríem mai, Borredà, a Borredà, que suposo que la vida... Coneixíeu Borredà, coneixíeu la zona, us cridava l'atenció?
1: Sí. L'ho conegut a través del meu amic i company Oriol Carbonell.
0: Sí.
1: I gràcies a ell havíem agafat un alquiler de vacances.
0: Sí.
1: Entre cinc cuinets. I nada, i així havíem conegut Borredà.
0: O sigui, l'Oriol Carbonell, l'Oriol que havia treballat al Cable i que ara està a la Nova Premsa.
1: Correcte.
0: I una bona colla de cuiners veu anar un estiu per aquí a la zona en un lloguer de vacacional.
2: Bueno, més bé en tardor, perquè lo que buscàvem és buscar bolets.
0: Sí.
2: I doncs hem agafat el pis per tot l'any, però la principal raó de per què han agafat el pis a Berguedà era perquè hi ha bolets.
0: Entesos.
2: I doncs la recol·lecta de bolets és el que ha trucat més d'aquesta zona.
0: D'acord. Aleshores, quan va aparèixer l'oportunitat de Cal Ferrer i quan vau pensar que era el moment, com ens deia la Lucía l'any 24, de dir, vinga, va, ens hi posem i endavant.
2: Després de 4 anys de lloguer ens han dit que no llogàvem més el pis, que no volien prolongar el contracte.
0: Sí.
2: I hem anat per poble buscant si hi ha algun lloguer de l'altre pis.
0: Sí.
2: I hem trobat a Inés, hem parlat amb ella i ha dit, i no voleu mudar-vos perquè aquí hi ha un negoci, una casa, i així ens ha sigut una mica parlar de números i fer un fletxasso.
0: És a dir, entenc que anaven al PAC, al negoci, i també l'allotjament, la casa?
2: Sí.
0: Sí. O què ben plantejat, això?
2: És
0: com si fóssiu els ermitans d'una parròquia o d'una ermita, sí, més o menys.
2: Sí, sí, un PAC de repoblació, bàsicament.
0: Un PAC de repoblació. Deixeu-me que us pregunti, perquè, és clar, els números aquí Sitges eren uns, els números de Borredà deuen ser uns altres, i suposo que l'expectativa, no sé, de negoci, de vida, és diferent a Borredà, no?
2: Sí, sí, no, perquè a Sitges hi ha una multitud de llocs i hi ha una competència brutal, i aquí som molt poquets de negocis, i Cal Ferrer és un lloc emblemàtic, és un lloc de costums, és un lloc on cada veí de Borredà fa seu cafè, té seva rutina diària.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs sempre hi ha un recorregut de gent de sempre, vull dir que la clientela és de sempre i després, perquè sempre hi ha vida.
0: Uh-huh.
2: I doncs, i com el lloc té molts negocis junts, premsa, gas butar, tabac, doncs sempre la gent troba necessitat d'entrar a fer algun recau.
0: Uh-huh. Escolta'm, Lucía, on has après aquest català tan bo?
2: Aquí, a Borredà.
0: És a dir...
1: L'ha agafat en 4 mesos.
0: És que és el que està dient en Paco. Aquest català que escoltem és aquest català que s'ha après a Borredà?
2: Sí, sí, sí.
0: Mare de Déu. Això sí que és una immersió amb un èxit indiscutible, eh? Perquè,
2: quin català... Sí, això ha sigut també un marcador perquè la gent ens agafin amb més a gust, perquè, clar, he agafat l'idioma tan ràpid i tan fàcil.
0: Està clar.
2: I després d'experiència, l'atenció al client i això, doncs, clar, entre habilitat i idioma i tot, hem guanyat els cors. I la cuina bona de Paco, doncs hem guanyat a través d'estómac i d'ulls.
0: Per aquí anava. Quan veu entrar Cal Ferrer, esclar, la Lucía ens ho comenta, si estava en una empresa de lloguer de cotxes, és evident que el tracte amb el client ja el tenia. El Paco, si estava en una cuina, és evident que el tracte amb el client no el tenia tant, perquè aquest és un ofici, diguem-ne, més centrat a l'interior de la cuina que no pas en el servei al restaurant. Quan veu entrar Cal Ferrer, quina sensació veu tenir d'entrar en un establiment que serveix per tantes coses a la vegada?
2: Bueno, ha sigut una mica complicat, però Inés i Jordi ens han fet una introducció molt bona. Han estat 2 setmanes amb nosaltres.
0: Sí.
2: Fent una introducció completa de quasi 24 hores, doncs ens han presentat els plats, els proveïdors, els clients...
1: La gent.
2: Sí, tot.
1: el poble en si,
0: sí.
1: O sigui, ha sido...
2: costums, i després, si necessitàvem alguna cosa més endavant, doncs, clar, trucàvem i dèiem, Inés, com es fa amor i orella? Com es fa això? Com es fa? Perquè, clar, la cuina d'aquí és molt diferent.
1: La cuina d'aquí és molt diferent, la veritat, a comparar a lo que és la platja i tot això, sí. És diferent.
2: Així que si fas un croissant i un suc de taronja i un cafè, ja la gent està tipa. Clar. I aquí amb esmorzars de forquilla, amb callos, amb mongets, i això...
1: A les 6 de la matí, t'imagina, no?
2: Que venen dir... els pagesos i, clar, ho demanen i dius, mare meva, com ho poden menjar, això?
0: Perdó. A les 6 del matí, callos amb mongetes?
1: Sí, correcte.
0: Mare de Déu.
1: O peu de porc, també, eh?
0: O peus que... de porc. O sigui que, d'alguna forma, Paco, t'has hagut de reciclar molt aquí, eh?
1: Sí, sí, he millorat bastant, per això.
0: Perquè...
2: Hem après una cuina totalment diferent, de muntanya.
1: Ara sí que he agafat la cuina catalana bona.
0: D'acord, perquè haig d'entendre que Borredà fa molt més fred que Sitges quan arriba un moment.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ara mateix, aquesta matí, havíem fet 17
2: graus, però l'estiu aquest estiu és molt diferent als estius normals, perquè aquest estiu hem estat 3 mesos amb 34 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: El que passa és que aquí no hi ha tanta humitat. I en hivern el fred de Sitges és molt més fred, també les cases aquí estan totes aïllades, a comparació a Sitges, que hi ha forats per fer ventilació.
0: Sí.
2: Doncs aquí, per exemple, no passem tant fred perquè estan les cases totes fetes, preparades per hivern, bàsicament.
0: Aha.
2: I és diferent.
0: En el vostre dia a dia, què és el que us està resultant, o com a mínim, què és el que està sortint més? La cuina o la feina del negoci? Què creieu que tira més?
1: Tot.
2: La veritat, per nosaltres...
1: És un conjunt.
2: Per nosaltres, el que veiem a on es pot fer més desenvolupament i més propaganda i més creixement és el restaurant. La botiga, la veritat que és un complement que intentem fer com un pack quan la gent, per exemple, entren a la botiga, que entrin a prendre un cafè, o la gent quan fan seu dinar, que surtin i compren producte local, perquè apoyem molt els pagesos i els productors locals. Uh-huh. I doncs portem un producte molt, molt bo i molt únic, que a la costa o a Barcelona no arriba, perquè la producció és molt petita.
0: Està clar.
2: I doncs tenim un embotit molt bo de Gironella, embotit molt bo del Pens, mermelades, galetes de vinyes, que estan com des de cabra, de vaca, aquí de les granges del costat. Doncs estem intentant apoyar molt el productor local i que sigui l'experiència única per al client, perquè aquest producte no ho troben en lloc.
0: Em sembla que qui us està escoltant està salivant, hores d'ara ja, amb tota aquesta varietat de productes. El restaurant es diu igual que el Colmar, és Cal Ferrer tot, eh?
2: Sí, tot el negoci es diu Cal Ferrer.
0: D'acord. Sí. A Borredà hi ha algun altre restaurant?
2: Sí. Hi ha dos establiments més.
0: Sí.
2: Hi ha un restaurant a la carretera, que es diu Baix Pirineu, i un altre bar-restaurant que es diu Sant Marc.
0: D'acord.
2: Som tres.
0: En sou tres. Escolta'm, i quin horari acostumeu a fer? Perquè no sé si també aquí, clar, la demanda del client és diferent a la demanda d'un poble com Sitges, d'un poble de costa. A Borredà, els horaris de la clientela és més dinar i esmorzar que no pas sopar?
2: Exacte.
0: Ah.
2: Nosaltres fem, obrim el negoci a les 6:30, perquè hi ha molta gent que fan la tala d'arbres o pagesos,
0: sí,
2: que surten molt aviat. Obrim a les 6:30 de dilluns a dissabte.
0: Sí.
2: I després, fins dijous, obrim la cuina fins les 4, doncs fem esmorzars i dinars.
0: D'acord.
2: Però la botiga i el bar estan oberts fins les 9.
0: D'acord.
2: Vull dir, per fer la cerveseta i Coca-Cola i això, està obert.
0: Però és a dir...
2: I després, divendres i dissabtes, fem sopars fins les 11.
0: Déu-n'hi-do. O sigui que a 6:45 del matí, qui vulguin esmorzar ja pot anar a esmorzar?
2: Sí.
1: Correcte.
0: Aquest horari, aquí, vaja, diguem-ne, això, aquí no es contempla, però ni de lluny, eh? 6:45 del matí ja es pot anar a esmorzar. Com heu administrat, i aquesta també és una qüestió important, estem parlant ara d'una parella, dues criatures, a Borredà, un negoci que obliga molt, perquè la cuina, l'establiment, el colmado, tot plegat, com heu pogut conciliar i aquest suposo que era un dels objectius també, Paco i Lucía, la vida familiar amb la vida professional, amb guanyar-se la vida.
2: Nosaltres lo que ajuda, perquè Paco es cuida molt del restaurant i la cuina,
0: sí.
2: Jo estic més centrada en administració i les compres i els proveïdors.
0: Sí.
2: Doncs estem al mateix negoci però i anem per una mateixa meta, però estem dividits en sectors.
0: D'acord.
2: Doncs això ajuda perquè no ens enfrontem molt. I això la veritat que ajuda perquè poder que si estiguéssim 24 hores en una cuina, doncs poder que sigués més complicat.
0: Uh-huh.
2: I després tenim un equip molt bo. Hem agafat la gent que han treballat, després hem trobat més gent que
0: sí.
2: Volien treballar amb nosaltres perquè han vist que fèiem coses bé i volíem progressar i això, clar...
1: També volíem fer poble, saps?
0: Està clar.
1: La gent d'aquí intentar de fer treball per a tots i, bueno, és el que hem aconsegut de moment.
2: Perquè ara mateix jo, per exemple, puc estar tranquil·lament de baixa i Paco també, i
0: sí.
2: que l'equip faci sol, perquè en aquest quasi dos anys hem fet un sistema, hem fet control, hem fet coses que l'equip no es perdi. Vull dir que hi ha un sistema que ajuda que l'equip tingui tot ben escrit i controlat.
0: O sigui, Lucía, entenc que vosaltres esteu ara supervisant en aquest període de baixa, esteu supervisant a un equip amb el qual teniu tota la confiança del món.
1: Correcte.
0: Perquè
1: així podem fer més família.
0: Està clar que sí.
2: Perquè també la nostra filla ha nascut el primer dia de la festa major. Aquí de Borredà, el dia 21 d'agost.
0: Sí.
2: I hem estat en plena festa major a l'hospital.
0: Sí.
2: I l'equip estava fent de meravella, que els clients ens han dit que no ens donem compte que no hi era si no fos per no veure les vostres cares.
0: D'acord.
2: Però el servei i tot ha sigut perfecte.
0: Els clients no han notat res, vaja.
2: No.
0: No han notat res.
2: Per això, perquè això és la nostra meta, bàsicament, que si nosaltres no estem, que tot funcioni com rellotge.
0: Està clar. En el dia a dia, primer, una qüestió molt bàsica. Com és la vida de poble? Perquè aquí sí que podem dir com és la vida d'un poble de 400 habitants, més o menys. Com és aquesta vida i quin atractiu, és que com que us estem escoltant i estem a punt de dir, és que se us escolta tan feliços, com és la vida de poble? Paco,
1: la vida de poble, la veritat, que és com una família gran.
2: És una comunitat.
1: És una comunitat. No som aquí números, som persones que la gent cada dia, con felicitat, se saluden, el bon dia, bona nit,
0: sí.
1: O qualsevol coseta que necessitem, sempre estan ahí presentes. O sigui que, no sé, és totalment diferent.
2: I també és una vida de rutina, perquè cada veí té la seva rutina diària.
0: Sí.
2: Que van a fer seu croissant a Sant Marc, després van a fer seu segon cafè a Cal Ferrer, després fan un vermut en un altre lloc i així ens van aportant i cadascú té la seva rutina diària, que, per exemple, les senyores se reuneixen a les 11 de matí cada dia a Cal Ferrer per fer el seu cafè.
0: Vaja.
2: Després, a les 6 de la tarda, els senyors que juguen botifarra, que és un joc aquí de cartes molt conegut, a les 6 de la tarda se reuneixen a fer la botifarra, la partida, fins a les 7. A les 9 de matí, quan els pares porten els nens al col·le, se reuneixen a Cal Ferrer a fer el seu esmorzar. Després del col·le, van al supermercat, que tenim aquí el Coaliment, van a comprar la seva merienda. Vull dir que cada dia és una rutina i doncs nosaltres som partícipes d'aquesta rutina.
0: Des del punt de vista de... aquells que us escoltin poden pensar, bé, i els serveis... els serveis, jo què sé, les comunicacions amb el telèfon, els mòbils, l'hospital... esteu ben servits en aquest... Això us preocupa, us va preocupar en el seu moment que no quedéssiu massa aïllats o no?
2: A veure, I ja el cervell no és tan fàcil com a Sitges, per exemple, que el cap està a prop.
0: Sí, això. Sí,
2: Vull
0: sí.
2: dir que nosaltres tenim el cap, però tenim el metge només de matí els dijous.
0: Sí.
2: Que si necessites cap altre dia que no sigui dijous, tens que desplaçar-te a Berga. Aha. Però bueno, és 20 minuts en cotxe.
0: Sí.
1: Però ahí tenim que dir que també és necessari el cotxe en aquest cap.
0: Està clar.
2: Sí.
1: En el tema de mobilitat sí que...
0: Es nota.
1: Aquí és un poco complicat.
2: Aha. Sí, perquè tenia un bus que es trasllada entre dilluns a divendres 3 cops al dia, que és més que bé el bus per treballadors i els nens que van al col·le, a l'institut, sí. perquè aquí tenim un col·le rural que és des d'un any, des de bressol fins 12,
0: sí.
2: fins P6, i està molt bé. Lo que volem dir que si algú vol vida al poble i vol canviar, necessitem famílies amb els nens, perquè el col·le és meravellós, l'atenció és molt bona, però tenim ara mateix 19 nens.
0: 19 nens. És a dir, a Borredà hi ha 19 nens que els deveu conèixer tots, suposo, eh?
1: Correcte.
2: Sí, sí.
0: Correcte.
2: I lo maco del col·le rural és que estan tots junts i els grans ajuden els petits i els petits aprenen dels grans. Mm-hmm. Fan hort, fan classes a l'aire libre i és preciós perquè la nostra filla ha entrat al bressol a Sitges
0: sí.
2: i li ha costat molt perquè ha estat amb 18 nens de 2 anys
0: sí.
2: a la mateixa aula i aquí ha estat amb una nena més, vull dir dos sí, al bressol sí, sí, amb sí. una professora. I clar, ha començat a parlar, a obrir-se i ha agafat el català perquè jo amb ella parlo rus, Paco castellà i ara parla català. Vull dir que...
1: Parla català millor que nosaltres.
2: 3 anys parla 3 idiomes ja.
0: Déu-n'hi-do, perquè deixa'm que t'ho pregunti Lucía i a Paco també, perquè en el vostre país d'origen, en el vostre entorn, quan éreu petits, la vida era semblant a aquesta de Borredà? Era una altra vida? Això us està sorprenent molt? O és la vida que vosaltres volíeu perquè la recordàveu de quan éreu petits? Que no sé què. El que està passant ara a la vostra vida era el que desitjàveu perquè de petits ho havíeu viscut? O això us ha vingut també de nou?
2: És molt de nou perquè Paco és de capital.
0: D'acord.
2: Ell és d'Assumpció.
0: Sí.
2: I jo soc d'una ciutat gran també. Bueno, jo soc crescuda a Lituània i
0: sí.
2: soc d'una ciutat de 250.000 habitants.
0: D'acord.
2: A veure, la infància sí que sembla una mica perquè abans no teníem tanta por de sortir al carrer i sortir sols amb bici
0: sí.
2: i això. Jo, per exemple, anava a un colmado del costat a comprar pa sol amb 3 anys.
0: Sí.
2: Que era una mica una vida semblant a la vida de poble, però hem viscut a les ciutats grans.
0: D'acord. Per tant, això que esteu vivint ara és
1: sí.
0: un ideal de vida.
1: Correcte.
0: Correcte.
1: Per mi, sí.
0: Per tu, sí.
1: A nosaltres, també.
0: Està clar. Un ideal de vida. Bé, a partir del que deia la Lucía, i aquí, més o menys, perquè ho sabreu, un pis, una casa a Borredà, que val o que pot valer? Per aquells que...
1: Vale, la meitat de lo que podria... jo crec que la meitat de lo que costaria allí en
0: Sitges.
1: O sea, más accessible, saps?
0: Sí.
1: I és diferent, perquè aquí les cases són més grans, o els pisos són més grans.
2: En terreny, això.
1: En terreny. Ja, per no parlar ja de les vistes que es tenen aquí d'alrededor. Estamos en el Prepirineo, en una zona molt boscosa.
2: Molt verda.
1: Molt verda.
2: El que està és molt sol·licitada, aquesta zona, també, perquè és molt tranquil·la i la gent, després de la pandèmia, també han anat buscant una segona residència més a la muntanya, més a la natura. I clar, quan els pisos o les cases a surten,
0: sí.
2: També se'n venen o se'n van molt, molt ràpid.
0: Ahà. I el més, no sé si dir-ho d'aquesta manera, el més complex, el més dur de la vida a Borredà, què és? Passar l'hivern o determinats moments de l'hivern? No, res.
1: És que cada dia, com em diu, cada dia aquí és diferent.
0: És diferent.
1: És alegria en el sentit de tot. És que, no sé, cada dia...
2: No lo trobem.
1: No hem trobat nada dur, sincerament.
0: D'acord. Això vol dir que enyoreu alguna cosa de
2: no,
0: si ja es
2: no.
0: trobeu a faltar alguna cosa? No. Que bo.
2: No.
1: De moment no.
0: No.
1: Perquè,
0: home,
1: com diu en el principi, és que hem fet família aquí.
0: Està clar.
1: Hem venit a disfrutar. He deixat de ser un desconegut.
2: Sí, hem sentit hem sentit invisibles, perquè no som de tota la vida, hem vingut en 2013 a Sitges, perquè sí. Som els dos de fora.
0: I en canvi aquí a Borredà, us sentiu de Borredà des del primer dia?
2: Sí.
1: Sí. La gent no ha agafat.
0: La gent us ha agafat literalment com si fóssiu borredans de tota la vida.
1: Sí. Correcte, sí, sí.
2: Sí, part de la comunitat.
0: Sí, sí.
1: És molt bonic, per això, eh?
0: És una història maquíssima. És una història maquíssima. Perquè entenc, aquesta és la vida que voleu quan sigueu grans, quan... Aquesta és la vida.
2: Sí.
0: Sí.
1: Una vida que no estén en el torno del sistema aquel monótono
0: sí.
1: De trabajo, casa, trabajo, ajo, casa, no. També disfrutem una mica de la vida, no? Que la vida és una vez sola.
0: I tant.
2: És que aquí entre la natura, els animals, els gorgs que tenim, que són preciosos, amb aigua fresca, amb aquesta calor que fa, bolets en hivern, si neu també, sí, però sí, sí, sí. L'hivern al final hi ha sol i està preciós també. El fred no és tan... és sec, vull dir que és aguantable. Tenim al costat a 40 minuts una muntanya que són rasos de paguera que pots disfrutar sí. De neu i anar amb trineus.
1: O el Pedraforca que... també no tenen aquí al costat.
2: Sí.
1: I si vols una mica més ja el tens a la Molina, a Riba de Freser...
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: I els pobles de Berguedà són preciosos, la veritat, que cada poble té un cas antic i preciós. I, bueno, fem molta comunitat també amb gremi d'hostaleria i estem intentant fer participar amb comerciants i restaurants de la zona i fer pinya.
0: Una qüestió final, perquè quan vareu dir a la vostra família, als vostres amics, als vostres companys... Escolta'm, marxem a Borredà, que volem començar una nova vida. Què va dir la família? Què van dir els amics, els companys?
1: S'han assustat. S'han quedat tots anonadados.
0: D'acord, d'acord. És a dir, van pensar, aquests s'han grillat, s'han tornat
1: sí,
0: bojos.
1: Exacte. Sí, exacte. Han dit, què ha passat?
0: Què ha passat?
1: Un gol al cap o què ha passat, saps?
0: Escolta'm, i ara què diuen, Paco? Després de 2 anys i de... Què diuen? Els sorprèn això que ha passat, les històries que us expliqueu, aquesta?
1: No, estan totalment...
2: Estan orgullosos.
0: Orgullosos.
1: La veritat de tot. Sí, sí, sí.
0: Orgullosos.
1: I la veritat que he aconsegut, de moment, van fer les coses com devien fer i estan molt felices.
0: Uh-huh. Per tant, suposo que, com dirien en castellà, la moraleja, la història que hi ha darrere tot això és... que qui vulgui, que qui cregui que la vida actual en aquest sistema i en aquest context no li acaba d'agradar i pensa que pot tornar a començar en un altre lloc diferent, amb una altra forma de vida diferent, que no trigui massa a pensar-ho perquè només es viu una vegada.
1: Correcte, sí. És així.
0: És així. I això és el que...
2: Nosaltres...
0: Digues, Lucía.
2: Nosaltres amb el sistema que vivim, que la gent està molt depressius, amb les atacs d'ansietat i això, el que nosaltres tenim un lema, que si no t'agrada com està el sistema, canvia't el lloc o canvia't el sistema o la visió, però, sí, sí. Però no tens que sofrir i per aquest motiu. Uh-huh. Tu pots canviar tot.
1: Tu eres el dueño realment sí, de tu sí. Vida.
0: Si no pots canviar el món, canvia la manera d'abordar la vida, no?
2: Sí.
0: Sí, sí.
1: Correcte. Sí, sí.
0: Lucía, Paco, moltíssimes gràcies.
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
0: Felicitats per aquesta nova vida i qui us escolti segurament alguna reflexió n'haurà tret si en el seu moment actual diu ui, ui, ui, quin desastre tot i mira els ells dos que bé que estan. Ei, suposo que en moments difícils i en moments complexos també sí. I més amb dues criatures.
2: Hi ha
0: moments per tot, però aquest sentiment de viure com amb un li agrada viure. Gràcies de nou, Lucía, Paco. Que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Tres quarts de 12, una conversa ben maca, la que van tenir amb en Paco Melgarejo i la Lucía Grichenko, que havien viscut a Sitges, ell havia treballat De cuiner al cable, ell havia treballat a una empresa de lloguer de cotxes a l'aeroport de Barcelona i han escoltat quin català més bonic. Bé, doncs això. Ara que tenim també sobre la taula, allò ens estan dient que molt probablement hi ha molts números perquè tanqui l'únic quiosc que queda Sitges de venda de revistes i diaris. També sembla que ja és una evidència bastant certa que és d'aquí no massa, és probable que el Pícnic s'afegeixi ja a la llista d'establiments que han tancat les portes per mort d'aquesta decisió del Ministeri. Saben? Club de Mar, Kansas... Doncs sembla que ben aviat serà el torn del Pícnic. Menys això és el que ens apunten. A partir del que ja havien comentat tantes vegades, el Ministeri ha exercit la recuperació possessòria i ara està per veure com es gestiona tot plegat. Ben fi, que tot això venia precisament perquè a Borredà es quedaven sense supermercat, es quedaven sense lloc de venda de diaris i revistes perquè jubilaven els seus propietaris i pensaven, això no ho agafarà ningú. Bé, doncs, hi ha hagut aquests dos sitgetans que ho han agafat. Petita pausa i en uns moments comentem més coses.

0: cases ha punxat a Patxar, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Potrum, potrum.
1: Consells de prevenció i actuació en cas d'incendi a casa. Evita distraccions quan tinguis alguna cosa al foc. Quan acabis de cuinar, comprova sempre que has tancat el foc. Protegeix casa teva amb un detector de fums. No sobrecarreguis els endolls. Aparta els calefactors de les cortines, llençols, sofàs, etc. Actuació en cas d'incendi. Queda't a casa i no intentis sortir-ne. Si intentes sortir per una escala plena de fum, posaràs en perill la teva vida. Tanca totes les portes. El principal perill per les persones és el fum. Truca sempre al 112. No pensis mai que algú ja ho ha fet. Avança't al foc. Generalitat de Catalunya.

Mexican. 11:53 minuts, Daft Punk. Ens queden coses per dir-los de Santa Tecla i temes diversos d'interès general, per dir-ho d'alguna manera. Perquè ahir, és que ja no som a temps de dir-ho, perquè com que es roba coure de l'estació de França cada dia, ahir es va tornar a robar coure de l'estació de França, del túnel que connecta l'estació de França amb Passeig de Gràcia, i vam tornar a ser. I dos trens per sentit i hora i tot plegat. Bé, aleshores, Renfe establirà serveis alternatius per carretera perquè hi haurà obres de millora a l'estació de Castelldefels. Ara us avisem de tot plegat, però sí que estem amb molts de vostès que no val la pena anar amb tren, perquè és un deliri, això. És un desfici, acabes malament del cap, literalment. Però bé, ara primer anem per Santa Tecla i després us expliquem tots aquests petits grans drames del dia a dia. La trobaran al nostre web i l'escoltarem en algun moment de la setmana que ve. Com comentàvem a l'inici del programa, avui a 8:15 a la Vermuteria La Gralla, Seguretat, Generacions i Identitat Cultural. Amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretes, la tècnica d'Infància i Adolescència, Marc Jaime, i el president de la comissió, Xavier Salmerón, tots moderats